0: Parlem amb l'alcalde. L'espai de Ràdio Castelldefels, on l'alcalde ens parla de l'actualitat de la ciutat i on respon a les teves preguntes.
1: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a un nou espai de Parlem amb l'alcalde, aquest espai on parlem amb l'alcalde de la ciutat Manuel Reyes de diferents temes de l'actualitat municipal. Avui ens trobem amb el barri del Baixador i el saludem. Molt bon dia,
2: senyor. Hola, molt bon dia.
1: La Maria José Blanco, que també ens porta, en aquest cas, les preguntes que formulen la ciutadania a través de les xarxes socials. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I comencem a parlar, si li sembla, del tema de l'aeroport, perquè més de 200 entitats convocaven una protesta fa una setmana contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Bueno, la nostra posició jo crec que és molt coneguda. Nosaltres no volem avions per sobre de la nostra ciutat, no volem més contaminació acústica i mediambiental que tenen que patir els nostres veïns, i sobretot perquè aquesta futura ampliació que vol tant el govern d'Espanya com la Generalitat de Catalunya, això el que faria és que passin de 55 milions de passatgers a prop de 70 milions, i això significa molt més avions per Castelldefels. Si l'any 2025 van aterrar per sobre de la nostra ciutat 28.000 avions, això significa que hi ha dies que cada 50 segons teníem un avió que passava per sobre dels nostres caps. En aquesta ampliació, si arriben a aquesta capacitat que volen, i cada any es veu que va ampliant i cada vegada hi ha més passatgers a l'aeroport del Prat, és que estaríem parlant que cada prop de 40 segons tindria un avió per sobre de Castelldefels en condicions que no serien preferents, no? Per tant, nosaltres com a Ajuntament no podem compartir aquesta proposta del govern de la Generalitat de Catalunya i del govern d'Espanya d'aquesta ampliació, perquè a més creiem que ja tenim altres infraestructures arreu de Catalunya que es poden fer servir, com és l'aeroport de Reus, l'aeroport de Girona, l'aeroport d'Alguaire. Tenim la sort que Catalunya tenim les quatre capitals de província connectades en alta velocitat, i per tant jo crec que és més econòmic i més fàcil doncs fer tota una xarxa i posar un Reus Express que porti des de Reus fins al centre de Barcelona, un Girona Express que porti des de Girona fins al centre de Barcelona, molt semblant al que ja tenen a Londres des de fa molts anys, no? Que tens el Heathrow Express, el Gatwick Express, que la gent aterra a Luton, a Stansted, que estan a més de 60 quilòmetres de la gran capital i agafen un tren i arriben i connecten, no? Clar, això genera diversos problemes. Primer, el tema de la contaminació, l'excés que tenim d'avions per sobre del nostre territori, la contaminació. Però, d'altra banda, el centralitzar-ho tot a Barcelona també genera altres problemes derivats de tot això, que són problemes de mobilitat, problemes també d'accés a l'habitatge, perquè si tot es concentra a Barcelona, tothom necessita viure al costat de Barcelona. I tenim més de la meitat de Catalunya que està buida, que tenim la Catalunya buida igual que l'Espanya vaciada, i que es podria doncs fer infraestructures, inversions, amb menys esforços que fer una nova pista aquí, i que això permetria créixer arreu de Catalunya, generar riquesa, oportunitats, i sobretot també aconseguir fer vivenda on és més barat i econòmic, i no pas continuar doncs agreujant un problema perquè ja no hi ha espai, ja no hi cabem, i tenim una necessitat que és real, perquè clar, si la feina està aquí, la gent ha de viure a prop de la seva feina.
1: Doncs vostè lligava també amb la qüestió de l'alta infraestructura als trens, i per cert que DIF ha anunciat que es suspendran els trens en aquest mes d'octubre, també al mes de desembre, entre Garraf i Gavà, que ens afectarà a la ciutadania.
2: Bueno, continuem en aquestes obres de l'estació de Castelldefels. Hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans, i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible, la d'una vegada, i que podem tornar a la normalitat.
1: Doncs donem pas a Maria José Blanco, com deien, que aporta aquelles preguntes que ha formulat la ciutadania a través de les xarxes socials.
3: Muy buenos días de nuevo. Después del parón estival, volvemos al Parlen y volvemos con las preguntas que nuestros ciudadanos nos dejan a través de nuestro perfil de Instagram. Uh-huh. Y son temas

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, hola, molt bona nit. Són les 9 del dilluns 28 de setembre del 2026 i benvinguts i benvingudes a una nova edició del Dilluns Esportiu a Ràdio Castelldefels, programa al qual expliquem com ha estat l'activitat del cap de setmana, l'activitat en clau esportiva a la ciutat de Castelldefels. El meu nom és Cristian Cano, m'acompanya un dia més al peu del canó el Sebas com a tècnic de so, i ara sí que sí, comença el Dilluns Esportiu.

En el dia d'avui, el dilluns esportiu, repassarem els marcadors que ens ha deixat aquest cap de setmana del dissabte 26 i diumenge 27, l'últim cap de setmana d'aquest mes de setembre. Hem tingut uns dies plegats de partits, d'esports, on principalment en clau futbol va destacar la no presència de la Unió Esportiva Castelldefels, ja que el seu partit contra el Prat de Lliga Elite es va aplaçar, ja que el conjunt del Prat es va disputar, es va jugar la seva classificació a la Copa del Rei. Sí que va jugar el Vista Alegre i Can Roca, parlant de més equips locals. En clau bàsquet, recordem que el BBA Castelldefels disputava ja el seu últim partit de la pretemporada, el sènior femení, una nova jornada de Supercopa, i començaven la Lliga els dos sèniors del Club Bàsquet Joventut Castelldefels. Al futbol sala vam tenir dos partits, parlarem sobre el CSR Castelldefels i també sobre l'X Buyer Team, que va disputar la primera jornada a la tercera divisió nacional. En hoquei herba coneixerem una setmana més els resultats a la divisió d'honor B. A l'handbol també destacarem l'estrena dels dos sèniors de l'esportiu Castelldefels, que començaven la Lliga Catalana Argent aquests últims dies, i també, com he comentat, parlarem una mica sobre la pretemporada, on hem tingut també una sèrie de partits com a proves del que serà aquest curs 2026-2027. Pel que fa a protagonistes, el primer convidat del dia d'avui serà Marc Fiscarri, tècnic de l'esportiu Castelldefels, per conèixer què és el que va passar ahir a la tarda en l'estrena de les grogues. També parlarem amb Martín Castro, entrenador del Castelldefels Hockey Club femení, que va guanyar la seva visita a València, a més, amb un resultat molt i molt contundent a favor de les roxinegres. I tancarem també amb una entrevista molt especial, i és que parlarem amb Pol Fariñas, membre del cos tècnic del juvenil de la Unió Esportiva Castelldefels, que va visitar dissabte passat a la Dani Jarque, la ciutat esportiva Dani Jarque, i va guanyar el filial de l'Espanyol per 1-2 a la divisió nacional juvenil.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Doncs obrim el repàs de marcadors d'aquest passat cap de setmana, del 27 i 26 de setembre a Castelldefels, obrint la carpeta del futbol. I és que, primer de tot, cal recordar que aquest cap de setmana, pel que fa a la Lliga Elite, la Unió Esportiva Castelldefels no tenia partit. I és que el duel entre Castelldefels i Associació Esportiva Prat es va ajornar fins al pròxim 14 d'octubre. I és que el conjunt rival del quadre mariner, en aquest cas el Prat, recordem que aquest cap de setmana, ahir diumenge per ser més exactes, tenia un partit de Copa, visitava el camp del Sant Rafel, va guanyar 1-5 i ara mateix el conjunt del Baix Llobregat té pràcticament tot per estar a la següent ronda i enfrontar-se contra un primera divisió a la Copa del Rei. I pel que fa a la Unió Esportiva Castelldefels, el següent partit dels mariners serà el cap de setmana vinent contra el Singuerlín, partit fora de casa i, a més, en un camp, en un escenari molt i molt complicat. Pel que fa als partits que sí que hem tingut aquest cap de setmana, hem de parlar sobre la Unió Deportiva Vistalegre, que va jugar el dissabte per la tarda. Ho va fer, en aquest cas, contra el Marianao Poblet en la segona jornada del grup 11 de la tercera catalana. L'equip dirigit per José Pinti va ser derrotat per 2-0 en aquest camp del Marianao Poblet B. Cal dir que l'enfrontament va marxar a vestuaris amb un empat sense gols, però que a la segona part, sobretot a la represa, amb dianes d'Edgar Montalbán i Marc Sevillano, el Marianao van portar-se els 3 punts per aquest 2-0 definitiu. Amb aquesta derrota, el Vistalegre baixa fins a la setena posició de la classificació i suma 3 punts. A la següent jornada s'enfrontaran a casa a Can Vinader contra el Penya en

A la tarda entre Castelldefelse i el filial del Vistalegre. El duel s'ho van portar al filial blau, al conjunt del Vistalegre B, per un resultat de 0-3 als Canyars. El partit va anar ja des del principi a favor de l'equip de Can Vinader, amb un gol de Marcos Macanas al minut 7 de partit i ja a la segona part al 54 i al 58, Raimer Geraldi i Juan Andrés Zúñiga van signar el 0-3 definitiu a favor del Vistalegre B. Un cop ja tenim finalitzada la jornada, el Can Roca és actualment el líder, amb 6 punts de 6 possibles i, a més, amb unes dades golejadores espectaculars, ja que han fet 16 gols a favor i han rebut tan sols un en contra. Tindríem que baixar fins la cinquena posició per ubicar el Vistalegre, en aquest cas, després de la victòria contra el Castelldefels, se situa cinquè amb 6 punts, també amb un ple de victòries aquest Vistalegre C, i finalment, ja encara més per sota, fins a la penúltima posició, el Castelldefels seria el penúltim amb cap punt. Pel que fa a la pròxima jornada, el Vistalegre C s'enfrontarà contra la Penya Unió Deportiva Màlaga, el Castelldefels C s'enfrontarà a domicili contra el Vegas B, i pel que fa al primer equip del club de futbol Can Roca, visitarà el camp del Sol Naciente. I després de conèixer els resultats del futbol de Vistalegre, Can Roca i companyia, hem de repassar també els marcadors que ens ha deixat el cap de setmana el basquetbol. Disciplina que cal dir que ha anat molt i molt bé aquests últims dies, aquest 26 i 27 de setembre, en resultats de victòries per les entitats locals. El sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels va jugar el diumenge per la tarda al pavelló SEM Can Roca contra el CC Barcelona en la tercera jornada de la Supercopa Femenina. Les liles s'imposarien al marcador final per un 68-52. El primer i segon quart van ser igualats, però el Castelldefels se'ls van portar per poc avantatge. Ja després de passar per vestuaris, arran del temps de descans, l'equip va ser molt superior i aconseguiria la victòria per aquest 68-52 definitiu. Agustina Leiva va ser la millor jugadora del partit i també del Castelldefels, amb 14 punts, 8 rebots, 1 assistència, 1 tap, 1 recuperació i 23 de valoració. Pel que fa a la classificació, aquest triomf és el segon consecutiu del bàsquet femení Castelldefels, puja de la setena a la cinquena plaça i suma 5 punts. El pròxim dissabte s'enfrontarà fora de casa contra el Samà Vilanova, contra un rival que ve de perdre 2 partits en aquest inici de temporada i que intentarà retrobar-se amb les bones sensacions. Pel que fa al Joventut Castelldefels, recordem que aquest cap de setmana del 26 i 27 els dos sèniors iniciaven les seves competicions. El sènior A masculí va jugar el dissabte 3:15 al SEM Les Moreres contra el Bàsquet Esplugues. En aquest cas, l'equip castelldefelenc va guanyar per 46-52 a la primera jornada del grup 3 de la segona territorial. Els dos primers quarts van ser de màxima igualtat, però Joventut va ser superior a la segona part. Fran Paisal va ser el màxim anotador de l'equip amb 13 punts. Amb aquesta victòria, el Joventut Castelldefels és cinquè i suma 2 punts. El cap de setmana vinent, diumenge, l'equip s'enfrontarà a casa contra la Unió Esportiva Gaudí. Pel que fa al sènior femení, les dirigides per Moraza van guanyar el seu partit per 56-47 contra el Joventut Sant Vicenç. El duel es va disputar al pavelló SEM Can Roca i va ser corresponent a la primera jornada del grup 7 de la segona divisió territorial. El Castelldefels va acabar els 4 primers quarts sempre per davant el marcador i va ser una victòria més que justa. Neus del Jesús va ser la màxima anotadora de l'equip amb 22 punts. Amb aquesta victòria, l'equip se situa cinquè, suma 2 punts i a la pròxima jornada el seu pròxim rival serà l'Abrera fora de casa, un equip que va haver de perdre en aquesta primera jornada. Tanquem la carpeta del basquetbol per obrir la del futbol sala. Hem de parlar sobre el sènior masculí del futsal Castelldefels, l'X Buyer Team, que dissabte passat a les 6 de la tarda va estrenar-se una nova temporada a la tercera divisió nacional. L'equip dirigit per

Parlamanya rebia el pavelló Sem Can Roca a l'Esparreguera en un partit de màxima exigència, ja que l'Esparreguera s'espera que a final de temporada estigui a la part alta de la taula classificatòria. El partit en si, a nivell de resultat, va anar molt i molt bé pels interessos castelldefalencs, ja que l'Xbuyer Team van portar-se els 3 punts per un resultat final de 6-2. Cal dir que el partit va estar més igualat que el que indica el marcador final, ja que al temps de descans el resultat era de 0-0. No hi havia gols quan els jugadors marxaven cap a vestuaris. A la segona meitat, l'inici també va ser de màxima igualtat, però uns últims 10 minuts molt positius del Castelldefels, que va ser pràcticament un avió, van fer que l'equip groc s'emporti aquests 3 punts per estrenar la temporada. Pel Castelldefels cal destacar els gols d'Aiman Amhamdi, de Pau Ramírez en pròpia porteria, Joan Rosines, Òscar Garcia i també un doblet de Lenny Ramos, un dels home gols d'aquest Xbuyer Team. Per l'Esparreguera van marcar David Valles i també Arnau Omella. Amb aquesta victòria per 6-2, l'equip dirigit per Alemanya se situa com a líder de la classificació amb 3 punts. Sí que és cert que està empatat amb altres equips, però gràcies a la gran renda que van treure el partit de dissabte, aquest més 4 de diferència de gols situen el Castelldefels com a primer líder d'aquest grup 2 de la tercera divisió nacional. Pel que fa a la següent jornada, els grocs s'enfrontaran fora de casa el cap de setmana vinent contra el Futbol Sala Lleida. Pel que fa al CSR Castelldefels, el Centre Cultural i Recreatiu de Castelldefels, els dirigits per Alfredo García tenien una visita realment difícil aquest cap de setmana, ja que visitaven el pavelló municipal de la Cocentaina per enfrontar-se al Llefaqui d'Elx. El resultat final va ser de 2-2 entre Llefaqui i CSR Castelldefels en un maig que va ser corresponent a la segona jornada del grup 3 de la segona divisió B. Roger Serrano va marcar-se en la seva pròpia porteria al minut 11 i aquest va significar l'1-0 a favor del Llefaqui. Però una molt bona reacció del Castelldefels després de passar per vestuaris, Jordi Prats i Aldo Fuster van fer l'1-2 a favor del CSR. Finalment, Gabriel Pastor, el 29, signaria el 2-2 definitiu entre Llefaqui i CSR Castelldefels. En aquests moments, els dirigits per Alfredo García continuen a la part alta de la classificació i se situen en quarta posició, que dona accés a play-off amb 4 punts. Justament empatats amb l'Hospitalet Bellsport, que és el tercer, també amb Santa Coloma, amb Indústries B, que és el segon, amb també 4 punts, però amb la diferència de gols està per sobre de Castelldefels i també d'Hospitalet, i ara mateix el líder quedaria a Palma Futsal B amb 6 punts, únic equip que ha guanyat els 2 partits que hem disputat en aquest inici de temporada. I precisament la pròxima jornada, ara que parlàvem de Palma Futsal, el següent partit dels blaus serà a casa, però contra el líder, contra Palma Futsal B, que ja l'altre dia l'Alfredo García ens va deixar caure que era el gran favorit per guanyar la Lliga. O sigui que pròxima jornada, pròxim cap de setmana, dissabte 3 d'octubre, partides en majúscules a Castelldefels entre CSR Castelldefels i Palma Futsal B.

0: I per tancar els esports indoor hem de repassar com ha estat el cap de setmana els resultats en l'handbol. Comencem parlant sobre el sènior masculí de l'Esportiu Castelldefels, que va jugar ahir diumenge a 8:45 i va empatar 23-23 contra l'handbol Poblenou en la primera jornada de la Lliga Catalana Argent. Aquesta era l'estrena de l'equip de Joan Obiols en aquesta categoria superior després de l'ascens l'any passat des de Primera Catalana. Cal dir que pel que ha sigut aquesta primera jornada, aquest ha sigut precisament l'únic empat que hi ha hagut aquest cap de setmana a la categoria. Pel que va succeir al llarg del transcurs del partit, cal destacar que Poblenou va iniciar el duel amb moltíssima força i que va estar gran part dels 60 minuts per davant. Castelldefels ho va empatar al final i va aconseguir aquest punt. El màxim golejador de l'equip del Baix Llobregat va ser Oriol Casas amb 6 gols. Amb aquest punt, amb aquest empat, el Castelldefels se situa novè amb un punt. El seu pròxim partit serà fora de casa a Terres de Ponent enfront del Lleida. Pel que fa al sènior femení de l'Esportiu Castelldefels, aquí l'estrena ha sigut positiva de l'equip dirigit per Marc Viscarri, que d'aquí uns minuts, per cert, l'escoltarem a través dels nostres micròfons. Un Esportiu femení que va guanyar per 24-22 al Garbí B de Palafrugell al pavelló de Can Vinader. El maig va ser corresponent també a la Lliga Catalana Argent, una estrena per l'Esportiu Castelldefels molt i molt positiva. Cal obrir un parèntesi, s'enfrontaven dos equips que pugen des de Primera Catalana, i és que tant Esportiu Castelldefels com Garbí B de Palafrugell pugen de Primera Catalana al curs 25-26. L'enfrontament en si va ser de màxima igualtat de principi a fi, va ser un partidàs tremendo d'handbol femení i el Castelldefels s'emportaria per aquesta mínima avantatge, ja que el descans seria 12-11 a favor del Castelldefels i a la segona part aquest marcador es replicaria amb el 24-22 definitiu. Lucía Ortiz va ser la màxima golejadora del Castelldefels, va fer 6 gols i amb aquest empat l'equip és setè amb 2 punts. A la següent jornada, pròxim cap de setmana, en principi, si no es canvia l'horari, el partit seria diumenge, l'Esportiu femení s'enfrontarà a les Comes contra el Club d'Handbol Igualada. És moment de parlar sobre hoquei herba per conèixer com han estat els partits del cap de setmana pels interessos del Castelldefels Hoquei Club. Comencem parlant sobre el primer equip masculí, sobre el sènior masculí que visitava València el dissabte per la tarda al Polideportivo Virgen del Carmen Pétero per enfrontar-se en front del Club Deportivo Iner de los Ríos. El duel va ser corresponent a la tercera jornada del grup 2 de la Divisió d'Honor B i el resultat final va ser clarament a favor del conjunt valencià que s'imposaria amb un 5-1 definitiu. Sobretot, l'inici del partit va ser absolutament demolador pel Castelldefels, ja que Giner va marxar 4-0 al temps de descans. Van marcar IMR, Sergio Jiménez i Álvaro Sánchez per partida doble. Ja a la segona meitat, Mai Moria va retallar distàncies pel Castelldefels, un Mai Moria, que, per cert, ve de ser medalla de bronze amb la selecció uruguaia als Jocs Sud-americans, o sigui que des d'aquí l'enhorabona per aquest podi al Mai Moria. I continuant parlant sobre el partit i tancant aquest parèntesi dels Jocs Sud-americans, doncs David Martínez va marcar el 5-1 definitiu al minut 42. Una derrota complicada del Castelldefels, que suma ja dues consecutives amb la del Pozuelo del passat cap de setmana. Ara mateix els roig-i-negres se situen en la setena posició de la classificació i sumen 3 punts. Sí que és cert que hi ha una miqueta de trampa, ja que Giner i també el Línia 22 estan empatats amb 3 punts en la sisena i en la cinquena posició, respectivament. A la pròxima jornada, l'equip de Miqui de Las s'enfrontarà fora de casa, precisament contra un d'aquests dos rivals, contra el Línia 22, que està empatat a la classificació amb 3 punts. Pel que fa al sènior femení, les de Martín Castro van aconseguir una nova victòria en aquest inici de temporada. I és que quina ratxa que porten les noies en aquest inici de curs. En aquesta ocasió també visitaven València, precisament el Polideportivo Virgen del Carmen Vétero. Va acabar el partit del masculí i va començar el partit del femení, que van viatjar doncs una miqueta tots a nivell de club, tots junts, cap a València, es van reunir els dos partits i quan va acabar el masculí es va quedar a la pista, es va quedar a la grada, doncs donant suport a les dirigides per Martín Castro. Bé, el que comentava, el partit entre Xaloc i Castelldefels Hockey Club de la jornada 3 del grup 1 de la Divisió d'Honor B femenina, que va acabar amb un resultat clarament favorable al Castelldefels de 0-4. Fàtima Netfali va avançar a les roxinegres al minut 6. Aitana del Barrio, al 18 i al 23, signaria el 0-3 i, finalment, Aran López, al 52, tancaria la victòria castelldefalenca. Amb aquest triomf, l'equip de Martín Castro és líder en solitari amb 9 punts i, a més, amb unes dades a nivell golejador absolutament espectacular. I és que el Castelldefels està golejant en aquestes primeres jornades de Lliga. A la pròxima jornada, precisament, les castelldefalenques s'enfrontaran a domicili també contra la Jola Seta, un rival dur, un rival que ja coneixem d'altres temporades i que de ben segur ven la seva carn molt i molt cara. I abans de saludar protagonistes en el dia d'avui, hem de repassar i també conèixer els marcadors que ens han deixat diferents partits dels amistosos de pretemporada d'aquest passat cap de setmana. El sènior masculí del BBA Castelldefels va disputar la seva última prova, entre cometes, d'aquesta pretemporada abans de la Lliga. Ho va fer dissabte a les 6 de la tarda, quan va visitar la pista del Club Bàsquet Artés. L'amistós va ser negatiu pels interessos de l'equip de Raúl Martínez, ja que el Castelldefels va ser inferior al seu adversari i va perdre per un marcador de 70-55. Des del cos tècnic també ens informen que va ser un partit accidentat, sobretot com al llarg de tota aquesta pretemporada. El Castelldefels doncs, suma diferents problemes físics, ha patit diferents lesions de gravetat aquesta pretemporada i això està afectant directament el rendiment de l'equip en aquestes últimes setmanes. Recordem que el Castelldefels comença la Lliga el primer cap de setmana del mes d'octubre. En principi, si no es canvia l'horari, jugaria el diumenge 4. Partit, en aquest cas, contra el Club Bàsquet Vic. O sigui que serà un partit complicat. El Vic és un rival ja també amb molta experiència, no? a la categoria, a la tercera FEB, i serà un partit molt i molt difícil del Castelldefels, que això sí, tindrà el factor pista, ja que jugarà a casa a Can Vinader. Igualment, l'equip, pel que ens han comentat, està buscant reforços, està buscant incorporacions degut a aquestes baixes i tenir la millor plantilla possible per l'inici de Lliga. Pel que fa a la resta de partits que ens ha deixat aquest cap de setmana, pel que fa a pretemporada en rugbi, el Cruc també ha sigut protagonista en aquest aspecte, amb dos partits del sènior masculí i també del sènior femení. Comencem parlant sobre el sènior femení, que va jugar el dissabte a les 4 contra l'Ibero de Saragossa a Campitort i que va guanyar de manera molt contundent per un marcador de 46-0. També des del club ens informen que el conjunt aragonès va tenir diferents problemes a l'hora de viatjar amb jugadores. Podríem dir que no va anar a Castelldefels amb un mínim de jugadores, no, per afrontar el partit, i és per això que el Cornecruc li va tenir que cedir, entre cometes, per aquest duel, doncs, diferents de les seves jugadores per intentar jugar el partit sense cap tipus de problema. Igualment, el Cornecruc va ser àmpliament superior i va guanyar per 46-0, però principalment destacar aquest parèntesi, aquest punt, de que el Cornecruc li va tenir que deixar jugadores al seu rival. I l'altre amistós va ser el del Castelldefels Rugby Union Club, també el del Cruc, que va guanyar també de manera bastant clara a l'Ibero, també de Saragossa, per 45-5. Els dos partits pràcticament es van jugar de seguit, a les 4 van jugar les noies, a les 6 van jugar els nois, i va ser una tarda molt positiva pels interessos del Cruc, tant del masculí com també del femení.
1: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
0: Després de repassar aquests resultats de pretemporada del Cruc i del Corne Cruc, anem a saludar ja el primer protagonista del dia, el Dilluns Esportiu. Ja tenim a Marc Viscarri, tècnic de l'Esportiu Castelldefels Femení. Hola Marc, molt bones, què tal?
1: Molt bé per la victòria.
0: Bueno, felicitats. Quina manera d'estrenar-se, no?, a una nova categoria, míster.
1: Doncs sí, la veritat és que teníem clar que era un partit difícil. Al final el rival era el Garbí, que és un equip que també ha pujat amb nosaltres, però s'havia reforçat i sabíem que jugant a casa no podíem deixar de perdre l'oportunitat.
0: Bueno, a més recordo que el Garbí us va guanyar la final de l'any passat, corregeix-me si m'equivoco, us veu jugar
1: no,
0: al
1: títol
0: i...
1: No, va ser Vilanova del Camí.
0: Ah, és veritat, Garbí... Vilanova.
1: Sí, sí. Que també ens enfrontarem contra elles.
0: Sí, que també està... Bueno, i el Cerdanyola, sou els quatre que heu pujat de categoria aquesta temporada. Bé, em comentaves fora de micròfons, Marc, de que el partit ha sigut molt petit fins al final, eh?
1: Sí, ha sigut... Hem sortit... La primera part hem jugat molt millor en atac, hem fallat molt de cara a porteria, però la sensació era que el nostre atac anava superant la seva defensa. Defensivament no acabem d'estar ajustades, però bueno, estàvem sempre allà i hi ha hagut un moment que hem fallat 3 o 4 llançaments, ens han anat 3 gols, hem parat el partit, al final hem reafirmat que el que estaven fent les jugadores estava bé, que, bueno, que intentessin localitzar els llançaments i fer un parell de correccions en defensa, i ens ha donat per passar d'un parcial de 5 a 8 que hem acabat 12 a 11 a la mitja part.
0: Sí, 12
1: i
0: 11
1: la segona... Sí.
0: Ha sigut el resultat. Sí.
1: I la segona part, doncs, hem començat bé els primers 2 o 3 minuts, però després en atac no teníem la fluïdesa de pilota, anàvem molt a buscar el pivot, que la teníem molt ben marcada, i ens costava anar amples a l'espai, i en defensa estàvem molt, molt més ajustades, i gràcies a la nostra defensa ens hem mantingut el partit, perquè si no arribem a estar ajustades a defensa ens haguessin anat.
0: Creus que això amb el pas de les setmanes es podrà corregir? Perquè al ser el primer dia pot ser que físicament l'equip no estigui en les seves millors condicions.
1: Més que físicament, que físicament al final l'hem aguantat bé el partit i el ritme, s'ha notat que era un partit amb un ritme superior a l'any passat, és més el tema d'introduir conceptes tàctics a nivell ofensiu. Nosaltres hem afegit un sistema de joc amb continuïtat, però amb canvis, i això doncs té temps d'adaptació fins que les coses comencen a sortir com han de sortir. Llavors és qüestió d'entrenar, és qüestió d'entrenar.
0: Sí, i Marc, entenc que aquests matius venen derivats, no?, del canvi de categoria que us exigeix més nivell. Quins són aquests canvis, quins són aquests moviments que heu tingut que tocant la pissarra ofensiva de l'equip?
1: Al final estem parlant, tenim dos conceptes molt clars, que són la transició ofensiva, que hem de treballar la primera olejada de contraatac i la segona olejada de contraatac, que hem marcat gols així. I després, en atac estàtic, hem ficat un sistema de joc perquè tinguem més continuïtat i on les jugadores decideixen en funció de com es mou la defensa. Llavors, recau en mirar el que hi ha davant, el que passa davant, i no atacar perquè sí, perquè moltes vegades ataco aquí perquè m'hi ha la gana i no, al final ataco aquí i me muevo en funció de com reacciona la defensa. I això, mirar endavant i saber el que feia en funció del que... El que passa és una decisió que es pren molt poc temps i que també doncs, té un període d'adaptació per elles perquè no han treballat mai.
0: I com valores aquesta victòria?
1: Doncs crec que era fonamental. Al final, veient el calendari que tenim, començar guanyant era fonamental perquè al final reforça tot el que estem treballant i ens dona confiança. Sabem que aquest any el nostre objectiu no és assolir l'ascens, és mantenir la categoria. Pensa que no hem fet ni un reforç, és més, bueno, sí hem fet un reforç d'una portera veterana que ens avui, per exemple, la Rebeca, la segona part, ens ha donat moltíssim, però a nivell de jugadores de camp, de fet hem perdut una jugadora important que era la Carlota i no hem fet cap reforç. Llavors, estem contents perquè quan s'ha guanyant és un plus a nivell motivacional.
0: I les jugadores, que com bé comentes totes, venen de primera catalana, s'estrenen no, en aquesta nova categoria, com s'estan acostumant? Com s'estan acostumant a aquest nou ritme? Perquè sempre heu destacat el ritme no, de Lliga Catalana Argent respecte a primera catalana i la intensitat dels partits. Com s'estan adaptant les jugadores?
1: Molt bé. Pensa que és un equip jove, llavors al final tot es basa en que si elles tenen el nivell d'exigència per voler millorar, ho aconseguirem. Al final estem parlant de que l'any passat jugàvem a 45 possessions, avui probablement el partit ha estat entre 55 i 60 possessions. O sigui, és veritat que és primer partit de temporada, on hi ha moltes pèrdues, on l'efectivitat de cara a porteria és menor, però són jugadores que tenen potencial per poder jugar aquesta categoria. O sigui, jo crec que aquest grup de noies, si segueix jugant juntes 3-4 anys, també assoliran l'ascens de la categoria superior.
0: Destacaves prèviament el calendari que ve per davant a l'Esportiu Castelldefels. A la pròxima jornada us enfronteu contra el Jorba Sola, que vindria a ser l'Igualada en aquest nom que té. Què espereu d'aquest partit? Perquè el Garbí també pujava a la primera catalana. Creus que serà una fita encara més exigent que la d'aquest últim diumenge?
1: Sí. La Igualada va guanyar ja a Vilabanyoles. És un equip que l'any passat va ser una molt bona segona volta. Vaig estar mirant una estoneta al partit i és un equip molt complicat. Defensa bé i ataca bé. Nosaltres anem a veure desvenir. O sigui, al final plantejarem el partit, el prepararem per anar a guanyar allà i, si no es guanya és que no passa res. Al final no tenim la pressió de guanyar cada cap de setmana com l'any passat. Llavors, l'important és centrar-nos en nosaltres, treballar dia a dia i poquet a poquet ens aniran sortint les coses i no tenim cap tipus de pressió, que això és molt important.
0: I Marc, com veus aquesta Lliga Catalana Argent? Quins creus que seran els equips que a final de temporada estaran allà dalt lluitant pel títol de Lliga? Quins són els cocos, per dir-ho d'alguna manera?
1: Jo crec que Vilanova del Camí, perquè no ens fem referència amb l'equip que va pujar amb nosaltres, sinó que tenia un equip superior que va baixar, llavors és un equip que ve de Lliga Or. Vilanova del Camí, Canovelles, Igualada, Baix Montseny, que ha aficionat per l'Autordea, també té molt de potencial. La Roca ve, tot i que ha perdut a Sarrià, que també serà una pista supercomplicada. Hi ha 7 o 8 equips que jo crec que estan per davant i després serà la resta que lluitarem partit a partit per intentar rescar punts.
0: I entenc que el missatge que envieu a nivell d'objectiu de cara a aquesta temporada continua sent, no?, el del passat mes de juny-maig, que és la permanència, oi?
1: Partit a partit. O sigui, al final, jo avui, per exemple, a les noies els he dit a la xerrada inicial que jo no em conformo amb la permanència. Jo crec que hem d'estar a mitja taula i no patir per baixar. Però el dia a dia ens dirà on estem. O sigui, però que al final s'ho passin bé jugant, fiquin intensitat. Avui el pavelló estava ple i les noies han respost. Ha sigut un partit molt complicat i ho han lluitat. Que al final, quan veus l'entrega de les jugadores, que és el 1000 per 1000, tu com a entrenador estàs satisfet.
0: Doncs bé, Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que tinguis una molt bona setmana. Una abraçada ben forta.
1: Ja, igualment a vosaltres.
2: Dilluns Esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

0: Dilluns Esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: I aquesta última estona que ens resta d'aquest dilluns esportiu de Ràdio Castelldefels l'anem a dedicar al futbol. Com he començat a l'inici del programa, aquest cap de setmana, hem tingut una victòria, jo m'atreveria a dir, històrica per part de la Unió Esportiva Castelldefels, i és que el recordem que aquesta temporada el seu juvenil va pujar de categoria, disputava la Lliga Nacional Juvenil i aquest cap de setmana el quadre groc visitava el camp de l'Espanyol, la ciutat esportiva Dani Jarque, i va guanyar 1-2 a un dels escenaris, m'atreveria a dir, més complexes de tota la categoria. Anem a saludar a un gran amic nostre, com és el Pol Fariñas, delegat del juvenil del Castelldefels i que també va estar present a la Dani Jarque a la victòria de dissabte. Hola, Pol, molt bones, què tal, com estàs?
2: Molt bones, Cristian, bé.
1: Content, bueno, suposo...
2: Content d'estar aquí amb tu parlant i tindrà una estona.
1: Sí, suposo, Pol, que encara estaries més content dissabte després d'aquesta victòria, si m'ho permetiu, històrica, brutal, el que va succeir a la Dani Jarque.
2: Sí, la veritat que bueno, molt contents per tot el que està, per tot el que està sent el tindre una altra copa a Nacional al juvenil del Castelldefels, que bueno, feia 15 anys que no estàvem. I jo crec que és on ens mereixem estar, pel treball que portem darrere. L'últim any va ser espectacular el treball a tot el club, en totes les àrees, especialment pues, bueno, amb el juvenil, que també vam estar a la preferent durant tot l'any competint-la molt bé. I vam tindre al final de temporada el premi de poder estar Nacional, que és una categoria molt bonica. I molt il·lusionats, com et dic, Cristian, per tot el que ens ve aquesta temporada. Només han estat dues jornades, però ja aquestes dues jornades ens estan fent veure que la categoria és exigent, que el ritme és molt alt, que tenim jugadors preparats per a aquests partits i, sobretot, bueno, pues, amb ganes de treballar.
1: Sí, i a més una nova categoria, Pol, on dona la sensació que l'equip s'ha adaptat molt bé, perquè heu guanyat aquesta segona jornada fora de casa, que mai és fàcil. A la primera veu perdre per un gol que va ser de penal. De moment l'equip està donant una molt bona imatge.
2: Sí, Cristian, el treball també ve donat de moltes setmanes de pretemporada, que ens vam incorporar molt bé i molt ràpid per treballar. I, bueno, és que és això, al final et porta en ritme de la pretemporada tots els jugadors, que és el que principalment parlem amb el cos tècnic, que bueno, que pues, pots tindre partits on pots tindre més la pilota, la pots tindre menys, però si al final el ritme dels jugadors durant els 90 minuts et dona forces per seguir, bueno, al final parla bé una mica del treball que has estat fent fins ara.
1: I si ens introduïm una mica més a nivell de profunditzar en el partit de dissabte, Pol, què és el que va passar, què és el que va succeir perquè el Castelldefels guanyés per 1-2?
2: Bueno, doncs, Cristian, al final sabem una mica on anem, on anàvem aquest dissabte. Sabíem que anàvem al camp de l'Espanyol, que a nivell de jugadors, a nivell de club, fa les coses molt bé i bueno, no fa falta dir perquè està normalment a dalt l'Espanyol en totes les categories del futbol base. Però bueno, el que et comento, vam tindre molt clar des d'un inici, des del dilluns ja, parlant amb el cos tècnic, amb l'Àlex Tieza, amb el Carlos, amb l'Uli, amb el Pedro, vam tindre molt clar la idea que teníem, quin plantejament volíem. Sabíem que al camp de l'Espanyol has de treballar molt bé la part defensiva, llavors vam estar durant tota la setmana treballant situacions diferents, doncs, com la defensa d'àrea, moltes situacions d'equips que et poden transitar molt ràpid i et poden fer mal a les esquenes, i sobretot estar molt ordenats, ser molt comunicatius, tindre clar que l'ordre amb les marques s'ha de prioritzar molt, perquè l'Espanyol és veritat que et mou molts jugadors de zona i t'acaben picant molts jugadors a l'espai, i aquí és on tu has de decidir si saltar amb aquests jugadors o tindre cobertures que et puguin fer aquests esforços. I principalment va estar dedicada molt a això, també vam treballar molt la pilota aturada, però amb un pla de partit molt defensiu, sabent que potser ens trobàvem amb dos o tres accions per poder marcar, i que aquí sí que tindríem que tindre la qualitat i la gana de voler marcar. I per sort, doncs mira, vam materialitzar les dues o tres accions que vam tindre i molt contents per aquesta part.
1: A més, us situeu 0-2 al marcador a l'inici de la segona part amb aquest 0-2 que mai és fàcil, però ràpidament, res més marcar el 0-2, el gol de Juan Manuel Ramírez, ells retallen distàncies, el 59 amb un gol de Pau Conde. Com gestioneu aquesta mitja hora perquè res més marcar el 0-2, rebre un cop d'aquestes característiques, no ha de ser gens fàcil?
2: No, Cristian, la veritat que no, perquè et veus amb un resultat molt favorable, però al final el 0-2 al futbol és un resultat bastant, bastant enganyós, ja que en el moment en el que al contrari et fica un gol, pues està un altre cop al partit. Però bueno, sí que és cert que al final va ser una mica la tònica de tot el partit. Nosaltres el plantejament era molt defensiu, no vam canviar amb els 90 minuts de la nostra proposta. Ens va donar molt respir el gol del Juanito, com bé dius, i després sí que és cert que ells ens marquen, no sé si 6 minuts o 7 minuts després de nosaltres marcar, però com et dic, Cristian, la proposta nostra no canvia. En aquell moment jo crec que entre els jugadors, fins i tot, ells saben quin tipus de partit tocaria, perquè dintre del partit pues, passen hi ha molts moments, i al tindre l'1-2 al marcador a falta de doncs mitja hora o alguna cosa així, no estic ara segur. Jo crec que els jugadors ho interpreten bé, nosaltres també amb les ordres que els diem entenen una mica quin és el model de seguir a partir d'aquests minuts i ja et dic, aprenem a patir molt, vam patir molt, però aquest equip és capaç de fer-ho, fins i tot al camp de l'Espanyol, i de treure els resultats a falta de tants minuts.
1: I quines valoracions traieu des del cos tècnic amb l'Alejandro, amb Carlos i companyia d'aquests 3 punts?
2: Doncs molt positives, Cristian, molt positives, però al final sabem que això és una cursa molt llarga, que estem a la jornada 2 i que a la Lliga Nacional totes les setmanes les has de competir pràcticament al 100%, bueno, segurament, i a partir d'aquí, això evidentment que ens dona molta, molta força per continuar, per seguir confiant en el treball que estem fent, però amb els peus a terra, entenent que és la jornada 2, que encara és molt d'hora per tot, i sabent que on ens hem de fer molt més forts nosaltres és a casa, els Canyars ha de ser un fortín, i d'aquesta manera que els rivals que vinguin de la categoria sàpiguen que no ho tindran fàcil.
1: Entenc que l'objectiu, Pol, passa per la permanència, no?
2: Sí, sí, totalment, Cristian. El club s'ha de sentar en la categoria, que és on ens mereixem estar, després de tot el treball que ens ha costat arribar-hi, i passa per la permanència, està clar.
1: Perquè, clar, estic veient la classificació, els rivals hi ha molts filials, no? Com el de l'Adam, el Barça, el mateix Espanyol, entre d'altres. Recordem que Divisió d'Honor, que vindria a ser la primera de juvenils, entre gometes, que ja s'ajunta amb equips d'Illes Balears, amb Aragó, amb Reial Saragossa i companyia, entenc que els filials no poden pujar. Pot ser, Pol, que aquesta temporada un cinquè classificat, per posar un exemple, pugui pujar a Divisió d'Honor o no?
2: Sí, i tant, Cristian. De fet, ha passat bastants cops. L'any passat va passar amb el Sant Andreu, si no m'equivoco, que al final doncs la Lliga està així repartida i és cert que doncs, bueno, aquests 5 classificats o 4 classificats normalment són les canteres, no tenen l'opció de pujar a Divisió d'Honor perquè ja tenen uns equips, i aquí és on entra doncs, bueno, l'equip que està taula cap a dalt, mitjà de taula cap a dalt. Si ha fet bona feina i està les últimes jornades en aquests jocs, sí que pot tindre oportunitats.
1: D'altra banda, ja fixant-nos en el que vindrà per davant, pròxima jornada l'equip disputarà la jornada 3 a casa contra l'Adam, contra el filial de l'Adam, contra l'Adam B. Com plantegeu aquest partit?
2: Bueno, doncs sobretot mantenint una mica la idea que tenim des d'un començament de saber que juguem a casa, no ens pensem que som menys que ningú equip, i això pues, bueno, ho estem demostrant, i al final es tracta de competir de tu a tu contra qualsevol equip que vingui. Jo crec que amb la força de tot el club, amb el suport de tots els nens, de totes les famílies que estan al club, es poden fer coses molt grans i el plantejament és confiar molt i bueno, ja, aquí a partir d'ara ja parlarem amb l'estaf de què plantegem.
1: Doncs bé, Pol, gràcies, que tinguis una bona setmana i molta sort de cara a la pròxima jornada.
2: Moltes gràcies, Cristian. Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Dilluns esportiu, tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.

Doncs és moment d'anar acomiadant per aquí aquest programa, aquest espai, aquesta nova edició del Dilluns Esportiu a Ràdio Castelldefels. Recordem que el mes d'octubre, a la pròxima edició, segurament ja tindrem a més equips incorporats al calendari esportiu dels caps de setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, que tingueu, com sempre, una fantàstica setmana. Salutació i abraçada forta al Sebas des del so i nosaltres que ho deixem per aquí. Adeu-siau!

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció A la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Olor de mar. Flaire a ron cremat. I cançons que formen part de la nostra història. Comença la Taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

Club de Música Marinera. A la Taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

Club de Música Marinera. A la Taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

glob de música marinera. A la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimarts, és 19... Dimarts 29 de setembre del 2026 i a partir d'aquesta hora, atenció, perquè tenim avisos de perill per intensitat de pluja a bona part del litoral i també del prelitoral del país. I on plou més a aquesta hora? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, tenim ja una franja de tempestes força organitzada entre l'Alt Camp, la Conca de Barberà i que ja s'endinsa la Catalunya central i, a més, va perdent velocitat, amb la qual cosa allà on descarrega cada vegada ho fa més estona i amb molta ràbia. I després tenim un altre sistema de tempestes que s'està formant de moment entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Aquest des del satèl·lit ja el veiem força organitzat i aquest és el que anirà resseguint la costa i anirà avançant molt a poc, amb la qual cosa aquest és el que ens pot donar problemes també de cara a les pròximes hores en qualsevol punt del litoral. Prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona, també en alguns punts de la Catalunya central, i amb els models que estem mirant avui, actualitzats ja d'aquest matí, sí que ens marquen que durant la tarda aquesta precipitació intensa també podria arribar-se a allargar al sud de les comarques de Girona. Estem parlant del sud de la Costa Brava fins al Baix Empordà i també forces llocs de l'interior de les comarques de Girona. Això ja durant la tarda. Seria la novetat respecte al pronòstic d'ahir, que allà insisteix doncs, que també es poden acumular més de 100 litres. Recordem que hi ha alguns avisos que ens poden arribar a marcar de precipitacions fins a 150 litres per metre quadrat.
0: Aquesta és una previsió molt incerta, com les tres que hem vist de fortes aquest setembre, Eloi, sí. Però diries que és la més forta de la que hem previst?
1: Sí que és veritat que és una de les més incertes, vaja, de les tres diria que és la més incerta, perquè encara tenim molta incertesa ara, quan ja s'està produint la precipitació, d'on tindrem aquestes puntes de precipitació que poden arribar als 150 litres. És la primera vegada també que veiem que els models ens arriben a marcar puntes de més de 150 litres. Fins ara veiem aquests 100, 150 que ens sorprenien. Ara ja veiem puntes superiors a aquestes xifres. Per tant, doncs sí, és la que reuneix les condicions per poder provocar més problemes.
0: 150 litres per metre quadrat.
1: Sí, hi ha models que ens estan marcant això. Fins i tot una miqueta més, eh? Que passa que, diguéssim, quan fem la mitjana de tots i quan els hi donem credibilitat, ens quedem doncs, amb aquesta xifra. Entre 100 i 150, en alguns llocs molt puntuals, però que evidentment, doncs, es poden produir i poden donar problemes.
0: Perquè recordem que la primera previsió, que estava al voltant d'uns 100 litres per metre quadrat, perquè és veritat que era en molt poc període de temps, es van suspendre les classes. Avui no hi ha previsió de moment de suspendre res.
1: No, de moment tenim l'avís vermell, sí. Tenim les alertes activat. Estem observant tota aquesta franja de precipitació i entenc doncs, que a mesura que es vagi veient de quina manera agafen forma tot això, doncs s'acabaran de prendre decisions si és que s'ha d'elevar la mesura.
0: Anem a saludar aquesta hora la Rosa Mata, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. No sé si contemplen ara mateix, amb aquesta previsió que ens feia l'Eloi Cordomí, aplicar algun tipus de restricció més aquest matí?
2: De moment no. Vam acordar ahir en la reunió del comitè tècnic que de moment no aplicaríem una restricció contundent pel que fa a restringir mobilitat o suspendre escoles. Tenim una zona avisada molt gran i que afecta, de fet, 13 comarques, i el que ens estan dient és que seran fenòmens molt locals. I, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya, podríem dir, perquè pràcticament doncs, és aquesta zona en la que podríem tenir aquests xàfecs locals tan intensos, i vam decidir doncs, fer aquest avís generalitzat en aquesta zona de molta cura en la mobilitat, en els desplaçaments, i anar-ho seguint i veure si en funció de les afectacions i de com es van traduint aquestes pluges, doncs puntualment creia necessari fer alguna restricció o aplicar alguna mesura més.
0: Perquè, clar, però veient la previsió, és a dir, la previsió aquesta podria ser més greu que la que es va fer a principis de setembre quan es van suspendre les aules. És a dir, què és el que porta, què determina que se suspenguin o no classes?
2: Bueno, la precisió amb la que es pot avançar aquesta situació meteorològica.
0: Ara hi ha molta incertesa, massa incertesa per prendre una decisió.
2: Això és el que es va considerar. Sí que es va prendre una decisió, que és la d'enviar les alert a tota aquesta zona, on aquestes 13 comarques on es va veure doncs, que hi havia més probabilitat que hi pogués haver aquest fenomen local, però tenint en compte això, que ens indiquen que seran fenòmens locals, que passaran bastant ràpid, que, bueno, que poden anar acompanyats doncs, també de tempesta, de fortes ratxes de vent, i per tant doncs, ho anirem seguint, a veure on finalment doncs, es compleix aquesta previsió.
0: Fins ara consten algun tipus d'avís, algun problema destacat?
2: Ara, no fa gaire estona, doncs, per exemple, ens han trucat del Pla de Santa Maria, que estava plovent molt, també de l'estació de Vilaverd, que tenia l'estació de Renfe, doncs, que tenia bastanta aigua, però continuava funcionant. Tenim 40 trucades al 112, però són informatives, per tant, no han obert, doncs, intervencions o expedients a bombers. I bé, i també ens van comunicar ahir la nit, doncs, que s'havia suspès l'AVE i les trens de mitja distància de Renfe entre les 9 i les 11, de moment, també. I de moment no tenim cap incidència greu. Ho anem seguint.
0: Sí, això és entre Barcelona i Tortosa, no?, i Móra la Nova, des de les 9, com deies, fins a les 11 del matí. Podria ser, diuen, que els trens d'alta velocitat també puguin patir retards perquè han de reduir la seva velocitat.
2: Sí, de moment tenim aquest avís de suspensió i és possible que redueixin velocitat. No ens ho han comunicat formalment, però sí que és possible que en altres situacions, doncs, prenguin aquesta mesura.
0: Doncs, Matí, també d'estar connectat a la informació. Si hi ha incertesa, doncs anirem explicant minut a minut el que vagi passant. Són els nous temps i, per tant, també ens hem d'adaptar a aquesta nova manera d'anar seguint el que passa també al nostre cel. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Seguim parlant. L'altre gran tema, a banda de les pluges, que avui seguirem amplement al Matí de Catalunya Ràdio, són les negociacions contrarrellotge pel decret de l'habitatge que pretén aprovar avui al Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana generositat als socis d'investidura, però encaixar totes les demandes sembla, a hores d'ara, un puzzle impossible. Madrid, Paula Brujats.
3: I ara mateix el decret penja d'un fil. Ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge, la pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitacions encallen la negociació. La Moncloa assumeix que és impossible satisfer tots els grups, però negociarà fins l'últim minut.
0: Ara sí, ampliem, Paula, i avui també a partir de les 9 la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, ens explicarà l'última hora de les negociacions. És una de les protagonistes del dia i avui serà, com no, al Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, al carrer segueixen les mobilitzacions. Dues persones, de fet, han estat detingudes aquesta nit durant la protesta davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presidia una entrega de premis. I en les últimes hores, fins i tot el Papa ha parlat, atenció, del cas de la Mari Carmen.
4: Com és possible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacitat o con dificultat, ser echada por decir de su...
0: Doncs precisament la bona notícia en clau també d'habitatge és que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva. Àngels La Fuente, bon dia.
5: Bon dia. L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys.
0: L'habitatge serà també, sens dubte, el gran tema que marcarà aquesta tarda l'arrencada del debat de política general al Parlament de Catalunya. I avui al Matí de Catalunya Ràdio es

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 10 i comencem a aquesta hora el repàs també a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I avui el focus està posat al rellotge, perquè estem a poques hores perquè el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge que penja ara mateix el text d'un fil.
2: Davant les reticències dels partits amb qui s'ha estat negociant, Pedro Sánchez els demana responsabilitat.
4: Crida del president espanyol a la generositat de les formacions per tirar endavant la norma, amb mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer fins al desembre del 28, la prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a propietaris i llogaters. Sánchez destaca que el nou text té el segell de totes les formacions amb qui l'ha abordat i de cara a la futura votació al Congrés els demana...
5: Que hagamos ese último esfuerzo con altura de miras, con sentido de Estado... i con responsabilidad.
4: Ho ha dit a l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, on una de les guardonades, la cantant navarresa Amaya, ha lliurat a Sánchez una cartolina on s'hi podia llegir Decret Mari Carmen. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I en aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar el dret a l'habitatge i va demanar posar límits per evitar més casos com el de la Mari Carmen.
6: No pot existir patriotisme sense humanisme. No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.
1: I com estan ara mateix les negociacions? Doncs bé, us expliquem al matí de Catalunya Ràdio que justament el que fa encallar ara mateix aquestes negociacions és la pròrroga indefinida dels lloguers i també la regulació dels lloguers d'habitacions.
7: L'última proposta del Ministeri d'Habitatge no convenç ni els socis d'Esquerra ni tampoc Junts, i ara sí, la negociació entra en temps de descompte. El Consell de Ministres es reuneix a 9:45.
1: Més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
8: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
9: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
10: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
11: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
8: Les negociacions seguiran fins l'últim minut. Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'espera també d'aquestes negociacions continua també la mobilització als carrers. Ahir a la nit, per exemple, milers de persones es van manifestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona, on hi havia el president espanyol, Pedro Sánchez.
2: La concentració va tallar l'avinguda Diagonal i va acabar amb dues persones detingudes. Convocats pel sindicat de llogateres, els manifestants van exigir al govern espanyol que el decret que es podria aprovar avui inclogui lloguers indefinits, la congelació dels lloguers actuals, mesures per frenar els desnonaments i que eviti els abusos del lloguer de temporada o de Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
12: Perquè hi ha desenes de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
2: També deixen clar que la mobilització no ha fet més que començar.
1: I mentrestant, bones notícies per la Mari Carmen, perquè hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis on ella vivia i també els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, d'on va ser desnonada la setmana

0: passada.
1: El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
2: L'acord estableix que la Mari Carmen podrà tornar a casa seva pagant el mateix lloguer que pagava abans del seu desnonament. No més de 500 euros i mai podrà superar el 30% dels seus ingressos i amb un contracte de 8 anys. Un acord que haurà de tenir el vistiplau de la Mari Carmen i que la seva advocada, Beatriz Duro, defensa que és el fruit de la pressió social i del sindicat de llogateres.
3: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
2: Una pressió que anirà més enllà de la Mari Carmen. L'acampada de la Puerta del Sol es mantindrà el temps que sigui necessari, diuen, per acabar amb l'especulació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general també al Parlament de Catalunya, avui a partir de les 4 de la tarda, amb la intervenció del president de la Generalitat.
1: Des d'avui fins dijous, el govern de Salvador Illa se sotmetrà a l'examen de mig mandat amb l'oposició disposada a elevar el to contra la seva gestió.
4: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa es guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
5: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
4: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de les 4 de la tarda al Parlament de Catalunya. I mentrestant, hem d'explicar-vos també que el president del Tribunal Constitucional diu que el Suprem ha fet una interpretació de l'amnistia esbiaixada i contrària a la llei.
6: Rescat Info ha tingut accés a un nou esborrany de la sentència de Cándido Conde Pumpido, en què diu que el Tribunal Suprem ha vulnerat drets fonamentals no aplicant la llei també pels delictes de malversació. Aquesta sentència sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina. El Suprem ja dit que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha donat 10 dies a les parts per posicionar-se sobre l'amnistia dels CDRs acusats de terrorisme. Ho ha fet 2 mesos i mig després del posicionament favorable de la justícia europea. Martí Majoral, advocat d'Alerta Solidària, ho considera una presa de pèl. Són declaracions a aquesta casa.
7: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
6: Majoral creu que el moviment de l'Audiència Nacional dilatarà el procés almenys fins al novembre.
0: I atenció a això, perquè E-Notícies, que és un mitjà proper a Aliança, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre.
1: Una investigació del Crític i El Salto revela que les audiències de Notícies i Estado de Alarma TV van commutar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026. E-Notícies és un mitjà amb una línia editorial propera a Aliança Catalana. Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions a les xarxes. De la seva banda, Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid. Ell és qui va començar a rebentar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics. Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'ha estès a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei. L'article menciona que tots dos mitjans comparteixen un gestor web de continguts orientat a potenciar els pescaclics.
0: I Brussel·les proposa que els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia.
6: Les autoritats comunitàries volen crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge, però eviten concretar-ne els detalls.
0: Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: La cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, diu que els atacs híbrids es troben en una zona grisa. No són prou potents per justificar una resposta armada, però sí que poden alterar el dia a dia de la gent, amb sabotatges en plantes energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions.
9: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
10: This has to work hand in hand.
8: Diu que la seva proposta no vol substituir l'OTAN, però evita aclarir si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de tirar endavant aquest protocol de resposta conjunta. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui parlem del que passa a Europa. De fet, ens fixarem en un post que ha fet Sor Lucía Caram al seu Instagram, on diu que fa poc que ha tornat d'Ucraïna i que ho pot dir clarament, que Polònia, que és el lloc on s'agafa l'avió per després desplaçar-se cap a Ucraïna, és a dir, el lloc on torna cap a Catalunya, diu que respira directament guerra, que les informacions que arriben són reals i que no es tracta de tenir por, però tampoc podem ser ingenus. Avui, a partir de 3:15, Sor Lucía Caram, al matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, alerta dels seus futurs, als seus futurs inversors, que la IA, la IA avançada, podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat.
1: És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per a la seva sortida a borsa. L'empresa avisa que alguns dels seus models podrien desenvolupar comportaments d'autopreservació, com intentar evitar que els apaguin o ocultar o manipular informació, o fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. Anthropic dedica gairebé 80 pàgines del fullet, que en té 261, a explicar els riscos de la seva tecnologia. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament i que això dificulta garantir-ne la seguretat. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial segura i fiable és una responsabilitat col·lectiva.
0: I d'altra banda, OpenAI, la matriu del ChatGPT, admet que va trigar massa a informar Austràlia d'una intrusió dels seus sistemes.
6: L'empresa va detectar l'incident a mitjan agost, tot i que l'atac es remuntava al juny, però no en va informar les autoritats fins al 10 de setembre. El retard ha provocat la indignació del primer ministre australià.
0: I a banda d'això, són les 6:20, també ens fixem ara en els esports. Robert Prat.
11: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Molt bon dia.
0: La primera.

0: I com ja és tradició per Nadal, Joan Dausà farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: La segona.

0: partir d'avui al Teatre Tívoli s'hi pot veure el musical Mamma Mia, un muntatge que ja han vist més d'un milió d'espectadors i que compta amb un elenc català com Mireia Portes, Joan Oliver o Marc Ribalta. Hi haurà funcions fins al 20 de desembre.
1: I la tercera?

I avui dimarts també Zucchero actua al Palau de la Música de Barcelona dins del festival Jazz. L'artista italià hi presentarà la seva gira Under the Moonlight avui a les 9 del vespre.

0: això, avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Èlia, quan passaven 15 minuts de les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. I el Leo, també, amb 3 quilos 30 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9, obrirem l'Àgora entrevistant la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, el mateix dia en què el govern espanyol preveu aprovar el nou decret llei d'habitatge.
3: A les 10, parlarem amb Sor Lucía Caram, després que l'extrema dreta l'hagi assenyalat a causa de la seva activitat social a Manresa.
2: A 11:15, estrenem col·laboració. El guanyador del Premi Nacional de Recerca en la categoria de comunicació científica, Pere Estupinyà.
3: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de lloguers.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, on tenim ara mateix les tempestes més fortes? Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Doncs tota aquesta franja al nord del Camp de Tarragona, que va des del Baix Penedès, l'Alt Camp, la Conca Barberà, arriba també fins i tot a la Catalunya central, gairebé el Prepirineu. Aquí tenim tempestes fortes. I, a més, també hi ha una franja al sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i també a la zona de Castelló, que s'està organitzant i aquí està formant doncs, una tempesta, un sistema convectiu ja amb moltes tempestes associades, que aquest anirà escombrant bona part del país. El litoral, prelitoral, especialment, de Tarragona, de Barcelona. I compte també perquè els últims models que de consultants insisteixen que durant la tarda es pot reactivar també la pluja i allargar a tot el que seria la Costa Brava interior de les comarques de Girona. En totes aquestes franges poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, 90 litres en 3 hores i puntualment advertim que poden superar-se els 150 litres per metre quadrat. Els models ens indiquen que allà on hi ha més probabilitat de que se superin aquestes xifres extraordinàries seria el litoral i prelitoral de Barcelona i a l'extrem sud de la Costa Brava.
0: I ara mateix, com tenim també les carreteres i la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i al litoral, també a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Barcelona, per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals. El que surt aquella hora de Barcelona cap a Tortosa i el que va fins a Móra la Nova també es posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat que tinguin previst passar pel litoral entre les 9 i les 11.
0: Són les 6 i 26. I ara activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Ja, good morning.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: I des de Palma, Caterina Carmany, bon dia.
9: Bon dia.
0: Comencem avui a Alemanya. Ja fa temps que el ministre de l'Interior alemany, l'ultraconservador Alexander Dobrindt, vol ampliar les competències dels serveis secrets. Les seves intencions, però, estan aixecant ara mateix fortes crítiques d'Alemanya. Quins canvis vol fer, Jordi?
6: Doncs mira, per exemple, que els serveis secrets puguin entrar a casa teva d'amagat i escorcollar-la, o instal·lar un programa espia al mòbil d'un ciutadà. I tot això sense ser policies i sense ordre judicial, o també fitxar a menors d'edat com a informadors. Tot en pro de més seguretat per lluitar contra les amenaces híbrides de què Dobrindt parla sense parar. L'oposició acusa el ministre de voler recuperar la policia secreta de l'RDA, la temuda Stasi. La proposta es debat actualment al Bundestag, tot i que molts dubten que arribi a superar el filtre del Tribunal Constitucional Alemany.
0: Saltem, gràcies Jordi, ara a la Xina. Els pocs avenços en la recent cimera entre Trump i el president xinès a Washington es van sabent amb comptagotes. Però n'hi ha un en el capítol de la bona voluntat de ben popular. La Xina, atenció, ha enviat una parella d'ossos panda al zoo d'Atlanta. Francesc.
10: Doncs sí, Ricard, anunciat pel mateix Xi Jinping. La parella ha arribat ja a la ciutat de la Coca-Cola. És l'anomenada diplomàcia del panda que fa d'aquesta espècie amenaçada un fantàstic ambaixador de la Xina, l'estrella del seu poder tou, tot i que és el zoo de destí qui es fa càrrec del manteniment dels pandes, que és car per la gran quantitat de bambú que devoren. El mascle es diu Ping Ping, que vol dir pau, i la femella Fuxuang, doble fortuna. Magnífics auguris per a les relacions entre les dues principals economies del planeta en una excel·lent metàfora de la situació, cordialitat en la rivalitat.
0: I atenció amb això perquè el trueque, o permuta, que va ser molt popular i famós durant la crisi del corralito a Argentina, l'any 2001, torna a planar atenció sobre el país. En els barris més pobres de diverses zones de l'Argentina, aquest moviment d'intercanvi de productes i serveis sense diners pel mig recupera presència, Joan.
8: Sí, per a milions de famílies argentines, arribar a finals de mes és una lluita titànica. Amb una inflació elevada del 33%, sous baixos i també una pobresa que repunta, després, això sí, d'haver baixat puntualment amb l'arribada de l'ultraliberal Javier Milei a la Casa Rosada, segons dades oficials. El govern argentí assegura que va pel bon camí, que l'economia funciona i que només es tracta d'un sotrac temporal, mentre milions d'argentins veuen que el trueque podria ser, i és per a molts, l'única forma de sobreviure.
0: I per acabar, atenció a això, és la cançó que ha indignat els mallorquins. Què diu, Caterina?
7: Mira, Ricard, se titula Male Hater Go Home i la canta un grup alemany com a rèplica a les manifestacions multitudinàries contra la massificació turística. Resulta que s'anufes. Al vídeo es veu un grup de turistes amb cartells que diuen això, Male Hater Go Home, amb el dit del mig aixecat. Mala és el terme que tenen a Alemanya per referir-se a Mallorca, sobretot a les zones de turisme de borratxera, en un to familiar, a vegades, despectiu. Per tant, la cançó diu que els que ho diuen mala, que se'n vagin a casa, parafrasejant el típic turistes aneu vosna a que vostre.
0: I un minut pels esports. Florentino i Laporta estan citats en un acte de conciliació. El 25 de novembre, el Barça va demandar el president del Real Madrid per calúmnies.
9: Si no hi ha conciliació el 25 de novembre, el Barça està disposat a presentar una querella criminal. El Barça Bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, mentre que la Villamal és el gran reclam del partit que jugarà aquesta nit a Espanya contra Croàcia a la Lliga de les Nacions de Futbol a partir de 3:15.
0: En punt 6:45. I comença ara mateix el dia a Catalunya Ràdio. Avui aviat el sol sortirà a les 7:47.
11: I es pondrà a les 7:38 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:51.
0: Les temperatures a aquesta hora?
12: A Vacarisses, 18 graus. A Sant Pere Pescador, 17. I a les Cases del Canà, 22.
0: Pel que fa al temps, continuem analitzant minut a minut aquesta evolució de pluges, que és molt incerta, Eloi, però que, atenció, molta precaució, perquè pot ploure molt en alguns punts del país.
4: Sí, de fet, ara mateix les tempestes més fortes les tenim al nord del Camp de Tarragona, n'arriben també per l'extrem sud, per les Terres de l'Ebre, i avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, de Barcelona, i també la Costa Brava, interior de comarques de Girona. Les pluges fortes també poden arribar a la Catalunya central. En tots aquests llocs hi ha risc que s'acumuli fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores i puntualment 150.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. Pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí Renfe ha suspès la circulació de dos trens regionals i posposarà la circulació de trens d'alta velocitat també en aquesta hora, entre les 9 i les 11.
0: Tot això avui, que és dimarts 29 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Protecció Civil.
11: Demana que s'extremin les precaucions davant d'un nou episodi de pluja que afecta Catalunya en les pròximes hores. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral, i el nivell d'alerta és de 5/6, sobretot fins al migdia.
0: El segon, habitatge.
12: Negociació contra el rellotge perquè el decret d'habitatge que avui ha d'aprovar el Consell de Ministres tingui prou suport parlamentari. L'esborrany inclou una pròrroga dels contractes de lloguer de 2 anys, la prohibició dels desnonaments a habitatges de fons voltor o incentius per llogaters i propietaris. I la Mari Carmen podrà tornar a casa després que la propietat del pis i els seus representants han arribat a un acord.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
11: En la ponència en què proposa emparar l'exconseller Dolors Bassa, el president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia urgent als líders del procés, també per la malversació, i carrega contra el Suprem per haver fet una interpretació esbiaixada de la norma.
0: El quart, Unió Europea.
12: Brussel·les planteja que que els 27 responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Per això estudia un protocol de seguretat en situacions d'emergència pels actes de sabotatge que no justifiquin una resposta armada. Tot i això, deixa clar que el mecanisme seria compatible amb el paper de l'OTAN.
0: El cinquè, Anthropic.
11: El gegant de la IA alerta als seus possibles inversors que la intel·ligència artificial avançada podria comportar riscos catastròfics o existencials per la humanitat. Anthropic admet que alguns models podrien intentar evitar que els apaguin o actuar de manera semblant al xantatge i defensa la inversió en una IA segura i fiable.
0: Aquests són els cinc noms del dia i què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
13: Doncs la visita de Macron a Madrid. Avui visita d'estat, demà també, en la recta final del mandat del president francès, inclou una recepció amb els reis aquest migdia i un sopar de gala al Palau Reial. Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va donar llum verda al tractat d'amistat i cooperació entre Espanya i França. Estava bloquejat pels dubtes jurídics en un dels articles.
0: Amb què s'ha anat a dormir als Estats Units?
13: El Wall Street Journal explica que OpenAI no llançarà encara el nou model de ChatGPT, que seria el 6.1 Astra, per problemes de seguretat durant la fase de proves. Havia de sortir en els propers dies, però s'han detectat que s'ha anat a pitjor en dues àrees, en el compliment de les ordres que rep aquesta tecnologia per part dels humans o que arriba massa lluny sense demanar permís.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
13: Amb la cursa espacial, el govern xinès ha anunciat que preveu completar a finals de 2028 el mapa geològic de Mart de nova generació, que ha de servir, entre d'altres, per reconstruir el passat aquàtic del planeta vermell.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Centrada sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge.
14: És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre habitatge. Però l'anomenat decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028. El Mundo, que la Moncloa pressiona Junts per cedir a les receptes de l'esquerra, i la Razón, que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Qui se'n desmarca i ho recull en un raconet és la Vanguardia, i això perquè dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona. Els premis d'aquest diari el veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme. I altres temes de portada: ataca el cor de Kiev, diu l'Ara, terror rus sobre Kiev amb drons, a reacció titular El Mundo. Els primers ho acompanyant de la foto d'un edifici en flames, els segons de la d'una dona ferida transportada ràpidament cap a una ambulància.
0: I a la premsa comarcal hi llegim també que el Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana, Lara García.
15: Sí, és la conclusió de l'anuari econòmic del BBVA que destaca el Segre. El banc veu un cert canvi de model econòmic a Catalunya, impulsat pels serveis productius d'alt valor afegit. El lideratge de Lleida es deu a la recuperació del sector primari, que en aquestes comarques va créixer un 13,6% l'any passat, com també ho van fer la construcció i els serveis, mentre que la indústria es va quedar més enrere, amb un increment més moderat del 0,9%. A Tarragona, l'Ajuntament de Calafell insisteix al Ministeri de Transició Ecològica perquè els concedeixi una pròrroga al passeig marítim de Segur de Calafell. La concessió per ocupar la platja amb un passeig que va pagar el consistori va acabar el 2023 i des d'aleshores, diu el Diari de Tarragona, el passeig està en un llim legal i sense pròrroga de la concessió s'hauria de demolir i restituir la zona tal com estava abans d'aquesta obra. I el Diari de Girona posa en portada que la Fundació Internacional de l'Artrosi i l'Osteoporosi ha inaugurat la Casa OAFI. És un nou espai dedicat a la salut articular a Sant Esteve de Llémena. El projecte vol reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament.
0: I en esports, atenció perquè ja hi ha data per la conciliació entre el Barça i el Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
9: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions i amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè es faci aquesta conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6 amb transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36. De seguida us ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, a aquesta hora sempre mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 35 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Good morning, Catalunya. La vida intel·lectual dels Estats Units és inseparable del seu present polític. Aquesta mateixa setmana, coincidint amb les midterms, s'ha publicat un llibre molt interessant, The End of Times Fascism, de l'arcifamosa pensadora canadenca Naomi Klein i l'activista Astra Taylor. Aquest és un estudi sobre com la dreta radical americana i els tecnòcrates feudals no malden per evitar les crisis a les quals ens enfrontem, sinó que, opinen les autores, les alimenten per crear un sentiment d'apocalipsi. Klein i Taylor argumenten que davant d'una hipotètica fi del món, els polítics conservadors apostaran per un estat de nostàlgia per obligar-nos a voler tornar a un hipotètic passat gloriós de les nacions i a obsessionar-nos per la salvació pròpia i de la nostra família, negligint la fraternitat amb els altres individus del món. No coincideixo amb totes les tesis del llibre, però diria que la tàctica que s'hi descriu serà el full de ruta per tota l'esquerra mundial, que ara per ara diu que vol tornar a les places.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: 6:45 del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya en les pròximes hores.
12: A hores d'ara hi ha nuclis de tempestes moderadament fortes a Tarragona i al Vallès Occidental. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques de litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5/6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia. Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
20: Que seran fenòmens molt locals i, per tant, es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
12: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment no s'han ordenat restriccions.
11: I avui també molt pendents del Consell de Ministres, que hauria d'aprovar un nou decret d'habitatge. Ara mateix el text penja d'un fil.
12: S'hi planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Des de Barcelona, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un últim esforç.
21: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
12: De moment, però, el text a l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez del govern com a Junts i Esquerra. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
22: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
23: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
12: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i a reclamar un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltors de comprar habitatges.
11: A tot això hi ha acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada.
12: El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
24: Finalmente hemos llegado a un acuerdo. Pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
12: L'acord encara de rebre el vistiplau de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital.
11: I el Consell de Ministres aprovarà avui noves mesures de suport als sectors econòmics i empresarials més afectats per l'encariment dels preus de l'energia.
12: Els pagesos amenacen amb mobilitzacions si no els ajuden.
11: Rafael de Ribot.
25: El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha reunit les últimes setmanes un a un amb els sectors més afectats i els ha garantit noves ajudes.
26: Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados, el campo, el transporte, la pesca, los sectores, la gran industria, por ejemplo, pero también a los hogares.
25: Es dona per fet que es prorrogaran les ajudes a la gran indústria i al sector primari, mentre que els transportistes denuncien que moltes empreses estan en risc de desaparèixer i demanen a pujar de 20 a 40 cèntims al litre les ajudes pels combustibles professionals fins a final d'any. Fins l'últim moment estarà sobre la taula recuperar un instrument similar a la coneguda com a excepció ibèrica per reduir l'impacte de la pujada del preu del gas de cara a l'hivern. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren a barris benestants.
12: A Barcelona hi ha 1.610 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 kW. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en registra cap. Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel Matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora de l'IDRA, n'és coautora.
2: Passa perquè tenim un model de desplegament de les renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora. Qui viu de lloguer no pot decidir sobre la teulada. I qui és propietari però viu en un bloc de pisos s'ha de posar d'acord amb la comunitat de veïns, repartir la inversió i els beneficis, etc.
11: I atenció a aquesta dada, un de cada 8 casos de càncer diagnosticats al món l'any 2024 estava relacionat amb una infecció.
12: La dada apareix en un estudi de l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer que publica The Lancet Oncology. Els investigadors calculen que el 2024 es van diagnosticar uns 2,3 milions de tumors atribuïdes a 12 agents infecciosos. Els principals són el bacteri Helicobacter pylori i el virus del papiloma humà. El 77% d'aquests càncers es van detectar en països d'ingressos baixos i mitjans on l'accés a la prevenció i el tractament és més complicat o desigual. Els experts recorden que una gran part d'aquests tumors es poden prevenir amb vacunes, cribatges i tractaments contra les infeccions.
11: Un minut i tres quarts de set.

0: amb motiu homenatge a Pau Casals, ha inaugurat la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la pau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Casals abans de marxar a l'exili.
0: Barcelona, Marruit.
2: El gran protagonista d'aquesta nit ha estat l'últim moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Oda a l'Alegria, amb adaptació al català de Joan Maragall, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orfeo Català i quatre solistes. És molt emotiu poder sentir aquests versos en català i no en alemany, com és habitual. Aquest fragment de la novena de Beethoven, a més, té una vinculació molt rellevant amb Pau Casals. És l'últim que va assajar el 1936, abans de marxar a l'exili, com explica Catalunya Ràdio el president del Palau, Joaquim Uriac.
3: Estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
2: També té a veure amb el leitmotiv d'aquesta temporada, que és la pau.
3: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida.
2: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I teatre, el Barquer del Teatre Lliure, l'adaptació teatral de Parmagel i Germans de Sang lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició.
1: Els guardons es van lliurar ahir al vespre a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: Marta Vives.
4: L'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, s'ha emportat 3 premis. Millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomer i millor direcció per Julio Manrique.
5: Història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament.
4: Per Magel, a la Sala Texas s'han emportat 2. Millor adaptació per Victòria Spumberg i Albert Pijuan i millor espectacle de proximitat. I Germans de Sang, el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. En la categoria d'interpretació encara, Àngels Guinyalons, distingida pel seu treball a la Corona d'Espines al TNC.
6: És el meu primer premi per un text.
4: Especialment emocionant ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa i fins fa molt poc l'ànima del Jove Teatre Regina, que ha tancat, Maria Agustina Soler.
7: Perquè el futur és dels nens, i si se'ls oblida, no hi haurà futur.
4: Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això. I went to see a position. El nord-americà Stevie Wonder acaba de llançar un mini-àlbum de 4 cançons inèdites creades mentre gravava el mític àlbum Songs in the Key of Life.
1: Ara fa 50 anys de la publicació d'aquell disc i Wonder ha volgut compartir 4 cançons que en aquell moment no es van incloure a l'àlbum. En un comunicat ha explicat que està content per compartir ara amb el públic aquestes cançons que el transporten a aquell moment de la seva vida. Amb aquell àlbum, Stevie Wonder va guanyar el tercer dels seus Grammy al millor àlbum de l'any.
0: I quan passen 2 minuts de 3:15 del matí, el temps, com tenim les tempestes a aquesta hora, Eloi?
8: Bon dia. Doncs les seguim situades, les tenim situades encara al nord del Camp de Tarragona. Arriben també a l'Anoia, a l'Alt Penedès. Hi ha aquesta primera franja de tempestes i una segona franja que arriba per l'extrem sud de Catalunya, per les Terres de l'Ebre. Aquesta sembla que té més entitat, és més organitzada i aquesta anirà doncs, afectant bona part del litoral, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i fins a arribar a les comarques de Girona o a la Catalunya central. És precisament aquesta àrea on hi ha més risc de precipitacions. Amb els mapes que s'estan actualitzant aquest matí, allà on poden arribar o puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat, seran fenòmens molt locals però pot arribar a passar, seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, els Vallesos, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tots aquests sectors, el risc de pluja torrencial és elevat, però la pluja pot arribar en qualsevol punt de Catalunya.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
9: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. D'altra banda, la P7 està tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Barcelona per un accident. Els vehicles es desvien per la sortida 297. I pel que fa al transport públic, de moment Rodalies ha arrencat amb normalitat, amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges, entre les 9 i les 11 del matí, Renfe ha suspès la circulació dels 2 trens regionals, que són el que va de Barcelona a Tortosa i el que va de Barcelona a Móra la Nova. També posposarà la circulació dels trens d'alta velocitat previstos en aquesta mateixa zona per aquestes hores, entre les 9 i les 11.
10: Al Matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a Port Aventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
12: Es formen unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
11: PortAventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
10: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir amb retallades moderades després d'una altra jornada de pujades del preu del petroli. De fet, l'IBEX és la borsa que més ha perdut, que un 0,51% fins als 19.600 punts. Una foto semblant a la que trobem a Wall Street. El Dow Jones i el Nasdaq han baixat un 0,60% i un 0,90%. Els mercats oberts a aquesta hora no pronostiquen una sessió millor que la d'ahir. El Nikkei de Tòquio es desploma un 1,30% i el Hang Seng de Hong Kong, 1%. Aquest matí, el barril de petroli de Brent ja supera els 107 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
14: Què és això?
13: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
15: Posa-hi el porc per aquí al mig.
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
17: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
10: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
17: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: La transmissió de la Gelmà.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 8 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Comencem, doncs, a Tarragona. Avui comença el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, Ricard.
8: Sí, penseu que la víctima tenia 13 anys quan van passar els fets l'any 2019. Tot i això, no ho va denunciar fins l'any 2024 a través d'una carta adreçada a la colla. Quan va explicar els fets, l'acusat era president de la colla castellera, càrrec que va deixar voluntàriament. Segons el fiscal, els abusos es van cometre entre el 2019 i el 2022. Tots dos van començar una relació efectiva en què el processat besava la menor i li sol·licitava fotografies de caràcter sexual. De manera habitual, quedaven al seu domicili i mantenien relacions sexuals. El Ministeri Fiscal demana per a l'acusat la pena de 12 anys de presó.
0: Les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijó.
2: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijó participa en una trobada amb representants de la SECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents i us ho explicarem.
0: I de la radiografia de l'absentisme laboral a la de la mobilitat ciclista i patinets de la ciutat de Girona, que avui coneixerem, Maria.
20: Sí, perquè demà es presenta el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat amb bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner que analitza els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també amb molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat diverses campanyes informatives sobre com circular amb bicicleta i regular el cicloturisme, focalitzades en zones com el barri Vell i Mercadal.
0: I acabem a Ponent, a Lleida. Avui és el dia central de les festes de tardor, on tocarà estar molt pendents del cel, Júlia.
19: Així és dia de Sant Miquel, que tot apunta que serà passat per aigua. Si el temps respecta, al matí, un dels actes més tradicionals amb el seguici de les festes, on veurem els balls de diables, de moros i cristians, el de cavallers, a més d'elements de cultura popular, com els gegants, capgrossos i un dels més estimats aquí a Lleida, l'Omarraco. Al vespre tindrem el ball de festes de la tardor i a la nit es posarà el punt i final de la celebració amb el tradicional castell de focs.
0: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
14: El Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrena Xavi Pasqual a partir de les 6. Transmissió per l'API web de Catalunya Ràdio. També avui a Espanya-Croàcia a 8:45 a la Lliga de les Nacions de Futbol.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
15: Fins ara, la Federación Spain de Bàsquet tenia la Lliga de les Dones arraconada en un canal secundari. Lamentable. La solució que se'ls ha ocorregut en diuen un acord històric. I ha sigut segrestar la Lliga en una tele de pagament. Això sí, mentrestant, la de l'NBA es veu gratis. I si afegim la Champions de Futbol de les Dones, que es pot veure per tancat a Disney+, l'èlit mundial venuda a una plataforma de dibuixos animats amb anuncis a mitja jugada i tractada com un show infantil. Jo em pregunto, això és ajudar l'esport de les dones? No entenen que no estem en el punt de fer negoci i que es necessiten pantalles obertes, no targetes de crèdit? Pagar no és promocionar, sinó condemnar a les esportistes a seguir sent figures ocultes.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Matí de Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
0: I a partir de les 3,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
18: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
21: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
18: El més perillós és que escapi el nostre control.
22: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
16: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre algunes de les crítiques que va rebre la retransmissió del Piro Musical de la Mercè.
23: La retransmissió de TV3 del Piro Musical de la Mercè va ser tema de conversa i no sempre per a bé en mitjans i xarxes. I jo, que valenciana com soc, n'he vist molts d'estos espectacles, he de dir que un escenari com el Mediterrani amb tot Barcelona de fons em sembla imbatible. Supose que les quasi 450.000 persones que, com jo, la van mirar per televisió, 22 amb 9 de Sare, pensaran paregut. Per a mi, la tria musical va estar bé, que hi haguera més música en català que mai també. En fi, super a favor.
0: I ahir què deien els altres, Joan?
24: Ahir, la Mari Carmen acaparava tota l'atenció dels matinals radiofònics. En Los Santos creu que tot plegat és una estratègia per desviar l'atenció de Ceuta.
25: No digan Mari Carmen, digan Mari Ceuta y se entenderá todo. Lo de Sol es un montaje patafarro de Ceuta.
24: Mentre que Carlos Herrera feia referència a l'acampada de Puerta del Sol, de la qual el nas li deia alguna cosa.
26: Porque es, bueno, el mismo aroma que el 15M, que es olor a basura ideológica en cualquier caso. Y de la otra, pues...
24: I aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, la Marta Viana intentava fer sentir la seva veu.
27: Amazon Music emetrà. Perdoneu.
24: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.

0: Canàries, bon dia.
1: Bon dia, quins ulls com a plats, fill, tranquil, que ara t'ho explico.
0: Què és això?
1: Un grup de música.
0: No, sí, d'acord, aquí arribo, gràcies.
1: Es diuen En Guerra i és
0: aquesta... Ah, sí, home, i tant.
1: Els coneixes, eh?
0: No, ni idea.
1: No, doncs ja et convidaré al concert.
0: Ah, d'acord.
1: Aquesta cançó que es titula Mafalda, tal dia com avui, un 29 de setembre, però de l'any 1964, es va publicar per primera vegada una tira del famós personatge de Quino. Poc sospitava que les reflexions posades en boca d'aquest personatge serien traduïdes a 26 idiomes i que els seus llibres vendrien només a l'Argentina 20 milions d'exemplars. I és que Mafalda segueix sent, en la memòria col·lectiva, la nena que pregunta i qüestiona. Irreverent, inesperada, planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre incòmodes.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè a aquesta hora la pluja forta comença a arribar ja al Camp de Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí. Al nord del Camp de Tarragona seria el sector del Penedès, on està descarregant amb més intensitat. Fins i tot ja arriba cap a l'Anoia, aquí amb unes tempestes ja, doncs, més violentes. I després hi ha una altra franja de precipitacions que s'està organitzant entre el mar i les Terres de l'Ebre, al nord de Castelló, que en pròximes hores arribarà també a la resta de Catalunya.
0: És una previsió, Eloi, molt incerta, la que vivim avui, però també molta precaució perquè pot ploure moltíssim, eh?
1: Sí, estem parlant de risc de pluja de més de 40 litres en mitja hora, 90 en 3 hores, i s'adverteix que puntualment les precipitacions localment poden arribar als 150 litres per metre quadrat. En qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, de la Catalunya central o de les comarques de Girona es poden produir aquestes precipitacions amb aquest caràcter. Ara bé, allà on és més probable que puntualment se superin aquests 100 litres per metre quadrat seria el sector del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, dels Vallesos, de la Selva, del Gironès i del Baix Empordà. Primer el sector de Barcelona i més tard, també a la tarda, a les comarques de Girona.
0: Gràcies, Eloi. De seguida ho ampliem. A diferència també d'altres episodis de tempestes d'aquest setembre, avui no s'han aplicat restriccions a la mobilitat ni s'han suspès tampoc escoles. Anem a actualitzar l'estat de la situació amb l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Més enllà de la previsió i de la situació que ens escrivia ara l'Eloi, hi ha algun focus important?
2: No, en aquests moments estem fent seguiment, com bé dieu, de com va evolucionant aquestes tempestes, aquestes pluges que es preveuen per avui, però afectacions destacables no en tenim en aquests moments.
0: Ahir a la nit vostè va explicar que no s'havien suspès escoles perquè preveuen que les pluges siguin molt locals. Aquesta és la situació i la previsió que mantenim a aquesta hora?
2: Sí, és la mateixa previsió que teníem ahir. Ho anirem seguint, evidentment, eh? Vull dir que estarem permanentment aquí en el CECAT, doncs, amb aquesta tensió, aquesta situació que tenim avui, acompanyats del servei meteorològic, acompanyats també de les valoracions que ens facin des de tots els operatius, i anirem veient com evoluciona, perquè, com bé deies tu, la informació que teníem ahir era una afectació d'una zona molt àmplia, com vèieu, aquesta zona era quasi bé tot el litoral i tot el prelitoral, que es concentraven també en aquestes comarques més centrals, més del sud de Girona i també de la zona de Barcelona, però que eren moltes comarques amb una incertesa elevada de quin seria el punt on podia caure aquesta pluja amb més intensitat. I, per tant, doncs, davant d'aquesta situació, d'aquesta extensió gran del territori en el que podien donar-se aquests efectes, que serien localment intensos però que no serien extensos de manera generalitzada, doncs vam valorar anar fent aquest seguiment i anar veient les necessitats que hi havia moment a moment.
0: Per tant, ara mateix és difícil de preveure si contemplen enviar nous avisos als telèfons mòbils o aplicar alguna restricció a la mobilitat.
2: Exacte, perquè el que estem fent és anar-ho seguint. Si veiem que les pluges van tenint aquesta evolució de sud cap a nord, que van pujant pel litoral prelitoral sense tenir incidències destacables, doncs anirem passant el dia, un dia de pluges, un dia de pluges d'aquestes de tardor. No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori, i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant. El que estem demanant a tothom és molta prudència i autoprotecció. Que tothom valori, que vegi, que s'informi de com està el temps en el seu territori, en la zona on estiguin, sobretot si han de fer desplaçaments llargs, que mirin del punt on han de sortir, a on volen anar, quina serà l'evolució avui, si hi ha alguna previsió, mirar el radar també, sobretot, per veure com estan evolucionant les pluges, perquè, com veieu, és una situació d'alta incertesa en la que no sabem exactament el punt on pot caure amb força. Sabem que en alguna comarca pot ploure amb intensitat, però a lo millor uns quilòmetres enllà no estarà plovent gens. Per tant, doncs, mantenir-nos informats, i en cas de que veiem alguna situació que pugui representar un risc, doncs, com sempre diem, evitar els desplaçaments, evitar les activitats a l'exterior quan veiem que es dona aquesta intensitat.
0: Queda clar. Per tant, avui connectats també a la informació. Avui també informarem àmpliament del temps aquí al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies. I si hi ha novetats, doncs estem en contacte per informar a la ciutadania. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ara mateix, com està afectant aquestes pluges també a la mobilitat, a les carreteres? Equip viari, Mireia Sala.
3: Doncs n'estem pendents, però de moment encara no es nota a les carreteres. Això sí, l'AP7 està tallada a l'Hospitalet de l'Infant en direcció a Tarragona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 297. I als accessos a Barcelona hi ha retencions a l'entrada per la C58, la C33, la Pota Nord i els trams inicials de les dues rondes des del nus de la Trinitat.
0: Ahir potser alguns, quan estàveu al sofà tranquil·lament o al llit, ja directament, poc després de les 10 de la nit, vau sentir això. és l'avís que van rebre més de 6 milions de persones pel forada.
4: Les que viuen en 13 de les comarques que inclouen les zones més poblades del país, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès. La previsió va anar empitjorant ahir amb el pas de les hores. Al matí teníem avís groc, al migdia ja va passar a taronja i a la nit bona part del litoral i prelitoral va quedar ja en avís vermell, 5 sobre 6.
0: Un avís, com dèiem, que van rebre 6 milions de persones i no hi ha per ara, com dèiem, també restriccions, però sí que es demana extremar la prudència, sobretot des d'ara, des de primera hora del matí fins al migdia, fins a les dues del migdia.
4: Sí, ho deia la Imma Soler, els consells són molt bàsics, però no s'ha de més recordar-los, evitar desplaçaments innecessaris a zones afectades, si s'ha de fer consultar com està el temps abans de sortir, no acostar-se a rius, a rieres, a barrancs, a zones inundables, no travessar allà on s'hagi acumulat aigua, ni a peu ni en vehicle, no aparcar en rieres o punts subterranis inundables, precaució en activitats a l'aire lliure, seguir indicacions de les autoritats i en cas d'emergència trucar al 112.
0: I connectar-vos també als mitjans públics per informar-vos, com per exemple Catalunya Ràdio. Pel que fa a la mobilitat, l'únic que ha anunciat alteracions, en aquest cas en el servei, és Renfe.
4: Sí, per exemple, els AVEs entre les 9 i les 11 del matí, també els Avant i els Euromed. Tots els que en aquestes dues hores haguessin de passar entre Barcelona i Tarragona sortiran més tard. Renfe també ha suspès la circulació de dos trens regionals, els que en aquesta franja horària van de Barcelona a Tortosa i de Barcelona a Móra la Nova.
0: Avui informarem, com dèiem, àmpliament del que passi amb el temps. Esteu connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 7. I a banda del temps, què més cal saber d'aquest dimarts 29 de setembre? Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
6: Bon dia.
0: Cal saber que hem arribat in extremis.
7: A les negociacions per intentar pactar el decret sobre habitatge que avui vol aprovar el Consell de Ministres. L'últim esborrany del Ministeri d'Habitatge no convenç pràcticament ningú, ni els socis d'Esquerres ni Junts.
8: El Ministeri proposa prohibir fins al 2028 els desnonaments a persones vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers o bonificar l'IRPF dels inquilins que visquin en zones tensionades.
9: Cada grup marca perfil i ningú renuncia a les seves demandes. Sumar reclama que s'aprovi la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Esquerra posa com a condició regular el lloguer d'habitacions i Junts marca els límits i avisa el PSOE que amb la prohibició de desnonar es desprotegeix els petits propietaris.
10: Ja no hi parches, ja no hi medias tintas. Caso de Mari Carmen ha sido la gota que colma el vaso.
11: Si el decret avança, nosaltres hi serem.
12: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador.
9: Les negociacions seguiran fins l'últim minut, Sumar amenaça fins i tot a implantar el Consell de Ministres, però el PSOE veu impossible encaixar totes les reclamacions, satisfer tothom i ja prepara un decret definitiu amb les mesures de més consens. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 9 del matí, mitja hora abans que comenci el Consell de Ministres, última hora de les negociacions, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Generositat.
13: Conscient que és impossible encaixar totes les demandes dels socis d'investidura, Pedro Sánchez fa una crida a totes les parts a cedir en les respectives exigències.
14: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: Són paraules de Pedro Sánchez a Barcelona al costat del president Salvador Illa.
15: No és patriotisme culpabilitzar sempre els qui menys tenen, els qui més pateixen o els qui senzillament són diferents. No és patriotisme posar preu, ja sigui polític o econòmic, a un dret bàsic com és el dret a l'habitatge.

0: 14. Mentrestant, hi ha hagut acord
1: entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant al que pagava abans que la fessin fora.
0: I avui a Catalunya comença el debat de política general.
2: La crisi de l'habitatge marcarà el debat de política general al Parlament, que arrenca a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat.
0: Albert Prat.
3: Com mana la seva tradició des que és president, Salvador Illa guarda un anunci sobre habitatge per aquesta tarda, però el cas de la Mari Carmen ha disparat la pressió dins i fora de l'hemicicle.
4: Cau posar límits. Cau posar límits. Límits al poder desenfrenat del diner, límits al poder desenfrenat de la cobdícia, límits, per dir-ho amb totes les paraules, a l'especulació.
3: En les últimes hores, Illa també ha elevat el to i el seu equip fa dies que treballa amb noves mesures. Però veurem si les promeses d'aquesta tarda convencen l'oposició. D'entrada, tots els grups arriben al debat molt crítics amb el govern, sobretot per com està gestionant la crisi d'educació. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Esbiaixada.
5: És com qualifica el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompidou, la interpretació del Suprem sobre l'amnistia. Segons l'esborrany de la sentència que ha tingut accés a aquesta emissora, el Suprem ha vulnerat els drets fonamentals quan no aplica la llei també pels delictes de malversació.
1: Aquesta sentència sobre l'amnistia, en concret de l'exconseller Dolors Bassa, s'aprovarà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i establirà doctrina al Suprem, ja dir que l'acatarà i, per tant, s'obrirà la porta al retorn de Puigdemont a Catalunya.
0: Notícies.
2: Un mitjà proper, Aliança Catalana, mantenia vincles amb el propagandista d'extrema dreta espanyolista Javier Negre. Ho revela una investigació del Crític i el Salto detalla que les audiències de notícies i Estado de Alarma TV van computar conjuntament entre mitjans de 2024 i 2026.
5: Fins fa poc el dirigia Arnau Borràs, però fa un parell de setmanes va anunciar que deixava el càrrec i va esborrar totes les seves publicacions. Javier Negre havia treballat al Mundo i és el precursor del fenomen Vito Quiles a Madrid, que va començar a boicotejar rodes de premsa al Congrés i a perseguir polítics.
1: Ara el grup mediàtic d'aquest agitador s'està a Amèrica i té accés a l'entorn de Donald Trump i Javier Milei.
0: Respondre de forma col·lectiva.
2: És la proposta de Brussel·les als països europeus si hi ha un atac híbrid de Rússia. Vol crear un protocol d'emergència que sigui compatible amb el paper de l'OTAN. Només s'activaria quan hi hagués actes de sabotatge.
0: Riscos catastròfics.
5: O existencials per la humanitat. És l'alerta que ha llançat Anthropic, una de les grans empreses d'intel·ligència artificial, als seus futurs inversors. És una advertència poc habitual que apareix en el document preparat per la seva sortida a borsa.
1: Avisa que alguns dels seus models podrien ocultar o manipular informació, fins i tot actuar de manera semblant al xantatge. La companyia també admet que alguns models poden desenvolupar capacitats inesperades durant l'entrenament. Malgrat tot, Anthropic defensa que la intel·ligència artificial és segura i fiable i que és una responsabilitat col·lectiva.
0: I atenció, perquè hi haurà 6 concerts exclusius. Llens.

0: Són els que farà Joan Dausà per Nadal, com ja és tradició. Els farà la Basílica de Santa Maria del Mar. Seran els dies 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, conciliació.
2: El jutge fixa el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Barça i Madrid pel cas Negreira. El Barça amenaça amb una querella criminal si Florentino Pérez no es retracta d'aquestes declaracions.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es poca, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica.
2: El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai de Xavi Pascual a partir de les 6 en transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Un minut i serà un quart de 8 del matí. Ara anem al quiosc.
0: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix no plou, hi ha 21 graus de temperatura i les portades d'avui se centren sobretot en les hores prèvies al decret d'habitatge. És el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris, ho veiem a l'Ara o al periòdico, que il·lustra la portada amb una fotografia de la manifestació d'ahir a Diagonal. En la premsa de Madrid, evidentment, també és el tema del dia. El País titula que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i La Razón, com La Vanguardia, expliquen que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. Avui, però, el diari del grup Godó dedica la portada a l'entrega de premis de La Vanguardia, que va presidir ahir Pedro Sánchez a Barcelona. La fotografia el veiem a ell acompanyat dels guardonats i escriuen l'hora del periodisme.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle.

0: on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
1: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Porreig, 23 a l'Illa i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
5: Retencions als punts habituals per accedir a Barcelona, sobretot a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i els trams inicials de les dues rondes.
4: Atenció amb això, gairebé el 40% de les instal·lacions d'autoconsum de Barcelona es concentren en els barris benestants.
6: A Barcelona hi ha més de 1.600 instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 quilowatts. D'aquestes, 590 es concentren en només 5 barris. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, Font d'en Fargues, Sarrià, Vallcarca i els Penitents i Pedralbes, mentre que Ciutat Meridiana no en té cap.
7: Són dades d'un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, consultades pel matí de Catalunya Ràdio. Eva Vilaseca, investigadora d'Hidranés, la coautora.
8: Passa perquè tenim un model de desplegament de les renovables que depèn de tres coses. Un, has de tenir diners per fer la inversió. Dos, has de poder decidir sobre una teulada. Per tant, has de tenir propietat. I tres, has de tenir la voluntat de fer la instal·lació. I això deixa moltíssima gent fora.
6: Els barris de Ciutat Meridiana, el Turó de la Peira, la Barceloneta i el Raval són els que tenen una necessitat més gran de millorar el confort tèrmic dels habitatges.
4: Més notícies. La tuneladora de l'L8 dels ferrocarrils de la Generalitat començarà per forar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia a principis del 27.
7: Si tot va com està previst, la nova línia que ha d'unir les estacions de Plaça Espanya i Gràcia entrarà en funcionament a principis del 2032.
4: Barcelona, Nascura.
9: Segons Paneque, la tuneladora es posarà en marxa a l'octubre. Perforarà el tram que va des del carrer Llança fins a Vilamarí. I a principis de l'any que ve començarà a perforar el tram que ha d'arribar fins a Gràcia i que inclourà dues estacions noves, Francesc Macià i Hospital Clínic.
10: L'objectiu que hi ha és la millora del transport públic i de la mobilitat de les persones, i en aquest cas hi ha aquesta millora, aquestes tres noves estacions, la connectivitat i, per tant, en termes d'equilibri territorial, tant amb els Vallesos com amb el Llobregat, Anoia i Bages.
9: Per altra banda, continua sense data la posada en marxa de la tuneladora de l'L9, la del Putxet. Anna Escurella Xas, per al matí de Catalunya Ràdio.
4: A l'Anoia. La dona i la filla del metge que va estar 2 anys mort a casa seva, Cabrera, han ingressat en un centre de salut mental.
6: Mare i filla de 59 i 21 anys estaran unes setmanes en observació fins que es prengui una decisió definitiva.
7: Segons el Regió 7, les han traslladat a la Fundació Hospitalària de Martorell, l'antic hospital del Sagrat Cor.
4: I al Vallès, la fiscalia demana 18 anys de presó per l'acusat d'assassinar un noi a ganivetades a Terrassa l'any 2024.
6: L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i que va actuar amb acarnissament.
7: Segons el fiscal, l'acusat d'abordar la víctima, un noi de 21 anys, quan sortia del portal de casa seva i el va agredir en diverses ganivetades fins que va acabar morint.
4: I una més a Barcelona, desapareguda una menor de 13 anys, va desaparèixer concretament aquest diumenge, 27 de setembre. La policia alerta que pot estar desorientada. D'aquesta manera arribem al punt de 4 minuts passats d'un quart de 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 18 de març de 1934.
13: I el número de la sort, el...
14: 3.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
3: El sons del matí.
15: Que seran fenòmens molt locals. Es va acordar doncs, no fer una suspensió generalitzada de les activitats a mig Catalunya.
16: I avui les més fortes les preveiem, sobretot al litoral i prelitoral, entre el nord del Camp de Tarragona, Barcelona i també la Costa Brava i interior de comarques de Girona.
17: I ara mateix el decret penja d'un fil, ni Sumar, ni Esquerra, ni Junts compren l'última proposta que els ha fet el Ministeri d'Habitatge.
18: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes.
19: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema en el sistema?
20: O poques ganes de treballar, o és un escarni i ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
1: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb la paraula, les xifres i també les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Francesc Soler, lletra petita.
21: Conjunt de clàusules, condicions o detalls d'un contracte o anunci que s'escriuen amb un cos de text molt petit, sovint per passar desapercebudes. I aquí és quan s'alumen els problemes i les diferències entre unes parts que a priori estaven d'acord amb l'anunci general. Per exemple, govern espanyol i socis parlamentaris estan d'acord que cal un decret d'habitatge que eviti casos com el de la Mari Carmen, però ai, la lletra petita.
1: Segrest.
21: Delicte comès, quan es detenen o retenen una o més persones contra la seva voluntat, normalment per exigir un rescat en diners o aconseguir objectius polítics. A Catalunya, segurament el més famós va ser el de la farmacèutica Dolors Maria Àngels Feliu i en el conjunt d'Espanya el del funcionari de presons José Ortega Lara. Ara tornem a parlar de segrestos, però de segrestos exprés. Els Mossos investiguen el novè d'aquest any ocorregut a Calella. Tot apunta que estan relacionats amb uns grups vinculats al crim organitzat i al narcotràfic.
1: Nau espacial.
21: Astronau o vehicle espacial. SpaceX acaba de posar en òrbita terrestre per primera vegada la Starship, la nau espacial més gran construïda mai. La nau d'Elon Musk té per missió desplegar 26 satèl·lits de la xarxa Starlink, però sobretot confirmar-ne la viabilitat. Una fita que arriba després de 3 anys i mig d'assajos. No podem dir allò de la tercera és la bona, sinó que l'èxit ha arribat a la 14a, però vaja, que Musk és una mica més poderós.
1: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 11,5%.
22: És el creixement que ha experimentat l'economia catalana des del 2019, segons l'anuari econòmic comarcal del BBVA. Tot i això, 7 comarques continuen sense recuperar el nivell pre-Covid, un 16% del total. Els casos més preocupants són la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, on les economies són prop d'un 30% inferiors al 2019.
1: 590.
22: Són les instal·lacions de plaques solars d'autoconsum concentrades en els barris benestants de Barcelona. Són el 40% del total de 1.610 instal·lacions que hi ha a la ciutat. Són dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i això suposa que queden fora de les subvencions públiques per instal·lacions d'autoconsum als barris que més necessiten millorar el confort tèrmic.
1: 18.
22: Són els anys de presó que demana la Fiscalia per l'acusat d'assassinar un noi de 21 anys a ganivetades a Terrassa quan sortia de casa seva l'any 2024. L'acusació eleva la pena fins als 25 anys perquè assegura que l'home va atacar la víctima per sorpresa i va actuar amb acarnissament.
1: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una seqüència d'imatges. Hi veig un edifici groc, també, un senyor mirant per una finestra plena de fum negre, amb el nas i la roba també empolsinades. Just a la segona hi ha el mateix senyor intentant sortir per la paret de l'edifici, i la tercera, el mateix home baixant per una escala de bombers.
7: És el retrat d'una evacuació a Kiev després d'un atac rus que veiem a les pàgines centrals de l'Ara. L'edifici en qüestió és la seu de l'Acadèmia Nacional de les Ciències Ucraïnesa. L'home és un treballador, el primer que va poder sortir, i va acabar morint una treballadora i diversos ferits.
1: A la segona imatge hi veig una balena grandíssima, però no està al mar, sinó la sorra estirada. És blanca, amb una part ratllada, que podria ser la zona de la panxa, i desenes de persones que s'ho miren.
7: És una imatge que veiem a la Vanguardia. És una balena, més ben dit, el cadàver d'una balena que va aparèixer ahir en una platja de Perth, Austràlia. Desenes de banyistes s'hi van acostar a mirar-la mentre les autoritats intenten esbrinar les circumstàncies de la seva mort.
1: I la tercera imatge, en aquest cas, no és empolsinada. Ens l'envien des de Girona. Veig un pont amb una estructura de ferro que s'aguanta en uns grans pilars de formigó. Fèlix Martín, quin pont és?
23: Doncs és la nova passarel·la sobre el riu Ter, el gironès, que comunica Bescanó d'una banda i Sant Gregori de l'altra i evita, per tant, fer una volta molt llarga per Girona. Però no és perquè hi puguin passar cotxes, només per a vianants i ciclistes que vagin des de la Vall del Ter a la Vall del Llémena. I ja l'han fet prou elevada i amb una estructura ferma, amb aquests pilans de formigó que dius, i una estructura metàl·lica, amb una barana que fa una certa ondulació, per resistir, si s'escau, una nova crescuda del riu Ter. Ha costat 2 milions d'euros.
24: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui atents a les previsions que anirem fent del temps, actualitzant-les minut a minut, aquesta previsió de pluja torrencial, i ara volem analitzar també a quins llocs hi ha més risc que es produeixin aquestes crescudes de rius i de torrents. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui la pluja torrencial pot caure en qualsevol lloc del litoral, del prelitoral, fins i tot a la Catalunya central i a les comarques de Girona. En tots aquests llocs, més de 40 litres en mitja hora, i això pot ser suficient per fer créixer un torrent o una riera. Ara bé, els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen 3 màxims de pluja que poden arribar als 100 o 150 litres per metre quadrat puntualment, molt puntualment. Aquests màxims els tindrem situats per una banda entre el Barcelonès i el Maresme, per tant, molt de compte en les rieres urbanes del Barcelonès i a totes les rieres del Maresme, fins i tot el Besòs o la Tordera. Altres models ens desplacen aquest mateix màxim més cap a l'interior, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Per tant, aquí hauríem de parar especial atenció amb les rieres del Vallès i els afluents de la part baixa del Llobregat. Hi ha un tercer màxim de pluja, que els models ens el situen més cap a la tarda, i aquest se situaria entre el Baix Empordà, el Gironès i la Selva. Aquí, per tant, caldrà estar molt atents a qualsevol petit torrent de poc recorregut, i en especial el riu d'Aró o el riu d'Aura, al sector del Baix Empordà. Sigui com sigui, les pròximes hores caldrà extremar la precaució, també perquè recordem que quan l'aigua arriba a la meitat de la roda, els vehicles ja poden ser arrossegats.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
8: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: el portes a l'altar perquè és un gran tenidor. I la resposta era cases. Casar-se és sinònim de maridar-se. I els grans tenidors, doncs, tenen cases. Avui dimarts, un enigmario religiós. Fertilitzaria la Terra Santa, de 7 lletres. Fertilitzaria la Terra Santa, 7 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7 i 27, atenció a aquest titular que circula. Christopher Nolan, el director de l'Odissea, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader. Marc Amorós, bon dia.
25: Bon dia. Després d'haver dirigit pel·lícules com l'Odissea, Oppenheimer, Tenet, Origen o una trilogia de Batman, el director de cinema Christopher Nolan ha estat l'escollit per dirigir una nova pel·lícula de l'univers Star Wars dedicada a Darth Vader. La notícia afirma que l'elecció del Nolan és una decisió personal de George Lucas. Serà una exploració encara més fosca del personatge durant la seva època imperial de màxima esplendor, diu Lucas a la notícia. També s'afirma que la pel·lícula tindrà una classificació R. Als Estats Units aquesta etiqueta avisa que la pel·lícula només és apta per a majors d'edat. Per últim, la notícia assegura que l'actor Hayden Christensen, que ja va fer d'Anakin Skywalker als episodis 2 i 3 de la saga, serà de nou qui torna a interpretar Darth Vader.
0: Però això és real o fals?
12: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
25: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si vau encertar. La notícia que ara circula i que diu que el director de l'Odissea, Christopher Nolan, dirigirà una nova pel·lícula sobre Darth Vader és una notícia falsa. De fet, és un contingut satíric que circula com a real a les xarxes socials i que ha obtingut milions de visualitzacions a Instagram, TikTok i també a X.
0: Gràcies, Marc.
25: Adéu, bon dia.
27: Quantes accions fas sense sortir de casa avui dia? La indústria sofistica i és facilíssim substituir activitats compartides per consum individual. Ja ho sabem, menjar a domicili, teletreball, entreteniment a demanda... Alhora, ajornar repetidament les trobades va debilitant les relacions. I aquí la perversa i còmica realitat. La solitud augmenta en les aglomeracions de més de 100.000 habitants. A Barcelona, el 23,8% de la població de més de 16 anys se sent sola a vegades o sovint. Trobar-nos físicament en comptes de virtualment ens ajuda a viure millor. Els Everly Brothers tenien tota la raó. Ens perdem moltes coses quan no ens basem. I ja sap que per això necessitem, almenys, un altre de present.
0: És Laura Calçada i avui pot ser un bon dia.

0: Avui és dimarts 29 de setembre del 2026. Ens despertem amb 16 graus a Solsona, 18 a Gandesa i 25 al Port de Barcelona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Tenim en alerta per pluja pràcticament tot el litoral i prelitoral del país. Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha, però, restriccions a la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles.
3: Negociacions a contrarrellotge perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres.
2: Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
3: Fins i tot el Papallaó 14 ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de Mari Carmen. La bona notícia és que la dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: L'habitatge també centrarà bona part del debat de política general que avui arrenca el Parlament. L'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
3: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, ha llançat un nou avís sobre els riscos potencialment catastròfics que comporta aquesta tecnologia.
2: Una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
4: I en esports, el Barça exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira, amenaça amb una querella criminal. El jutge ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. El Barça de bàsquet visita avui la pista del Dubai, que entrarà en Xavi Pasqual a les 6, transmissió per l'app i el web de Catalunya Ràdio.
0: Avui especial atenció al temps. Ho farem amb seguiment ampli al matí de Catalunya Ràdio amb el nostre meteoròleg Eloi Cordomí. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què és el que diuen els models ara mateix i on està plovent amb força?
5: Mira, on tenim la pluja més forta i ja una mica més estancada seria el sector del Penedès, s'acosta al Garraf i arriba també a la comarca de l'Anoia, tot i que plou molts, a molts llocs també del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i arriba fins i tot a la Catalunya Central o al Prepirineu. Les pluges més fortes durant aquest matí les preveiem al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona. Especialment seria aquest sector, el més problemàtic, sud de la Catalunya Central, i compta ja més al migdia i a la tarda, perquè en molts llocs de les comarques de Girona, especialment sud, Baix Empordà, Gironès i Selva, també els models ens marquen acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat o fins i tot puntualment arribar als 150. Això serien fenòmens molt locals, però que poden produir aquestes torrentades.
0: Gràcies, Eloi. Seguirem informant, com dèiem, avui puntualment de la previsió del temps i també l'ampliarem quan sigui necessària. Connecteu-vos, doncs, per tant, més que mai a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Doncs a l'R11 els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts de mitjana perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. A la resta de la xarxa de Rodalies pararà normalitat amb alguns retards, però recordem que a causa de la previsió de pluges entre les 9 i les 11, Renfe ha suspès la circulació dels trens regionals i d'alta velocitat. Per aquella hora hi havia previst un regional de Barcelona a Tortosa i un altre de Barcelona a Móra la Nova. Aquests dos queden suspesos i els trens d'alta velocitat que havien de passar per Catalunya entre les 9 i les 11 ho faran a partir de les 11.
0: I a les carreteres ja hi ha alguna via afectada per la pluja, Mireia Sala?
7: De moment no hi ha cap carretera tallada per la pluja, però no estem pendents i recomanem circular amb precaució. Sí que continua tallada la P7 a Vandellòs en sentit nord per un accident amb un camió implicat. A més, tenim les habituals retencions d'entrada a Barcelona, sobretot a la C-58 a Sant Quirze i Montcada i a la B-23 a Sant Feliu de Llobregat.
0: Ho rematem ara amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, en les hores prèvies al decret d'habitatges, el tema d'obertura de pràcticament tots els diaris. L'Ara titula que la pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final i el periòdico que el govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre l'habitatge. I veiem foto, per cert, de la concentració d'ahir a Barcelona. El decret Mari Carmen també obre edició a Madrid. El País explica que el govern espanyol proposa vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i la raó que hi ha acord entre les parts perquè la Mari Carmen pugui tornar a casa. La Vanguardia avui, per cert, va a la seva, dedica tres quarts de portada a l'acte que Pedro Sánchez va presidir ahir a Barcelona, els premis d'aquest diari. El veiem a tota pàgina, acompanyat dels guardonats sota el titular L'Hora del Periodisme.
0: Avui a l'Àgora en parlarem al matí de Catalunya Ràdio i tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Marta Rosique. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió i continua havent ple d'articles dedicats a l'habitatge.
9: El periodista i activista social David Fernández recorda a l'Ara la mort del Miguel, un home que es va suïcidar el 2010 poc abans de ser desnonat a l'Hospitalet, 15 anys abans que l'Olga es tragués la vida pel mateix motiu a la mateixa ciutat. Crítica que entre les dues morts el que no ha variat gens ni mica és l'immobilisme en matèria d'habitatge, governés qui governés a Catalunya o a la Moncloa. A El País, l'escriptor i periodista David Trueba lamenta que el que anomena terrorisme immobiliari té la llei de la seva banda, mentre que el periòdic alerta que la urgència per protegir els lloguers pot alleujar situacions, però no solucionar el principal problema d'accés a l'habitatge. L'editorial del Mundo assegura que Espanya no necessita legislar en calent, sinó reformes profundes, i adverteix que intervenir més al mercat només danyarà els joves. I per la seva part, el periodista Màrius Carol adverteix a La Vanguardia que Brindis al Sol, com convertir tots els contractes de lloguer en indefinits o impedir tots els desnonaments, els tombarien als tribunals.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: A quina edat cal començar a donar una paga setmanal als nens i de quan? A La Vanguardia llegeixo els consells de Jordi Martínez, especialitzat en educació financera. Recomana començar als 7 anys, quan saben fer sumes i restes senzilles. Tan petits, 1 o 2 euros a la setmana, però no només perquè es comprin llaminadures o cromos, sinó per transferir responsabilitat. No donar-los diners per baixar les escombraries o per fer-se el llit. Això han d'entendre que són obligacions com a membres de la família. I la Guardiola només trencar-la després d'haver pactat un objectiu clar. Potser algun dia el de trobar un pis.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros! I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital a aquesta hora, també a la comarcal, amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui s'ho ven tot?
2: Una sabateria de Girona que tanca per jubilació i ven fins i tot els maniquins. Ho llegim al diari de Girona, que detalla que es tracta de la sabateria Peacock, que baixa la persiana dels establiments de Girona, Palamós i Olot. No només han posat a la venda els números de sabates que els queden, sinó que s'ho treuen tot de sobre, des de quadres decoratius fins a maniquins, passant per mobles, cadires i una bola del món que encara llueix en un dels aparadors, els maniquins, a partir de 50 euros.
0: I s'ha fixat en Vilanova de Meià?
3: Una investigadora de Mèxic, llegim el Segre, que ha passat diversos dies a la Noguera coneixent el model que impulsa el xef Sergi de Meià als peus del Montsec. Una cuina que activa productors, redueix desaprofitaments i posa en valor el paisatge i la cultura local. Dit d'una altra manera, analitza com funcionen els restaurants inspirats en el slow food.
0: Un dels grans que tenim a casa nostra, el Sergi de Meià. I seguim a les comarques també de Lleida, que han trobat una fórmula per aprofitar les sobres dels menús escolars.
2: En concret, a la Seu d'Urgell han activat el conegut com a projecte Rex Catering. És un sistema innovador i pioner que s'ha posat en marxa al vestíbul de l'edifici conegut com Les Monges. Cada dia a mig matí posen en una màquina expenedora les racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brodier, procedents de l'excedent del dia anterior, i qualsevol persona pot recollir-les de forma gratuïta. És un sistema que ja es va provar a Bellver i la cinquena de Catalunya. I, per exemple, hi havia llenties i truita, ho veiem al Segre.
0: Va de carbasses.
3: Un veí de Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, ha guanyat el concurs de Sant Feliu de Codines de carbasses i fruits gegants. S'hi va presentar amb una carbassa de 500 quilos. Ho llegim al 9-9.
0: I qui podrà aparcar de manera més còmoda?
2: Doncs les dones embarassades i les famílies amb fills petits que vagin amb cotxet i deixin el cotxe als pàrquings municipals de Palma. Llegim al Diari de Mallorca, que estrena amb places pensades per aquests col·lectius. De moment, n'hi ha una desena. Estan ubicats a prop dels ascensors i escales per evitar desplaçaments.
0: I si sou de galetes?
3: Teniu una cita aquest cap de setmana a Camprodon, i és que s'hi fa la Fira de la Galeta. És una cita anual amb activitats a l'entorn de la galeta i amb visites a la fàbrica de les galetes Birbà, originàries d'aquest municipi del Ripollès. Ho recull el periòdico.
0: I aquesta us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pau Forada i Lara Garcia.
14: A França, avui que hi ha vaga del sector educatiu, Le Monde explica que el poder adquisitiu dels docents s'ha enfonsat des dels anys 80 i la seva situació no ha millorat després de la revalorització del 2023. De mitjana, un docent a França cobra 2.350 euros nets al mes. Són 900 euros menys que la resta de funcionaris. El Regne Unit, The Guardian, avui es fa ressò d'un estudi que diu que els efectes d'un ús elevat de les pantalles en els infants són similars o superiors als d'altres factors, com ara la situació econòmica de la família, el comportament dels pares o el fet que els infants hagin nascut prematurament. Segons l'estudi, pot comportar un menor rendiment acadèmic i problemes en el desenvolupament en el llenguatge. I als Estats Units, el Financial Times diu que Anthropic aspira a una valoració de més de 2 bilions, amb B, bilions de dòlars, a la seva sortida a borsa. Assegura que els inversors tenen el repte de valorar una empresa amb creixement extraordinari, però costos enormes.
15: I el tema que ocupa totes les portades de la premsa econòmica és un dia més l'habitatge. Expansión és molt crític amb el decret Mari Carmen. Titula que el cas Mari Carmen és l'excusa per endollar a un altre el mort de l'habitatge. Assegura que el decret, si s'aprova, no serà cap solució al problema de l'habitatge, sinó l'excusa per intentar buscar caps de turcs de cara a les eleccions. No servirà de res, diu, perquè incideix en les mateixes polítiques suïcides i intervencionistes que s'han posat en marxa en els darrers 8 anys, insisteix el diari. El Economista publica que els fons fugen del lloguer i posen milers de pisos a la venda davant la pressió regulatòria. Escriu que la intervenció en el mercat del lloguer ja ha començat a transformar el mapa dels grans propietaris d'habitatge, que ara es queixen de cost de control sobre les rendes. Cinco Días contrasta aquestes percepcions amb dades. Recorda que el preu de l'habitatge s'ha disparat un 80% des del 2015 i apunta també que els estrangers no residents han comprat més de 500.000 pisos, mentre que només se n'han construït 850.000.
0: 7:41, i a la premsa esportiva Robert Prat destaca la data en què el Barça i el Madrid estan citats per la conciliació en el cas Negreira.
4: El jutge ha fixat el 25 de novembre. El Barça avisa que presentarà una querella criminal si el Madrid no es retracta. El diari es assegura que Florentino Pérez no anirà en aquesta conciliació. El periòdico diu que Laporta colla Florentino, exigeix que digui el nom dels àrbitres que haurien cobrat pel cas Negreira i que faci públic quins partits concretament van ser alterats pels que Florentino anomena Negreira Boys.

0: Parla de guerra oberta entre el Madrid i el Barça, nou capítol judicial. Si no hi ha conciliació, aquesta guerra s'embolicaria molt de temps als tribunals. L'esportiu remarca el retrobament entre Xavi Pascual i el Barça al partit del Lliga de Bàsquet, Dubai-Barça, també del bon moment del Lleida de Bàsquet, que viu en un núvol després de guanyar la pista del València, el vigent campió de Lliga. El diari ara diu que la lesió d'Eric García demostra bona sintonia entre el Barça i Federació Espanyola. I BBC Sport assegura que el CEO del City, Ferran Soriano, avisa que en el cas de la possible sanció al City per fair play financer encara durarà molts i molts anys. I a Catalunya Ràdio estem de festa. Avui celebrem els 10 anys del Tot Costa amb un programa especial des del Museu d'Història de Catalunya.
1: La Sònia Gelmà i Servidor hem creuat la Diagonal amb molta il·lusió.
2: Així començava aquesta història. Acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, un casament acaba de matinada, fins aquí no hi ha notícia, però en una baralla de 70 persones. Això ha passat a Pollo, a Pontevedra, amb pedres, amb garrotades i almenys un policia ferit.
4: Va passar cap a les 3 de la matinada, quan els convidats, amb unes copes de més probablement, es van anar escalfant fins acabant una baralla en què es van produir agressions físiques, així com llançaments de pedres i bastonades. A més, alguns dels implicats portaven armes blanques. Lo típic. Sí.
2: El Mundo... Crema solar no en portaven?
4: El Mundo no ha especificat quin va ser el motiu de la disputa que va obligar els agents a establir un cordó per separar els dos grups. Un agent de la Policia Nacional va patir lesions lleus i diversos convidats van haver de rebre atenció sanitària.
2: Mm. Deia la crema solar perquè tinc un amic que va tenir una discussió amb, bueno, una crema solar...
5: Sí, jo també me'n recordo.
2: Turistes indignats pel tancament del Coliseu durant un dia després de la mort d'un treballador. Diu, gràcies per arruïnar-me les vacances.
6: El País explica que el treballador va morir després de caure de 10 metres d'alçada mentre treballava en la instal·lació de la nova il·luminació del monument, una situació que, evidentment, va provocar que el Coliseu quedés tancat al públic. El més trist és que alguns turistes no es van mostrar comprensius amb la situació. Cito textualment què va dir un turista americà. És ridícul. Si hi hagués alguna necessitat de tancar-lo, està bé, però pel dol d'algú, vinc aquí només a passar uns dies.
2: I David Beckham se'n fa creus. Així estrena Victoria Beckham per la Fashion Week de París, amb talons i sense perdre l'estil.
4: Sí, l'ex-Spice Girl ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se la veu enfilada en una màquina de gimnàs entrenant amb uns talons de 10 centímetres i un vestit llarg. Beckham, que és qui grava el vídeo, li pregunta si no està portant la situació massa lluny i ella és incapaç de seguir el ritme i parlar alhora mentre mira a la càmera amb cara de resignació. Ho ha publicat Mujer.es.
2: Canalies, qui fa anys avui?
6: Avui fa anys l'escriptor presentador Boris Izaguirre, que en fa 61, també la comunicadora Núria Marín, en fa 45, i acabem felicitant Dani Pedrosa, que avui arriba als 41.
2: I Sant Oral.
6: Avui és, evidentment, el sant dels tres arcàngels.
2: Sant Miquel, Sant Gabriel i Sant Rafael.
6: Aleluia!
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
9: 29 de setembre de 2006. Queda un mes per a les eleccions catalanes i el candidat convergent Artur Mas tem que, si depèn d'Esquerra Republicana, a Catalunya tornarà a governar el tripartit. Mas s'ha reunit amb Carod, però no n'ha tret el que volia, que Esquerra donés suport a la llista més votada. Fins a les eleccions, el missatge més repetit pels convergents serà aquest. Votar Carod és votar Montilla. I ara fa 20 anys el que començava a anar per lliure era Josep Piqué, el líder del PP a Catalunya. En una conversa amb estudiants universitaris a la Ramon Llull, afirma que el seu partit, és a dir, Aznar, va cometre errors molt seriosos a la guerra de l'Iraq i que ara li tocaria demanar perdó. Acabo a Tarragona, on ja ho tenien tot a punt pel concurs de castells de l'any 2006. Les 8.472 entrades valien 3 euros cadascuna i les podies comprar a les taquilles del Teatre Metropol o als terminals de Servicaixa. A Berga, Pasqual Maragall assistia al concurs de bolets en un dels seus últims actes com a president de la Generalitat.
10: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Com et dius?
13: Josep.
3: On vius?
13: A Blanes.
3: 2 + 2?
13: 4.
3: Capital de França?
13: París.
3: Qui sóc?
13: En Peyu, no?
3: Amb qui tens el mòbil?
13: El mòbil...
3: La fibra?
13: La fibra...
3: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
13: Això.
3: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Alerta per pluja pràcticament a tot el litoral i prelitoral del país.
15: Aquesta nit s'ha enviat alerta als mòbils a 13 comarques. No hi ha restriccions a la mobilitat ni tampoc s'han suspès escoles. Ima Soler, subdirectora de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
16: No és una llevantada, no és un fenomen d'aquests que plogui a tot arreu, que vagi escombrant tot el territori, sinó que és una situació de pluges disperses que poden anar puntualment descarregant fort en el territori i el que farem serà fer aquest seguiment per poder anar avisant.
2: Negociacions a contrarrellotge també pel decret de l'habitatge.
17: Perquè els socis de la investidura acordin el decret sobre habitatge abans que l'aprovi avui el Consell de Ministres. Pedro Sánchez demana als partits generositat després de comprovar que és impossible que el text inclogui les exigències que fan des de Junts fins a Podem.
2: El Papa Lleó XIV reclama mesures en habitatge.
15: Ha denunciat en les últimes hores el desallotjament de la Mari Carmen.
18: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema que permite el caso de una anciana, además con discapacidad, con dificultad, ser echada por decir de su casa? Pero creo que ahí hay un desafío grande.
15: La dona de 87 anys desnonada finalment podrà tornar a casa.
2: I aquesta tarda arrenca el debat de política general al Parlament.
17: L'habitatge també centrarà bona part de la sessió, l'obre el president Illa a les 4 de la tarda.
2: I un dels gegants de la intel·ligència artificial, Anthropic, llança un nou avís sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
15: I una altra de les empreses punteres del sector, OpenAI, ha suspès el llançament de la nova versió de ChatGPT per problemes que s'han detectat en les últimes proves que s'han fet.
2: I Joan Dausà posa avui a la venda les entrades pels seus concerts per Nadal.
17: Farà 6 concerts exclusius a Santa Maria del Mar de Barcelona. Seran els 16, 17 i 18 de desembre i les entrades es posen a la venda avui a les 8 del vespre.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? A banda del temps, fem una ronda de connexions pel país. A Lleida hi tenim l'Estela Bussoms, bon dia.
19: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
19: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
21: Bon dia.
2: Comencem per les comarques de Ponent, perquè queden al marge de la previsió de fortes tempestes d'altres punts del país, però la pluja aquí és molt esperada, Estela, sobretot pels productes d'oli.
19: Doncs sí, perquè d'això depèn si es pot salvar o no una bona collita d'olives i hauria de ploure aviat per anar bé aquesta mateixa setmana. I és que les comarques de la Plana de Lleida fa molt que no plou i veurem si ens arriba alguna cua d'aquesta activitat tempestuosa. De moment, sembla que no estan amenaçats els principals actes de l'últim dia de les festes de la tardor de Lleida, que coincideix amb Sant Miquel, festiu aquí a la capital del Segrià. El més esperat aquest migdia, el seguici amb totes les figures festives de la ciutat, diables, cavallets, gegants, capgrossos i el drac més estimat de Lleida, l'home racó.
2: I precisament els productors d'oli del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també estan molt pendents que arribin aquestes pluges a la tardor. Clara.
19: Doncs sí, perquè, per una banda, les comarques de Tarragona preveuen una bona campanya. Si plou aquestes properes setmanes, tot i així, la producció podria quedar lleugerament per sota dels 5 milions de litres d'oli de l'any passat a la DO Siurana. Per contra, a l'Ebre, diuen que la calor de l'estiu ha afectat molt les oliveres i les previsions dels responsables de la DO Baix Ebre-Montsià no són gaire positives si no hi plou en aquests pròxims dies. Avui també estarem pendents de l'audiència de Tarragona, on està previst que comenci el judici contra l'home acusat d'abusar sexualment d'una menor a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Fiscalia demana 12 anys de presó per l'acusat.
2: I pluges a banda també a les comarques de Barcelona, pendents avui d'Alberto Núñez Feijóo.
20: Sí, en ple debat sobre el decret d'habitatge i en hores decisives, el líder del PP serà aquest matí a Terrassa. Feijóo participa en una trobada amb representants de la CECOT. Ho fa just l'endemà de la visita del president del govern espanyol a Catalunya, que va provocar protestes per demanar que el decret Mari Carmen no sigui cap enganyifa. Això a Terrassa, a Barcelona, però, si fa no fa la mateixa hora, Foment del Treball presenta el llibre blanc sobre l'absentisme laboral. N'estarem pendents, ho explicarem.
2: I a banda d'aquesta radiografia que deia el Marc de l'absentisme laboral a Barcelona, a la mobilitat ciclista i patinets a la ciutat de Girona, que avui, per cert, coneixerem, Fèdix.
22: Exacte, aquest matí es presentarà un estudi del RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, en patinet o d'altres vehicles de mobilitat personal. És la primera vegada que es fa un treball així, que analitza els hàbits, perfils i també opinions de les persones que es desplacen amb aquests vehicles. Aquest és un tema de conflicte, sobretot al Barri Vell, en una ciutat com Girona, capital del cicloturisme, amb molts aficionats a les bicicletes d'arreu del món que fan estada i també professionals, com el recent campió del món de ciclisme en ruta, el nord-americà Brandon McNulty, que viu i entrena a Girona.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I avui molt pendents del temps. Sapiguem quin temps us espera si heu de sortir de casa. Pel que fa al temps, ara mateix, Eloi, on tenim la pluja més forta?
13: Mira, entre l'Alt Penedès i el Garraf és on tenim la línia de tempestes que ja avança molt més lentament que no pas a primera hora, amb la qual cosa pot deixar molta més aigua sobre el mateix lloc, i ja tenim alguns registres importants de pluja de 70 litres o més a Torrelles de Foix, uns 50 litres per metre quadrat a Sant Martí Sarroca, i Sant Quintí Mediona ens consten ja més de 60 litres per metre quadrat. La idea és que en qualsevol moment del dia pugui ploure, sobretot al litoral i prelitoral del nord del Camp de Tarragona, de les comarques de Barcelona, al sud de la Catalunya central, i també durant el migdia i tarda tota aquesta franja de precipitació es pot quedar estancada també a les comarques de Girona. Llavors, en totes aquestes zones, puntualment, poden arribar-se a acumular fins a 100 o 150 litres per metre quadrat. En general, tindrem registres molt inferiors, però localment podríem arribar a aquestes quantitats.
2: Per tant, en les properes hores, on hem de posar el focus, la mirada?
13: Mira, especialment la zona del Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès, Maresme, i després, més cap al migdia, Selva, Gironès i Baix Empordà, és on tenim aquest risc de precipitació més torrencial. Pot ploure gairebé qualsevol lloc de Catalunya, però on hi ha aquest risc és aquest sector.
2: Ara ho explicarem amb més detall. Gràcies, Eloi. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Per cert, que Renfe suspèn els trens d'alta velocitat i regionals entre les 9 i les 11 també d'aquest matí a Catalunya per aquest temporal. I pel que fa al trànsit, avui hi ha cua, sobretot per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
21: Sí, hi ha retencions a la B23 i la 2 a Castellbisbal, Molins i Sant Feliu, i a la C32 i C31 a Viladecans. A més, hi ha problemes també a l'accés a Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33, i continua tallada la P7 a Vandellós per un accident en sentit nord. Recordem també que cal circular amb precaució a les zones on està plovent, però de moment no hi ha cap via afectada per la pluja.
23: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge del Dani, de Vilanova i la Geltrú. Té discapacitat física acreditada i es queixa de la gestió que ha hagut de fer per comprar entrades a Port Aventura. Concretament, considera excessiva la cua que cal fer per poder adquirir-les, tot i haver-hi taquilles específiques.
25: Es formen unes cues immenses. Allà es forma un caos impressionant. Vaig estar una hora, hora i mitja en la cua.
24: Port Aventura respon que aplica facilitats per a les persones amb discapacitat, des d'aparcament reservat fins a atraccions adaptades, a banda de tarifes reduïdes. Pel que fa a l'espera per comprar entrades, expliquen que l'atenció es fa de manera personalitzada i que, de manera puntual, es pot generar més cua de l'habitual.
8: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: 636 36 0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui, atenció, parlem de l'encariment dels croissants.
26: De fet, és el producte de l'esmorzar que més ha pujat de preu des del 2021, en concret el croissant de xocolata, que s'ha encarit un 48%. El principal motiu és que la cotització del cacau en els mercats internacionals ha tocat màxims. A la pastisseria Cal Xaconet, a l'Estany, al Moianès, el venen a 2,50.
27: El croissant normal el tenim a 1,90 i el de xocolata a 2,50. Com tenim bastanta varietat de brioixeria, això fa que ens podem ajustar bastant els preus.
26: Al barri de Sant Andreu de Barcelona, la pastisseria Ribalta el ven una mica més barat. Ens expliquen que a la ciutat tenen molta competència, sobretot de grans cadenes que els forcen a ajustar preus, tot i que ells tenen un producte artesanal.
28: Nosaltres tenim el croissant de llard a 1,15 €, el croissant de mantega a 1,75 € i el croissant de xocolata a 2,10 €. Intentem tenir preus així competitius, ja que estem rodejats de franquícies d'aquestes cadenes i ells competeixen molt en preu, doncs nosaltres hem de lluitar amb qualitat.
26: En una d'aquestes cadenes famoses, per exemple, el croissant de mantega costa 1,20 € i fins i tot en alguns locals fan promocions i en venen 2 per 2 €. En un altre, el Vivari, tenen els croissants a 80 cèntims.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costa dur? les xarxes socials informatives d'un ajuntament. Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Roses vol contractar algú que gestioni els comptes oficials del consistori a les xarxes socials. Actualment hi ha perfils a X, Facebook, Instagram i YouTube, però obrir-ne de nous queda a mercè de l'estratègia que vulgui seguir l'adjudicatari. L'objectiu és impulsar formats informatius atractius, fàcilment entenedors i molt gràfics, aplicant les noves tecnologies. El procés s'obre per 2 anys a raó de 41.200 euros anuals. Això correspondria a 2 euros per rosinc i rosinca.
2: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Escolta'm, has comprat mai a Calzados Nico?
2: No em sona, no.
4: No et sona, eh? Doncs no. Mira, ja cal que et posis les piles i t'espavilis, perquè després d'aquesta promoció que han fet a xarxes, tot apunta que no els quedarà ni un trist mocasí de borla. Escoltem.
5: Six-seven. Laura ha llegado ya a Calzados Nico.
6: Porque los días 6 y 7 de octubre...
5: Si entras por la puerta diciendo 6 y 7, te haré un 10% en tu compra. A ver cuánta aura tienes.
4: Bé, el vídeo acaba amb els empleats fent una batalla d'aura que riu tant tu dels joves d'Art de Triomf, eh? No oblidis, Ricard, que hi has d'anar el dia 6 o el dia 7 i que has d'entrar dient 6-7, 6-7. Si vas el dia 10, ja no entres dins de la promoció i no et podràs comprar aquell esclop tirolès que tant desitges, eh, Ricard?
2: Gràcies, Elisenda.
4: A tu.
7: Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc.
2: I avui dediquem la cançó per arribar al punt de les 8, avui que és el Dia Mundial del Cor, i tots en tenim un, també els altres. Us recordem la importància de cuidar la salut, de fer esport i saber baixar el ritme. Tingueu cura de vosaltres mateixos i també dels qui teniu al voltant. La cançó d'avui va per vosaltres. Bon dia, Catalunya!

0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Intensitat ara a la P7, la C15 i la Nacional 340 als voltants de Vilafranca del Penedès perquè cal circular més a poc per la pluja. A més, hi ha les retencions habituals d'entrada a Barcelona per la C58 i la P7 al Vallès i per la B23 i la 2 al Baix Llobregat. Recordem també que la P7 continua tallada a Vandellòs en sentit nord per un accident aquesta matinada amb un camió implicat. I pel que fa al transport públic, s'han suspès els trens d'alta velocitat que circulen per Catalunya entre les 9 i les 11 per la previsió de pluges i també estan suprimits els trens de mitja distància.
0: I és que avui a Catalunya està en alerta per pluges intenses al litoral i al prelitoral. Les tempestes que ja afecten les comarques del sud poden arribar a acumular 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil, que compareix en pocs minuts, no ha ordenat restriccions, però recomana extremar les precaucions i fer seguiment del fenomen. Ho seguirem en directe a 3Cat Info. El president espanyol Pedro Sánchez portarà avui al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge que allunya l'acord amb Junts i tampoc no acontenta ni Esquerra ni Sumar. A la vigília i enmig de protestes ciutadanes, Sánchez va fer una darrera crida des de Barcelona a la responsabilitat dels partits per tirar-lo endavant. La Mari Carmen podrà tornar al seu pis de Madrid, d'on va ser desnonada la setmana passada. L'empresa immobiliària ha arribat a un acord amb els representants de la dona de 87 anys que tindrà un nou contracte per 500 euros al mes durant 8 anys. A les 4 de la tarda, el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per a la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà amb les votacions de les propostes de resolució. El president del Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés i carrega contra el Suprem per una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fa en l'esborrany de sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar la setmana que ve. Mentrestant, l'Audiència Nacional Espanyola dilata l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme. El govern anuncia ajudes extraordinàries als agricultors i ramaders més afectats per la sequera i l'encariment dels carburants. Unió de Pagesos critica que no es plantegin per a tot el sector. I el Barquer és el gran triomfador de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, s'ha endut 3 guardons, millor espectacle teatral, millor direcció i millor interpretació de repartiment per a la Imma Colomer. Per Magel i el musical Germans de Sang també han recollit premis importants.
2: Esports.
3: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia, a Sevilla, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA, amb Lamine Yamal com a gran reclam. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que farà rotacions. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
0: Pluja intensa, ho dèiem al començar, i localment torrencial entre el nord del Camp de Tarragona i la costa central. Al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter fort, sobretot entre el litoral i el prelitoral. A la tarda s'anirà traslladant a les comarques de Girona.

0: Castelldefels avui. Bon dia, el saludem aquest dimarts 29 de setembre. Ara mateix no plou a Castelldefels, però els pronòstics avancen una jornada marcada pel risc de pluges intenses. L'Ajuntament manté activat el Pla de Protecció Civil en fase d'alerta. Entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el nivell de perill per intensitat de pluja és de 4 sobre 6, amb una probabilitat superior al 70% de superar els 20 mil·límetres en 30 minuts. Entre les 8 del matí i les 2 de la tarda, a més, es poden superar els 60 mil·límetres en 3 hores. Aquests xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent i localment es podrien acumular fins a 150 mil·límetres. L'Ajuntament manté preparats els serveis d'emergència i mesures preventives davant de possibles inundacions. L'S Alert va sonar ahir als mòbils sobre les 10 de la nit. Parlem ara de turisme perquè Castelldefels ha estat distingida amb el Premi Gastronòmic Nacional dels 5ens Premis Viajar que concedeix aquesta revista especialitzada. El guardó reconeix l'aposta de la ciutat per la gastronomia com a element de promoció turística. En aquesta mateixa línia, encara més guardons, perquè la ciutat rebrà demà dos premis de la Fira Internacional de Turisme de Madrid 2026, que es va celebrar al gener. D'una banda, l'arròs de Castelldefels ha estat distingit amb el Premi Fitur al Turisme Actiu. De l'altra, la ciutat també rebrà el Premi a l'Estand Sostenible per l'espai expositiu que reutilitzava materials d'un xiringuito de platja tradicional. Més notícies a les hores en punt i a la una del migdia, quan arribarà l'informatiu. Si ahir ens fixàvem en aspectes relatius a la crisi de l'habitatge, en una primera crònica del ple municipal de divendres, avui analitzarem qüestions relatives a la salut, que es van debatre al plenari. Ens fixarem en la tercera àrea bàsica de salut que es crearà amb l'entrada en funcionament del nou ambulatori de la Muntanyeta. És tot, bon dia.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
8: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
9: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
10: Thank you for that lovely tune, that funky music.
9: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.

Molt bon dia, comencem un nou Castelldefels Desperta, un nou dia aquí a la ciutat. És dimarts 29 de setembre. I estem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels, pendents de com evoluciona aquesta jornada marcada per l'alerta que rebíem al voltant de les 10 de la nit. Per ara, des de Protecció Civil, i òbviament també veiem que encara no plou, però haurem d'estar fent aquest seguiment. En una estoneta connectarem, de fet, amb Protecció Civil, amb el tècnic Joan Álvarez, que ens explicarà els detalls d'aquesta tercera alerta que ens arriba aquest mes de setembre. Per ara el que dèiem, una situació tranquil·la, sense incidències, però això sí, amb el grup d'urgències de l'Ajuntament activat i aquesta coordinació entre serveis en cas que comenci a ploure i amb aquesta previsió de risc elevat que tenim fins a les 2 del migdia. I que també continuarà amb un risc alt, però per sota d'aquest risc elevat que tenim ara mateix de 5 sobre 6 fins a les 2 del migdia. A partir de les 2 baixa a 4 sobre 6 fins a les 8 del vespre. Els detalls se'ns els donarà Joan Álvarez d'aquí uns 10 minutets aproximadament. Primer arribarà, com sempre, la crònica amb el Servei Català de Trànsit, també per conèixer quin és l'estat de la mobilitat en aquesta jornada amb el context de l'alerta que s'activava, com dèiem, ahir a la nit. I després de fer aquest repàs, aquesta informació de serveis de mobilitat, de la situació meteorològica i

0: i també les precaucions, les actuacions que s'estan prenent a la ciutat amb aquesta situació d'alerta per pluges intenses. Passarem ja a l'agenda del cap de setmana. Ens toca mirar a dissabte, que arriba la mostra de cuina, la 35a mostra de cuina. Es diu ràpid, 35 anys celebrant aquest gran esdeveniment culinari a Castelldefels, i parlarem amb l'àrea de turisme perquè ens expliqui com s'està preparant aquesta nova mostra, que enguany arriba amb novetats també. I a la segona hora tindrem també la secció, com cada dimarts, amb la Guaita, aquesta secció de promoció econòmica i emprenedoria local. Parlarem amb el responsable de la secció de l'Ajuntament, el Santi Amaro, que avui ens parlarà d'una iniciativa de la red Impulso, Impulso Emprende, que conclourà en un acte a finals d'aquest mes. De fet, estic mirant ara el calendari, a finals d'aquest mes, és demà mateix ja, és 30 de setembre, que es tanca aquesta iniciativa on la Guaita hi ha format part, i ens donarà detalls Santi Amaro d'aquest acte de demà i també d'un concurs de projectes que ens arriba des de l'acceleradora On Startups. Si ens vau escoltar dimarts de la setmana passada, precisament parlàvem d'aquest altre projecte, la segona edició que comença d'aquesta acceleradora, un projecte d'èxit que ja en la seva primera edició va superar notablement les places que oferien, les van duplicar. Ara arriba la segona edició, una segona edició on també han incrementat places, i que tot just començava fa dues setmanes amb un acte d'inauguració, amb una xerrada inaugural també. Recordo que ens parlava que ens va visitar l'edifici Lògic Quino... El cognom ara em falla, em sembla que era Quino Fernández, és un empresari reconegut del sector, que ens parlava sobre l'emprenedoria, per què o per a què? Aquesta pregunta sí que se'm va quedar molt clau, perquè Santi també ens feia reflexionar que quan es vol emprendre, majoritàriament sempre és perquè tens un motiu que vols resoldre. Per a què vols emprendre? Perquè tens una idea al cap, vols solucionar un problema, vols donar resposta a una necessitat, i d'aquí surt aquesta voluntat d'encetar un camí que és ben complicat. Serà la segona hora, com fem tots els dimarts, des de que hem encetat aquesta nova temporada ja de setembre, amb totes les seccions en marxa, on el Santi Amaro ens donarà tots els detalls d'aquestes dues iniciatives, la participació a la red Impulso i com evoluciona l'acceleradora On Startup i què és aquest concurs de projectes. I entremig d'aquestes entrevistes, com sempre, el Castelldefels Desperta, aquest programa d'actualitat comentada i seguiment de la darrera hora local de Ràdio Castelldefels, anirem repassant els titulars, els temes que han estat notícia aquests darrers dies a la ciutat i que ho seran també properament. Ahir recuperem de l'informatiu, també al llarg d'aquest Desperta farem un repàs a la crònica de com es va desenvolupar el ple municipal de setembre, que se la brava el passat divendres, on recordem que la lectura d'un escrit per part de l'Associació de Llogaters va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió en directe de manera presencial al Saló de Plens. I ahir aquí al Desperta parlàvem de la ruta del Xató, com la nostra ciutat s'ha incorporat a aquesta ruta, una ruta que compleix ja 30 anys, que s'encetarà al mes d'octubre, i aquest divendres a l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels es fa la presentació. Hi haurà una taula rodona, hi ha també un reconeixement a un restaurant amb llarga trajectòria a la nostra ciutat, i a més es podrà degustar la recepta local del Xató de Castelldefels. I hem de parlar també de la campanya Castelldefels amb C de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. Una campanya que aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Segurament, si seguiu els perfils oficials de l'Ajuntament a xarxes socials, ja haureu vist algunes imatges gràfiques d'aquesta nova campanya encetada des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament. I amb això ja passen 20 minuts de les 8, arriba el moment de fer la connexió amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat de la mobilitat, per veure si aquesta alerta que rebíem ahir a la nit està condicionant aquesta mobilitat amb vehicle privat per les principals vies d'accés i sortida des de Castelldefels. De seguida fem aquesta connexió i amb això és el tret de sortida d'aquest nou Castelldefels Desperta. Un dia més aquí des de Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
1: Castelldefels Desperta.

0: i és moment de mirar com tenim les carreteres amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Bon dia, Estefania. Doncs parlem d'aturades, però aturades habituals en plena hora punta. Per tant, parlem bàsicament d'àrea metropolitana de Barcelona. Repassem les vies que entren per l'extrem sud, que són les que més ens poden interessar ara mateix. Comencem, com gairebé sempre, amb la C31, especialment carregada aquesta via per entrar a Barcelona. Són més de 6, gairebé 7 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Viladecans i l'Hospitalet de Llobregat. Això, la C31, l'autovia, i en sentit Barcelona, com et deia. L'autopista del Garraf va una mica millor, hi ha aturades, però ja són més puntuals a la zona de Cornellà, enllaçant gairebé amb la Ronda de Dalt de Barcelona. Ja que som repassant les vies que entren per l'extrem sud, també repassem aquesta B23, lenta amb aturades, entre Sant Joan Despí, l'Avinguda Diagonal, i acabo amb l'autovia A2, és una altra via amb molt trànsit entre Sant Feliu i la zona de Cornellà de Llobregat. Per tant, com pots comprovar, és cert, cap gran incidència, però sí que parlem de retencions habituals en plena hora punta en aquesta xarxa viària més propera i a les vies que entren per l'extrem sud de la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Perfecte, Roger. Moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.

0: I continuem aquí al Castelldefels Desperta. Ja coneixem quin és l'estat de la mobilitat amb aquesta connexió diària amb el Servei Català de Trànsit. De seguida també farem connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i primer ens arribarà la que és la primera entrevista ja d'aquest dimarts 29 de setembre amb Protecció Civil, perquè recordem que ahir a la nit ens arribava aquesta alerta. Ja veníem d'una situació de prealerta que havia estat activada per part de Protecció Civil de Castelldefels. Havíem rebut també la notícia a través dels canals oficials de l'Ajuntament i avui ja parlem d'una previsió d'episodi de pluges que podria afectar Castelldefels i que feia activar aquesta alerta del PAM i NUNCAT. Les previsions apunten a precipitacions intenses, especialment durant el matí, a partir de les 8, és aquesta franja d'especial atenció. Per ara, això sí, doncs no està plovent a la ciutat i situació tranquil·la. Per conèixer les previsions al llarg d'aquesta jornada, precaucions que hem de prendre i com es prepara el municipi davant d'aquest episodi, parlem ara amb Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Joan, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Doncs estàvem mencionant que tenim activada aquesta alerta del PAM i NUNCAT per la jornada d'avui dimarts 29 de setembre. Quina és la situació prevista al llarg de les pròximes hores, Joan?
1: Bueno, pues, com bé comentaves, fins ara hem tingut una situació molt tranquil·la en la que pràcticament no ha plogut, només un petit interval entorn a les 3 i 10 de la matinada. I ara la situació actual, segons la imatge de radar que tenim actualment, és un episodi que diguéssim, la bossa d'intensitat de pluges desplaça de sud-oest cap a nord-est, és a dir, Tarragona cap a Girona, a través del prelitoral i el litoral, i s'espera que aquesta bossa ens pugui agafar en aquesta franja horària, no? a partir de les 8 del matí fins al migdia, no? Cal dir que és un episodi que no són de pluges generalitzades, és a dir, són pluges molt localitzades i que poden ser de manera irregular, però molt intenses. Per tant, cal, tot i aquesta peculiaritat, no, cal adoptar les precaucions que siguin necessàries.
0: Uh-huh. Era ahir al vespre que s'actualitzava la previsió. A les 10 de la nit aproximadament ens arribava aquest S-alert també. Què és el que ha canviat respecte a les previsions inicials? Perquè tot començava amb una prealerta. Com funciona? Com és la vostra feina des de Protecció Civil, Joan, i més amb aquest context que aquest mes de setembre ja és la tercera alerta que rebem també?
1: Sí, bueno, nosaltres sempre al final, a nivell meteorològic, no, en aquest cas quan es parla de pluja i en el conseqüent cas del risc d'inundacions, sempre estem pendents una mica de la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. També observem l'EMET, no, però el nostre criteri és sempre el Meteocat. Ells van actualitzant la informació constantment, aproximadament 3 cops al dia, i l'últim cop que ho fan sempre és entorn a les 7 de la tarda. I doncs ahir van fer aquest canvi de previsió perquè van veure que la intensitat podia ser major a l'esperada. I bueno, a partir d'aquí, amb aquesta informació, tant des de la Generalitat com nosaltres, emetem els següents avisos de risc, no? Perquè la població estigui també assabentada i sàpiga quines actuacions s'ha de fer. I també per part del nostre municipi, en aquest cas, saber quines actuacions s'han de fer a nivell de, bueno, que si ens arriba aquest episodi, poder ser resilients, no? I evitar danys majors.
0: Uh-huh. Com a ciutadania, quines precaucions hem de prendre davant d'aquests fenòmens?
1: Bueno, en aquest cas, cal dir que no és com episodis anteriors, per tant, no s'han fet restriccions ni a la mobilitat, ni a l'activitat docent, ni d'activitats a l'aire lliure, ni cap d'això. Però sí que es fa èmfasi en que s'ha de tindre precaució, sobretot a l'hora de desplaçar-se i també a l'hora d'estar a l'aire lliure, és a dir, hem d'evitar situar-nos prop de zones inundables, és a dir, principalment al costat de barrancs, rieres, torrents i ares de riu, que si plou, diguéssim, tot i que no plogui, si plou més amunt, poden patir crescudes d'aigua molt sobtades. També si conduïm i ens agafa la pluja, a minorar una mica la velocitat i anar amb més precaució. I bueno, també abans de sortir de casa també no està de més per tancar portes, finestres per evitar que entri aigua, i si ens trobem davant de cap situació d'emergència trucar sempre al 112.
0: I Joan, ahir a les 10 de la nit comentàvem que vam a la ciutadania de Castelldefels i més ciutadania perquè l'alerta, i ens ho explicaves també ara, s'ha activat a diferents comarques de Catalunya, a la zona de litoral i prelitoral, i ens arribava aquesta S-alert i també s'activava un seguit d'actuacions per part de Protecció Civil. Com és aquesta coordinació amb els serveis i en quin moment es podria arribar a constituir el comitè d'emergències? O ara mateix ja esteu en contacte i fent un seguiment minut a minut?
1: Bueno, pel que fa a això del comitè d'emergències, nosaltres sempre estem en contacte, fins i tot en situacions, diguéssim, de no risc, no? Entre alertes o fora, i sempre fent seguiment. Ara, el que fa la reunió presencial o fins i tot que pugui ser telemàtica, sempre es reserva davant doncs, una situació ja molt important, no? que pugui ser necessari prendre mesures, diguéssim, més extraordinàries, no? Com la suspensió d'activitats o bueno, actuacions concretes, no? Dels grups municipals. I pel que fa a la coordinació de la resta d'àrees municipals, nosaltres ja, segons la fase del pla que estigui, no? Ja, de fet, ja en prealerta ja fem diverses actuacions que ja s'han mantingut, que ja, és a dir, quan ja vam posar l'alerta ja havíem fet aquestes precaucions, no? Doncs com poden ser la verificació i neteja d'embornals crítics i els punts de drenatge, de les capçaleres de conques, de les sortides del mar, revisar l'estat de les estacions de bombament, dels grups electrògens que tenim i bueno, sempre revisar el material que tinguem, tindre personal de retén sempre disponible per si sortís qualsevol emergència i també des del gabinet d'informació, és a dir, des de comunicació i premsa de l'Ajuntament, la tasca tan important que es fa, no? de fer aquests avisos a la ciutadania per difondre els consells d'autoprotecció.
0: I Joan, ja per acabar, precisament ahir es commemoraven els 35 anys del Servei de Protecció Civil de la Generalitat. En un dia com avui, amb un episodi meteorològic que requereix tota aquesta prevenció, aquesta coordinació que ens estaves explicant, que representa també aquesta feina que sovint no és visible fins que arriba una situació d'emergència?
1: Bueno, és una fita perquè Protecció Civil, ja no només de la Generalitat, no, sinó com a concepte, és una àrea que ha crescut molt durant els anys, especialment durant els darrers 10 anys, diguem-ne, i bueno, estem, diguéssim, encara en període d'aprenentatge també, tenim que acabar de ser també autocrítics segons les situacions de risc i aprendre el que fa això, a fer avisos a la població, però també sense alarmar massa, no? També, bueno, i és a dir, s'ha guanyat molta importància i, bueno, la veritat que també amb el paradigma de canvi climàtic que ens espera els propers anys, doncs no cap dubte de que serà cada cop més important fins i tot.
0: Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre millor la situació, que recordem ara mateix és de tranquil·litat, no està plovent al municipi, però el que sí que farem és seguir en contacte amb vosaltres per veure com continua aquesta evolució, perquè ja ens explicaves que la franja de més risc s'allarga, començava fa uns minuts a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia, així que seguirem atents a l'evolució de l'episodi i si arribés algun avís pertinent per part de les autoritats locals. Moltes gràcies, Joan, i molt bon dia.
1: Perfecte, moltes gràcies. Bon dia.
2: Castelldefels Desperta.

0: I després d'aquest repàs de l'alerta en protecció civil, ens toca ara connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimarts tenim una situació complicada per que fa el temps. Una pertorbació ens afecta durant tot el dia, acompanyada de molta humitat en l'atmosfera, i això afavoreix ruixats, xàfecs que puguin ser d'intensitat entre forta i puntualment torrencial. Per això hi ha un avís activat per intensitat de pluja en 30 minuts que poden superar en algunes comarques els 20 litres i d'altres els 40. Per tant, intensitat forta o torrencial respectivament. A més, també poden arribar a superar-se en 3 hores entre els 60 i 90 litres per metre quadrat. Per això també hi ha un avís en aquest sentit. Per tant, situació complicada, especialment litoral, prelitoral i Catalunya central. Quedaran al marge d'aquestes intensitats tan fortes, no dels ruixats, quedaran al marge d'aquestes intensitats tan fortes al nord de Ponent, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot el més occidental. Els ruixats també hi arribaran en aquests indrets, però no amb la intensitat que ho poden fer en els sectors avisats, com dèiem, litoral, prelitoral, sobretot el sector central i també Catalunya central. La temperatura, evidentment, avui quedarà més baixa i la situació marítima s'ha d'anar remenant una mica al llarg de la tarda amb maró. Aquesta tarda, per cert, s'obriran algunes clarianes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I continuem, ara és moment de repassar la notícia, la crònica del ple que es celebrava el passat divendres 25 de setembre. Ahir ja al Desperta també l'encetàvem fent un repàs general a totes les, els punts clau que es van abordar al llarg del ple. I avui ja portem crònica amb la crisi de l'habitatge mostrant la seva cara més crua al ple de setembre que es celebrava el divendres 25 amb un inici marcat per la lectura d'un escrit de l'Associació de Llogaters que va acabar amb protestes per part de la trentena d'activistes que seguien la sessió. Ja sabeu que hi ha possibilitat d'apropar-se i estar presencialment a les sessions del ple i en aquest cas la presència d'una trentena d'activistes i a partir d'aquesta lectura de l'escrit de l'Associació de Llogaters va implicar una situació complicada en aquest ple de setembre. El grup abandonava el ple després que l'alcalde els cridés a l'ordre per interrompre les intervencions dels regidors portaveus, especialment els del Partit Popular. Els tres representants del grup polític Movem també van abandonar la sessió en aquell mateix instant. A l'inici del ple, recuperem ara aquesta part de la lectura de l'escrit per part de l'Associació de Llogaters.
1: Hoy estamos aquí nuevamente porque los desahucios siguen siendo una realidad en Castelldefels. Y detrás de cada uno hay familias que están viviendo situaciones dramáticas. Familias que en muchos casos llevan décadas en este municipio, donde han construido sus vidas, sus hogares y sus relaciones. Y que hoy se enfrentan a perder su vivienda sin tener una alternativa donde vivir. Somos conscientes de que las competencias del ayuntamiento son limitadas y de que no puede resolver por sí solo el problema de la vivienda. Pero hay algo que sí puede hacer y que en estos momentos puede ser determinante. Comunicar al juzgado la realidad habitacional de estas familias. Cuando el juzgado pregunta al ayuntamiento si existe una alternativa habitacional, nuestra petición es muy sencilla. Si no existe una solución habitacional real, que así se comunique. Porque 3 o 15 días en un hotel pueden ser una medida de emergencia, pero no solucionan la vida de una familia.
0: La intervenció al plenari també va incloure el testimoni de 3 veïns de Castelldefels que tenen pendents ordres de desnonaments, Loli, Carlos i Yamal. A continuació va arribar l'hora de valoracions al voltant de l'escrit i aquestes paraules de la ciutat, de 3 ciutadans de Castelldefels sobre l'habitatge. I les interrupcions des del públic, quan intervenien els portaveus del govern, es van anar succeint. Escoltem ara el regidor de Serveis Socials, Javier Iniesto.
2: En contestació a l'escrit presentat per la PAC, la plataforma, bueno, volvemos otra vez a hablar de lo mismo, ¿no? Y lamentamos profundamente la situación que están pasando muchos de nuestros vecinos aquí en nuestro municipio. Somos los primeros que sabemos que detrás de un expediente hay una familia con todos los problemas que evidentemente se han recogido. Mire, nosotros al final el problema que tenemos es que las competencias de vivienda dependen de muchas administraciones, ¿no? Y al final puede haber errores, ¿no? Nosotros
3: quiero que se compre ese edificio, si es mejor mucho. No quiero un market, me da igual.
4: Ruego por favor que dejen hablar a los concejales, por favor.
2: Nosotros desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible por utilizar todas las herramientas que tenemos para que todas estas familias que están pasando por un momento de dificultad pues puedan salir de ese problema. Es muy difícil hablar así. Gracias.
4: Por favor, ruego silencio y que puedan hablar los portavoces, por favor.
2: Bien, vuelvo a repetir nuestra intención.
4: Bueno, ruego silencio porque si no, no podrá seguir el pleno. Por tanto, ruego silencio y que puedan hablar los representantes del pueblo de Castelldefels.
0: I com podíem escoltar l'atenció, la tensió va anar creixent fins que les persones que protestaven una trentena van abandonar el ple, juntament també amb els regidors de Movem. I llavors va ser el moment en què la regidora d'Hisenda, Cristina Corona, exposava les línies mestres del pressupost 2027.
5: Se pasan las líneas fundamentales del presupuesto para el próximo 2027. Como sabéis, es un requisito legal pasar estas líneas fundamentales para el próximo presupuesto.
4: Señora Quesada, la llamo al orden. La llamo al orden, señora. No, está impidiendo que se pueda realizar este pleno. La llamo al orden. La llamo al orden.
6: Señora,
3: señora. Bueno,
4: puede seguir. Señora Corona, puede seguir.
5: Intento proseguir.
3: Está bien.
0: Els diferents grups polítics expressaven la seva preocupació per la situació que viuen aquests veïns afectats per la crisi de l'habitatge. Entre les reaccions, els tres regidors de Movem, com dèiem, van abandonar la sessió també en suport a aquestes protestes, unes protestes que van suposar, com hem escoltat en aquests darrers àudios, com l'alcalde havia de demanar que acabessin les interrupcions que feien a les intervencions dels regidors i regidores. En conjunt, també, des de l'oposició, relacionaven la falta d'habitatge públic amb la modificació urbanística que rebaixa el nombre d'habitatges al solar d'Arcadi Balaguer projectat en el passat. Aquesta modificació, avançat al ple, es va aprovar provisionalment amb l'únic vot favorable dels partits que formen el govern municipal, Partit Popular i Som Castelldefels. La sessió va estar marcada, com van manifestar en repetides ocasions diferents representants municipals, per la crisi de l'accés a l'habitatge i aquests desnonaments programats per la justícia el mes de setembre a Castelldefels. Amb els ànims ja menys alterats, amb més calma, ja al final del ple i en resposta a preguntes de socialistes i republicans, el regidor de Serveis Socials, Javier Inesto, del Partit Popular, va resumir amb les paraules que sentirem ara a continuació, que és el que fa l'Ajuntament en matèria d'habitatge.
2: Vivienda. Sabemos cuál es la situación que hay aquí en Castelldefels, pero bueno, en Castelldefels, en Gavà, en Cataluña, en España, hay un problema, falta vivienda y realmente, vuelvo a repetir, al final esto no es una decisión que recaiga solo y absolutamente en el ayuntamiento. También tenemos que involucrar a las entidades que tienen esa responsabilidad. Es cierto, nosotros, si a nosotros nos dotan de las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros vecinos, evidentemente que vamos a hacerlo.
7: Castelldefels desperta. Cinquena mostra de cuina. Podreu degustar 12 especialitats diferents. La mostra aquest any s'ubicarà en el cobert del poliesportiu de Can Roca. Dissabte, dia 19, cinquena mostra de cuina organitzada per al Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: I acabem d'escoltar una veu de fa ja 30 anys quan la mostra de cuina de Castelldefels feia encara els seus primers passos. Era l'any 1992, la cinquena edició, amb 12 restauradors participants i una nova ubicació al poliesportiu Can Roca. Des d'aquella cinquena edició fins avui han passat moltes coses, en concret estem parlant de 30 anys, i aquest dissabte la mostra arriba ja a la seva 35a edició al Parc de la Muntanyeta, que acollirà una jornada dedicada a la gastronomia amb una cinquantena d'establiments, més de 50 propostes per tastar, a més de música i activitats per a tots els públics. Per parlar d'aquesta trajectòria i, sobretot, de tot el que trobarem al llarg d'aquest dissabte 3 d'octubre, ens acompanyarà per telèfon Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Xavier, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Doncs venim d'escoltar, has pogut escoltar, de veritat, Xavi, aquesta promoció
8: sí, sí.
0: De la cinquena mostra de l'any 1992. Aquell any hi participaven 12 restauradors i ara ja parlem d'una cinquantena d'establiments. Què ens diu aquesta evolució sobre com creix la mostra al llarg dels anys?
8: Home, jo crec que és el gran indicador de l'èxit, no? Ja no només el nombre de restaurants, sinó el que s'hagin fet tantes edicions i que continuï tan viva com sempre.
0: Quin creus que és la recepta, ara que parlem de gastronomia, quina és la recepta darrere de la mostra de cuina que ha fet que aquesta cita es mantingui en el calendari i que any rere, cada vegada que es celebra sigui un èxit i la ciutadania estigui esperant que arribi aquesta cita? Perquè, de fet, l'àudio aquest de la mostra mostra de cuina del 1992 s'ha publicat a xarxes també i ja podem veure comentaris a l'Instagram oficial també que teniu des de Turisme, Castelldefels Turismo. La publicació que feia anunciant la mostra de cuina ha estat també tot un èxit. És una cita que està molt marcada al calendari de ciutadania i de gent de fora també que ve a visitar-nos en aquesta data.
8: Sí, sí, bé, jo crec que és una oportunitat per descobrir en un mateix espai tota una bona representació de la restauració local. Al final és una oportunitat molt, molt especial per poder això, doncs, conèixer, descobrir la diversitat de la nostra restauració i totes aquestes propostes que ens porten els restauradors.
0: Uh-huh. I en concret, com serà aquesta 35a edició d'aquest dissabte? On, òbviament, la gran protagonista és la gastronomia local. Estem parlant d'una cinquantena d'establiments, amb més de 50 propostes per tastar. Com més aquesta 35a edició? Quin tipus de plats, propostes podrem trobar?
8: Sí, com dic, això són, hi ha opcions de tots els restauradors, per tant, l'oferta és molt àmplia. I sí que la gastronomia, com dius, és el centre absolut de la mostra de cuina, però sí que, a banda d'això, hi ha una oferta paral·lela i moltes activitats que complementen aquesta gran festa de la gastronomia de Castelldefels.
0: Uh-huh. A més, enguany arriben diferents novetats destacades. En concret, tenim tres novetats. Què et sembla si comencem parlant pel passaport de la mostra?
8: Sí, això, com dius, és novetat. Aquest any el tríptic, el llibret que teníem, aquest any inclou unes imatges dels plats i la gent que participi a la mostra pot anar reunint segells dels diferents establiments i quan aconsegueixin doncs, un mínim de 6 segells poden participar en un sorteig que permetrà doncs, això als visitants tenir un premi molt interessant.
0: Entenc que això encara està per desvetllar, no? Serà una sorpresa.
8: No, ja ho sabem, ja ho sabem.
0: Ah, vale.
8: Sí. És, el sorteig bàsicament són un àpat en algun dels establiments participants. El que passa és que sortejarem fins a 6 àpats per 2 persones. Llavors, val bastant la pena participar, a més que la pròpia participació ja per si ja és un atractiu, no? Perquè ens permet degustar doncs, aquestes 6 propostes gastronòmiques.
0: I tant. I com funciona, com hem d'aconseguir el passaport de la mostra? Quan arribem a la mostra i anem a comprar els nostres tiquets, llavors ens el donaran i a partir d'aquí ja podem anar
8: sí,
0: acumulant segells.
8: Sí, exacte. És el mateix fulletó on estan totes les, diguéssim, la carta de totes les tapes, de totes les opcions gastronòmiques. També trobareu el programa de activitats i és aquest mateix programa el que s'ha d'anar segellant. Un cop tinguem tots els segells, doncs caldrà entregar-lo, dipositar-lo a la urna que hi haurà al costat de la taquilla.
0: Uh-huh. Està perfecte perquè, de fet, recordo quan jo vaig estar l'any passat a la mostra de cuina, jo anava amb el meu bolígraf apuntant-me als llocs on havia estat. D'aquesta manera, ja amb el segell directament no tinc dubte de les tapes que he degustat i els llocs on més... Després ja aniré prenent jo nota dels detalls, no?
8: Sí.
0: Però està ben plantejat. I llavors, el que deies, una vegada que ja tenim 6 tapes, podem apropar-nos de nou a on hem comprat el tiquet i lliurar aquesta participació, no?
8: Sí, això, s'entrega aquesta butlleta, s'ha de deixar al costat de les taquilles.
0: Perfecte. Doncs aquesta és una de les novetats destacades d'enguany, però no és l'única, perquè també heu anunciat espais i activitats infantils.
8: Sí, és una reivindicació que hi havia d'altres anys, que sovint ho demanaven les famílies que acudien a la mostra, el tenir alguna oferta familiar infantil. Llavors, enguany, doncs això, hi haurà activitats pensades per la canalla i tindrem des d'algun inflable, tindrem també activitats, jocs de fusta, també disposarem d'una ludoteca infantil i d'aquesta manera també que les famílies puguin gaudir tranquil·lament de la mostra durant aquesta estona.
0: Mm-hmm. I, a més, tenim una altra novetat pràctica, que és el pagament amb targeta.
8: Sí, això és important perquè és una novetat que afecta directament a qui sobretot hi hagi vingut. Enguany el pagament Es pot fer a les taquilles igualment, el que passa és que a les taquilles només es podrà fer el pagament en efectiu. I la gran novetat és que es podrà pagar directament amb targeta a les parades dels diferents establiments, sense haver de passar per taquilla. Llavors, així en resum, els tiquets en efectiu a la taquilla i el pagament amb targeta directament a les parades.
0: I quins són els preus que podem esperar per aquest dissabte?
8: Doncs tenim des de hi ha begudes a partir d'un euro i les degustacions de menjars entre els 3 i mig i els 5 euros. Hi ha també alguna opció de postres des dels 2 euros fins i tot. I després tenim altres, diem, propostes gastronòmiques, no només tapes, perquè també hi ha algun restaurador que ofereix còctels, copes, llavors els preus doncs varien, no?, d'acord amb la beguda.
0: Ara que menciones les copes, Xavier, a la mostra es fan servir gots reutilitzables i les copes són de vidre. Com funciona? Què hem de saber sobre aquests elements i si es retornen o no?
8: Sí, en principi no són retornables. Nosaltres disposem de gots reutilitzables que es vendran a 50 cèntims i la copa de vidre per 2 euros. Com dic, no són retornables, també hi ha l'opció de portar-ho de casa, però els preus cal sumar-li a aquest import que un cop ja pagat es pot anar reutilitzant. Uh-huh. I també és l'oportunitat de tenir un record de la mostra, també.
0: Ah, o sigui que aquests gots tindran text, posarà mostra de cuina.
8: Sí, sí, sí, sí.
0: I doncs sí, és un element el típic. De fet, jo aquí a la ràdio ja porto el meu got reutilitzable, també és d'un altre festival, un acte on també, o sigui que és un d'aquests elements que sempre fan gràcia de conservar, i més quan parlem de la mostra de cuina. Ens atàvem aquesta entrevista amb aquest àudio del 1992, doncs mira, d'aquí uns anys podrem recordar que tenim un got o una copa, no?, que és de la mostra de cuina del 2026.
8: Sí, sí, això pel museu de la mostra directe.
0: Doncs Xavi, ja només em queda detallar aspectes de programació per la gent que ens estigui escoltant i es vulgui apuntar al seu calendari. A partir de quina hora poden anar a la mostra el dissabte?
8: Doncs la mostra és aquest dissabte, 3 d'octubre, comença a les 12 del migdia i estarà fins a les 12 de la nit. Important també remarcar que hi ha una oferta paral·lela, un programa paral·lel, perquè també celebrem el Festival de Tributs, i llavors hi ha tot un calendari també de diferents concerts al llarg de la tarda, sobretot.
0: Mm-hmm. Teniu ja l'horari també establert per a aquestes bandes tribut? A més, també hi haurà concert d'Alejo Estivel, entre
8: sí,
0: altres artistes.
8: Són quatre concerts tribut que comencen a 6:15 i començarem amb el concert tribut a Joaquín Sabina, seguirà el concert tribut a Miguel Bosé, després a Camela i a Alaska. I acabem el gran final de festa a 11:15 amb el concert d'Alejo Estivel, aquest sí, l'artista original, el cantant de Tequila, de la banda mítica de Tequila, que això posarà la cirereta al pastís de la mostra de cuina.
0: Perfecte, Xavier. A més, també acabant de repassar ja una mica tota la programació i la comunicació que esteu fent de la mostra de cuina, aquesta 35a edició, aquest dissabte també la mostra comptarà amb un punt lila d'informació i assessorament.
8: Sí, correcte. Ja l'hem tingut altres anys i és un servei que s'ofereix per tota la ciutadania, no només en cas que pugui haver algun incident, sinó també d'actiu, no? I tothom que vingui a la mostra pot passar-se pel punt lila i informar-se.
0: I Xavi, ja per acabar, dins de tota aquesta proposta de 50 plats, més de 50 propostes gastronòmiques que podrem degustar, una cinquantena d'establiments que estaran presents en aquesta mostra de cuina, tu ja has fet una mica de tria, ja has remenat entre les propostes i ja saps que t'estaràs aquest dissabte, o és molt difícil triar una opció?
8: És realment difícil, tot i que ja hi ha alguna que jo ja me la reservo, ja he estat he estat fullejant molt el fulletó i ja tinc alguna que he d'anar sí o sí. Sí, ja.
0: I tens alguna recomanació pràctica per les persones que vulguin anar aquest dissabte? Com ens hem d'organitzar? Comencem per la beguda? Comencem pel plat que més ens ha cridat l'atenció? Com ens organitzem? Perquè és que he de dir que l'any passat, quan vaig estar, estava molta assistència. També entenc que potser hem de mirar les franges horàries per anar. Quines són les recomanacions des de turisme?
8: És cert que les hores centrals dels àpats, no? el que seria l'hora de dinar, l'hora de sopar, més habituals, estaran més plenes i probablement hi hagi més cues. També amb aquest nou sistema de pagament esperem que les cues es reparteixin i llavors hi hagi qui vagi a comprar tiquets o qui vagi directament a l'establiment. I això potser, si voleu venir abans o després, sempre és més fàcil que tenir menys cues, evitar les parts centrals. Però, en tot cas, tenim molt d'espai, moltes cadires, moltes taules i hi haurà lloc per tothom. I us animem a venir, sigui l'hora quina sigui, de 12 a 12, que segur que podreu trobar la vostra opció.
0: Perfecte, Xavier. A més, no puc acabar aquesta entrevista sense donar-vos l'enhorabona a aquest reconeixement que heu rebut des de l'àrea de turisme, la feina que s'està fent a l'Ajuntament, per l'aposta per la gastronomia com a motor turístic, i tot això ho dic pel Premi Gastronòmico Nacional que justament fa uns dies recollia el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana.
8: Sí. Al final, des de turisme s'està apostant molt per la gastronomia. És un format de turisme, una tipologia que permet portar gent al llarg de l'any, repartir-la, permet conèixer el municipi més enllà de la platja i diversificar l'oferta. La gastronomia creiem fermament que és una opció molt bona de poder conèixer la destinació. I com dius, és que s'està apostant molt des de l'arròs de Castelldefels, la mostra de cuina, la mostra de vins, llavors ja és un dels punts forts i que ens permet distingir-nos d'altres destinacions que tenim també properes. I sí, aquest premi que vam rebre és un reconeixement més a això, a aquesta tasca.
0: Uh-huh. I dins de la trajectòria, encara, o sigui, ja tenim a tocar el dissabte la mostra de cuina, però és que demà dimecres 30 de setembre teniu un altre acte de premis, en aquest cas Fitur 2026, que Castelldefels va tornar a estar present, va apostar també per aquest arròs de Castelldefels. Què espereu d'aquesta cita de demà?
8: Sí, com dius, vam participar a Fitur i ja l'any passat vam rebre un reconeixement per l'estand que hi presentàvem. És un estand que, a més, té part de la participació de la gastronomia d'aquí, també, i que l'any passat ja va ser reconegut i llavors esperem que aquest any tinguem aquesta mateixa sort, no?
0: Doncs seguirem pendents des de Ràdio Castelldefels i a veure com es desenvolupa demà aquest acte de lliurament de Premis Fitur 2026. Recuperem aquesta enhorabona, el que estàvem dient, pel premi que ja sí que teniu, que ja ha arribat a la ciutat, el Premio Gastronómico Nacional, els 5ens Premios Viajar, i sobretot destacar tota aquesta informació de la que ja serà la 35a edició de la Mostra de Cuina, que ens arriba aquest dissabte 3 d'octubre a Castelldefels. Moltes gràcies, Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament, per tota aquesta informació i aquesta cita que ens apuntem ben apuntada al calendari dels nostres telèfons o de manera manual, segons com ens agradi més.
8: Gràcies a vosaltres, us esperem.
0: Adéu, molt bon dia.
8: Adéu, adéu.
0: Doncs arribem al final d'aquesta primera hora del Castelldefels Desperta, el programa d'actualitat comentada i seguiment de darrera hora local o, per exemple, també actes d'agenda que ens arriben, com és el cas de la Mostra de Cuina, aquest dissabte 3 d'octubre al Parc de la Muntanyeta. Des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit podrem triar i remenar més de 50 propostes gastronòmiques, música i també activitats per a tots els públics, com ens explicava el tècnic de turisme de l'Ajuntament, Xavier Lladó.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels. En punt les 9 del matí. La inflació es dispara el 4,9% arran de l'escalada dels carburants. És la xifra més elevada des del febrer de fa 3 anys. Per combatre aquest encariment, el Consell de Ministres aprovarà avui mesures per mitigar l'impacte del xoc energètic derivat del conflicte a l'Orient Mitjà. Negociacions in extremis fins poc abans que comenci aquest Consell de Ministres del Govern espanyol amb les forces polítiques sobre el decret d'habitatge. I de moment les posicions a dreta i esquerra del PSOE no troben encaix fins al punt que dins el Govern de Coalició Suma avisa que no donarà suport a un decret de mínims. Ja ha plogut amb intensitat en algunes poblacions del Penedès i l'Anoia i les tempestes que van de sud a nord ja descarreguen al Barcelonès. Protecció Civil demana que s'extremi la prudència, sobretot fins al migdia, quan es preveu que s'allargui aquest episodi intens, i no descarta enviar un nou SLR, però més localitzat. Aquesta tarda el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà amb la votació de les propostes de resolució. El president del TC avala l'amnistia als líders del procés i carrega contra el Suprem per una interpretació esbiaixada de la norma. Ho fan l'esborrany de sentència de l'exconsellera Dolors Bassa, que s'ha de votar la setmana que ve. La companyia OpenAI suspèn el llançament del seu nou model per la preocupació en la seguretat. Les proves de concepte amoïnen als desenvolupadors, que veuen com el sistema va més enllà de les ordres originals. La previsió de pluges dels pròxims dies podria millorar la producció d'oli al Camp de Tarragona i Lleida, sobretot a les plantacions de secà. En canvi, a l'Ebre, la sequera i la calor de l'estiu fan preveure una mala collita. Pel que fa als preus, pendents, com és habitual, de la producció a Andalusia. I la Seu d'Urgell es queda sense cinema i no està clar si es reprendran les projeccions. Les propietàries del cinema Guiu es jubilen i negocien amb l'Ajuntament la continuïtat de l'equipament. El consistori descarta la compra per un preu massa elevat.
9: Esports.
6: Eudald Serra, bon dia.
10: Bon dia. El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia-Sevilla en la segona jornada de la Lliga de les Nacions, amb Lamine Yamal com a gran reclam. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
6: Titular del trànsit, Mireia.
11: A l'Anoia cal circular amb lentitud per la pluja a la 2 entre Castellolí i Abrera, i el mateix passa a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. A banda d'això, recordem que continua tallada la P7 de l'Ametlla a Vandellós per un accident en sentit nord, i es mantenen les retencions a la P7 a Mollet i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
6: Pluja intensa i localment torrencial, com us explicava, mentre el nord del Camp de Tarragona i la costa central al llarg de tota la jornada es mantindrà aquest risc de pluja de caràcter fort, sobretot entre el litoral i prelitoral. A la tarda s'anirà traslladant a les comarques de Girona.
12: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
13: Renault.
14: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
15: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
16: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
13: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

I seguim al Castelldefels Desperta, encetant aquesta segona hora. Us farem companyia fins les 10 del matí. A la primera hora hem fet el repàs a aquesta crònica, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit per conèixer quin és l'estat de la mobilitat, també la previsió amb el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest repàs diari a àmbits clau al que respecta a la nostra mobilitat i conèixer si hem d'agafar el paraigües o no, com avui, que precisament fa uns minuts ha començat a ploure, això sí, de manera feble aquí al municipi. El dia ha canviat molt de color. El començàvem, em sembla que com a les 8 del matí hi havia com un color groc. No sé si Gerard, tècnic de so, el company que tinc aquí, em dius que sí amb el cap, veritat, era com un color groguenc. I ara ja s'ha posat així més fosc. Les previsions, parlàvem a la primera hora també amb Protecció Civil, que ens compartien aquestes previsions amb... més risc en aquesta franja des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. Per tant, hem d'agafar el paraigües, hem d'esperar que segurament sí que acabi arribant més pluja, però amb aquest seguiment continu, recordàvem en Protecció Civil que aquesta és la tercera alerta que rebem aquest mes de setembre. És cert que al final ens confiem, però no ho podem fer, hem d'anar també amb precaucions. En aquesta ocasió no s'han activat, per ara no ha arribat tampoc cap avís, i en Protecció Civil ens ho recordava, que no hi ha restriccions actives, però sí, des de l'Ajuntament, en coordinació amb els serveis d'emergència municipal, estan prenent les actuacions preventives necessàries. Per exemple, la neteja d'embornals és un dels aspectes que sempre ens comenten. També aquest seguiment de les bombes, el que respecta a la recollida d'aigües pluvials. Tot això ho van coordinant des de Protecció Civil amb l'Ajuntament, amb aquest grup d'urgències on es mantenen aquest seguiment minut a minut per si cal fer alguna actuació, algun avís, alguna comunicació a la ciutadania. Per ara, nosaltres en aquesta segona hora recuperarem aquestes paraules amb Protecció Civil perquè la situació continua estant estable, aquesta situació tranquil·la, amb un pluja feble que ha començat fa uns minuts a Castelldefels i que segurament jo estant aquí a l'estudi de la ràdio ara mateix no sento la xafogó, però jo crec, tot apunta que fora deu fer bastanta xafogó, eh? I més temes, perquè sí, l'alerta ens ha marcat aquest context d'avui. Ahir a les 10 de la nit era quan rebíem aquest avís en aquestes hores que espanta una mica, però que ja ens deixava clar que era una situació d'alerta a diferents zones del litoral i prelitoral de Catalunya i sense restriccions. D'aquesta manera hem començat la jornada a Castelldefels i al Desperta amb aquest seguiment, però també hem fet una mirada a l'agenda del cap de setmana. En aquesta ocasió ens toca parlar de la mostra de cuina, ho hem fet, ens tocava parlar d'aquesta mostra de cuina i de totes les novetats que han arribat. L'entrevista amb el tècnic de turisme Xavier Lladó ja la podeu recuperar també si us heu perdut la primera hora de programa a radiocastelldefels.org, obtindreu tots els detalls. I amb això arribem a la segona hora. Com us deia, de seguida farem aquest recordatori amb un fragment de l'entrevista amb Protecció Civil, amb Joan Álvarez, i a dos quarts serà el moment de la connexió amb la Guaita, amb la secció de promoció econòmica i foment de l'emprenedoria local. Parlarem amb el cap d'aquesta secció, Santi Amaro, que avui ens porta dos projectes, ens porta informació d'aquests dos projectes. Per una banda, una iniciativa en la que participa l'Ajuntament, de la red Impulso. Es tracta del projecte Impulso Emprende, que conclou, a més, demà mateix en un acte a Terrassa en el que estarem presents i ens explicarà més Santi Amaro, juntament també amb un concurs que comença, un concurs de projectes per part de l'acceleradora On Startup. I entremig d'aquestes entrevistes, com fem cada dia al Desperta, anirem repassant l'actualitat informativa local, tot allò que hem de conèixer de Castelldefels per estar ben informats i informades, com per exemple de seguida parlarem també d'una campanya de civisme que de ben segur heu estat veient la promoció que s'està fent a xarxes, a perfils oficials.

0: del Partit Socialista a l'alcaldia de Castelldefels, Eva López, presentava precisament aquest passat diumenge la seva candidatura en un acte polític, presentava les seves propostes. La candidatura ja l'havia presentat prèviament a l'estiu i ara ja el passat diumenge arribaven les seves propostes. Amb tot això per davant, encetem aquesta segona hora. Començarem amb aquest repàs amb Protecció Civil per conèixer els detalls i quines són les recomanacions que es fan des d'aquest servei d'emergències, de coordinació i de prevenció de la nostra ciutat.
1: Castelldefels desperta.
0: Les previsions apunten a precipitacions intenses, especialment durant el matí, a partir de les 8, és aquesta franja d'especial atenció. Per ara, això sí, doncs no està plovent a la ciutat i situació tranquil·la. Per conèixer les previsions al llarg d'aquesta jornada, precaucions que hem de prendre i com es prepara el municipi davant d'aquest episodi, parlem ara amb Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels. Joan, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Doncs estàvem mencionant que tenim activada aquesta alerta del PAMI-NUNCAT per la jornada d'avui dimarts 29 de setembre. Quina és la situació prevista al llarg de les pròximes hores, Joan?
2: Bueno, pues, com bé comentaves, fins ara hem tingut una situació molt tranquil·la en la que pràcticament no ha plogut, només un petit interval entorn a les 3 i 10 de la matinada. I ara la situació actual, segons la imatge de radar que tenim actualment, és un episodi que diguéssim, la bossa d'intensitat de pluja es desplaça de sud-oest cap a nord-est, és a dir, de Tarragona cap a Girona, a través del prelitoral i el litoral, i s'espera que aquesta bossa ens pugui agafar en aquesta franja horària, no? A partir d'ara, a partir de les 8 del matí fins al migdia, no? Cal dir que és un episodi que no són de pluges generalitzades, és a dir, són pluges molt localitzades i que poden ser de manera irregular, però molt intenses. Per tant, cal, tot i aquesta peculiaritat, no, cal adoptar les precaucions que siguin necessàries.
0: Uh-huh. Era ahir al vespre que s'actualitzava la previsió. A les 10 de la nit aproximadament ens arribava aquest S-alert també. Què és el que ha canviat respecte a les previsions inicials? Perquè tot començava amb una prealerta. Com funciona? Com és la vostra feina des de Protecció Civil, Joan, i més amb aquest context que aquest mes de setembre ja és la tercera alerta que rebem també?
2: Sí, bueno, nosaltres sempre al final, a nivell meteorològic, no, en aquest cas quan es parla de pluja i en el conseqüent cas de risc d'inundacions, sempre estem pendents una mica de la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. També fem observem l'EMET, no? Però el nostre criteri és sempre el Meteocat. Ells van actualitzant la informació constantment, aproximadament 3 cops al dia, i l'últim cop que ho fan sempre és entorn a les 7 de la tarda. I doncs ahir van fer aquest canvi de previsió perquè van veure que la intensitat podia ser major a l'esperada. I bueno, a partir d'aquí, amb aquesta informació, tant des de la Generalitat com nosaltres, emetem els següents avisos de risc, no? Perquè la població estigui també assabentada i sàpiga quines actuacions s'ha de fer. I també per part del nostre municipi, en aquest cas, saber quines actuacions s'han de fer a nivell de, bueno, que si ens arriba aquest episodi, poder ser resilients, no? I evitar danys majors.
0: Com a ciutadania, quines precaucions hem de prendre davant d'aquests fenòmens?
2: Bueno, en aquest cas cal dir que no és com episodis anteriors, per tant no s'han fet restriccions ni a la mobilitat ni a l'activitat docent, ni d'activitats a l'aire lliure, ni cap d'això. Però sí que es fa èmfasi en que s'ha de tindre precaució, sobretot a l'hora de desplaçar-se i també a l'hora d'estar a l'aire lliure, és a dir, hem d'evitar situar-nos prop de zones inundables, és a dir, principalment al costat de barrancs, rieres, torrents i ares de riu, que si plou, diguéssim, tot i que no plogui, si plou més amunt, poden patir crescudes d'aigua molt sobtades. També si conduïm i ens agafa la pluja, a minorar una mica la velocitat i anar amb més precaució. I bueno, també abans de sortir de casa també no està de més per tancar portes, finestres per evitar que entri aigua, i si ens trobem davant de cap situació d'emergència, trucar sempre al 112.
0: I Joan, ahir a les 10 de la nit comentàvem que vam a

0: ciutadania de Castelldefels i més ciutadania perquè l'alerta, i ens ho explicaves també ara, s'ha activat a diferents comarques de Catalunya, a la zona de litoral i prelitoral, i ens arribava aquesta S-alert i també s'activava un seguit d'actuacions per part de Protecció Civil. Com és aquesta coordinació amb els serveis i en quin moment es podria arribar a constituir el comitè d'emergències? O ara mateix ja esteu en contacte i fent un seguiment minut a minut?
1: Bueno, pel que fa a això del comitè d'emergències, nosaltres sempre estem en contacte, fins i tot en situacions, diguéssim, de no risc, no? Entre alertes o fora, i sempre fent seguiment. Ara, el que fa la reunió presencial o fins i tot que pugui ser telemàtica, sempre es reserva davant doncs, una situació ja molt important, no? que pugui ser necessari prendre mesures, diguéssim, més extraordinàries, no? Com la suspensió d'activitats o bueno, actuacions concretes, no, dels grups municipals. I pel que fa a la coordinació de la resta d'àrees municipals, nosaltres ja, segons la fase del pla que estigui, no, ja, de fet, ja en prealerta ja fem diverses actuacions que ja s'han mantingut, que ja, és a dir, quan ja van posar l'alerta ja havien fet aquestes precaucions, no? Doncs com poden ser la verificació neteja d'embornals crítics i els punts de drenatge, de les capçaleres de conques, de les sortides del mar, revisar l'estat de les estacions de bombament, dels grups electrògens que tenim i bueno, sempre revisar el material que tinguem, tindre personal de retén sempre disponible per si sortís qualsevol emergència i també des del gabinet d'informació, és a dir, des de comunicació i premsa de l'Ajuntament, la tasca tan important que es fa, no? de fer aquests avisos a la ciutadania per difondre els consells d'autoprotecció.
0: I Joan, ja per acabar, precisament ahir es commemoraven els 35 anys del Servei de Protecció Civil de la Generalitat. En un dia com avui, amb un episodi meteorològic que requereix tota aquesta prevenció, aquesta coordinació que ens estaves explicant, que representa també aquesta feina que sovint no és visible fins que arriba una situació d'emergència?
1: Bueno, és una fita perquè Protecció Civil, ja no només de la Generalitat, no, sinó com a concepte, és una àrea que ha crescut molt durant els anys, especialment durant els darrers 10 anys, diguem-ne, i bueno, estem, diguéssim, encara en període d'aprenentatge també, tenim que acabar de ser també autocrítics segons les situacions de risc i aprendre el que fa a fer avisos a la població, però també sense alarmar massa, no? També, bueno, i és a dir, s'ha guanyat molta importància i, bueno, la veritat que també amb el paradigma de canvi climàtic que ens espera els propers anys, doncs no cap dubte de que serà cada cop més important fins i tot.
0: Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre millor la situació, que recordem ara mateix és de tranquil·litat, no està plovent al municipi, però el que sí que farem és seguir en contacte amb vosaltres per veure com continua aquesta evolució, perquè ja ens explicaves que la franja de més risc s'allarga, començava fa uns minuts a les 8 del matí i s'allargarà fins a les 2 del migdia, així que seguirem atents a l'evolució de l'episodi i si arribés algun avís pertinent per part de les autoritats locals. Moltes gràcies, Joan, i molt bon dia.
1: Perfecte, moltes gràcies. Bon dia.
2: Castelldefels desperta.

0: Estàvem escoltant aquesta entrevista amb Protecció Civil de fa tot just una hora quan encetàvem la jornada i fèiem aquesta mirada a la franja d'especial atenció que comprèn des de les 8 del matí que començava fins a les 2 del migdia. En aquell moment, situació molt tranquil·la, sense pluja, ara mateix sí que ja està plovent, sembla que una mica més d'intensitat ha començat com al voltant de les 9, així de manera molt feble, ara ja una mica més fort, i seguirem pendents de com evoluciona la situació al municipi. Tot i així, encara situació estable, tranquil·la, els serveis municipals d'emergències estan en coordinació. I mira, tot just ara veig que passa policia local també per aquí davant. Amb ells, amb Protecció Civil, estem en contacte per fer seguiment i podem firmar en directe si hi hagués algun canvi, alguna nova recomanació per part de l'Ajuntament. Recordem que l'S-Alert que enviava la Generalitat la passada nit a les 10 no suposava l'activació de cap restricció, simplement era també un recordatori de prevenció, per tenir en compte les recomanacions d'autoprotecció, que tot just també recordàvem ara amb Protecció Civil de Castelldefels. Des de l'Ajuntament mantenen també aquesta crida a la responsabilitat ciutadana, no confiar-nos, tot i que és la tercera alerta que ens arriba aquest mes de setembre. Això no implica que ens puguem confiar, hem d'estar sempre pendents de les previsions i amb aquesta comunicació i que fem de les recomanacions per part de Protecció Civil, Policia Local i els serveis coordinats de l'Ajuntament. Seguirem pendents pel que respecta al Castelldefels Desperta fins a les 10 del matí en aquest seguiment, si hi hagués qualsevol novetat. I ja sabeu que també a partir de les 10 del matí comença ja el magazín Així Som amb l'Anna López, i també hi haurà, si s'hagués d'informar de qualsevol novetat en aquesta franja que dura fins les 2 amb un nivell de risc de 5/6. I a més, també amb aquesta previsió, que a partir de les 2 del migdia es rebaixa aquest nivell de risc, però tampoc podem deixar d'estar alerta perquè estem parlant d'un 4/6 fins les 8 del vespre. I amb això continuem amb el repàs a notícies destacades de ciutat. En aquest cas, encetem aquest espai centrat en informació que ens arriba a través de les xarxes oficials de l'Ajuntament. En primer lloc, parlarem de la campanya digital i també en altres formats. La podem trobar a les pantalles, en aquest cas també pantalles digitals, però la podem trobar també, per exemple, a la revista mensual de l'Ajuntament, que també ens arriba en paper. Estem parlant de la campanya Castelldefels amb C de civisme, una iniciativa per fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. Estàvem parlant d'Instagram perquè, per exemple, és on segurament ens l'hem trobat en primer lloc. Jo crec que era la setmana passada que començaven a publicar a les stories de l'Instagram de l'Ajuntament, per exemple, per posar un exemple, aquestes imatges gràfiques de Castelldefels amb C de civisme, una campanya que aborda qüestions com són la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Inclou també accions de sensibilització i, posteriorment, vigilància i sanció davant les conductes incíviques. Àngela Rubí, tècnica de participació ciutadana, ens explicava a Ràdio Castelldefels que ha estat a través dels plenaris i comissions veïnals que s'ha dissenyat aquesta campanya, un procés de cocreació en resposta a les principals preocupacions expressades en aquests espais de participació ciutadana.
1: Com tota campanya, té una part d'informació, una part de sensibilització i la part punitiva que ha d'acompanyar també amb la seva normativa i les ordenances perquè això pugui arribar a bon fi, no? La preocupació és al voltant de la mobilitat, i aquí entra totes les bicicletes, patinets, els conductors del globo, tot això. La brutícia, aquí doncs, entraria tot el tema del reciclatge, del mal ús dels contenidors, de l'incivisme a l'hora de fer el llançament. Animals i plagues, que este és el temón, aquí és on més hi ha la preocupació de tota la ciutadania en general. Aquí entraria principalment excrements i urins de gossos i l'alimentació dels coloms.
0: I un altre aspecte que amoïna a la ciutadania, al veïnat de Castelldefels, té a veure amb el soroll.
1: Hi ha una altra problemàtica que hem tractat d'una manera diferent, que és el tema dels sorolls. Els sorolls en la pràctica de l'oci nocturn dels joves, del soroll dels avions, del soroll que molesta la convivència. Llavors, aquí sí que l'hem treballat a banda, amb diferents programes que tenim ja municipals de prevenció d'aquest tema, no?, i de millorar la convivència, i ens hem centrat en mobilitat, brutícia i animals i plagues.
0: Pel que fa a aquesta darrera problemàtica relacionada amb els animals, preocupen les conductes incíviques dels propietaris de gossos. Anna Gil és tècnica municipal de Salut.
2: És veritat que cada cop es veu més, no?, conductes cíviques, la gent que va passejant amb la seva ampolla d'aigua per netejar els orins, però encara costa i encara veiem les ciutats molt plenes de les façanes amb orins, els fanals, els excrements del carrer, i això és una cosa que preocupa perquè tots volem tenir animals. Hi ha molts animals, molts gossos i molts gats a Castelldefels, però n'hem de tenir cura i sobretot de l'espai públic. I doncs ara concretament des de la nostra àrea hem promogut, i segurament veureu pels carrers, una sèrie de cartells, no?, que expliquen quines conductes no s'haurien de fer, quina tipificació té en quant a sancions, no?, que són sancions doncs, de fins a 750 euros.
0: La campanya posa el focus en conductes incíviques habituals i recorda que el seu compliment és responsabilitat del conjunt de la ciutadania. De fet, ara mateix a l'Instagram de l'Ajuntament de Castelldefels podeu trobar una story relacionada amb aquesta campanya que fa la crida de no deixar que els nostres gossos urinin a les façanes i al mobiliari urbà. Respectar l'espai públic, diu aquesta campanya, és responsabilitat de tothom. L'incompliment pot comportar sancions de fins a 750 euros i ens arriba amb aquesta frase directa: «E tu, això no és un lavabo. Porta sempre una ampolla. És obligatori netejar els orins tal com estableix l'ordenança».
3: Castelldefels desperta.

0: I estàvem finalitzant aquesta darrera peça informativa sobre la campanya de civisme i ha començat a ploure ja amb intensitat aquí a Castelldefels. Especial atenció, m'ha cridat l'atenció veure persones que van sense paraigües. Ostres, estem avisant, estava ja plovent des de les 9 del matí i encara hi ha persones que ens despistem i ens deixem el paraigües en una situació com aquesta. No voldria jo veure'm ara mateix al carrer sense paraigües. Atenció, no ens l'oblidem i anem preparades perquè ja ens avisaven des de Protecció Civil, també amb aquesta entrevista que teníem a primera hora, que fa una estona recuperàvem perquè ens estaven fent les recomanacions també de precaució, consells d'autoprotecció, i ara mateix amb aquesta franja que encara continuarà en previsió de pluges intenses fins les 2 del migdia, tot apunta per ara que potser anirà creixent aquesta intensitat. El que farem nosaltres per ara és fer també la connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer aquesta previsió de la jornada d'avui, dimarts 29 de setembre.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimarts tenim una situació complicada per que fa el temps. Una pertorbació ens afecta durant tot el dia, acompanyada de molta humitat en l'atmosfera, i això afavoreix ruixats, xàfecs que puguin ser d'intensitat entre forta i puntualment torrencial. Per això hi ha un avís activat per intensitat de pluja en 30 minuts que poden superar en algunes comarques els 20 litres i d'altres els 40. Per tant, intensitat forta o torrencial respectivament. A més, també poden arribar a superar-se en 3 hores entre els 60 i 90 litres per metre quadrat. Per això també hi ha un avís en aquest sentit. Per tant, situació complicada, especialment litoral, prelitoral i Catalunya Central. Quedaran al marge d'aquestes intensitats tan fortes, no dels ruixats, quedaran al marge d'aquestes intensitats tan fortes al nord de Ponent, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al més occidental. Els ruixats també hi arribaran en aquests indrets, però no amb la intensitat que ho poden fer en els sectors avisats, com deien, litoral, prelitoral, sobretot el sector central i també Catalunya Central. La temperatura, evidentment, avui quedarà més baixa i la situació marítima s'ha d'anar remenant una mica al llarg de la tarda amb maró. Aquesta tarda, per cert, s'obriran algunes clarianes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I com fem cada dimarts, avui 29 de setembre, ja passa un minut a 2:15 del matí, ens toca aquesta secció d'emprenedoria, innovació i oportunitats per a projectes empresarials. Ho fem, parlem de tot això amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, per conèixer, en concret avui, ens portarà dues iniciatives que posen el focus en el talent emprenedor i en el suport a projectes innovadors. Estem parlant, per una banda, de la iniciativa de la Red Impulso, Impulso Emprende, i per altra, del concurs de projectes de l'acceleradora On Starta, precisament de l'acceleradora. Ja parlàvem també la setmana passada. Santi, molt bon dia, gràcies per estar un dimarts més aquí amb nosaltres.
1: Hola, què tal? Molt bon dia, encantat.
0: Comencem, si et sembla, per Impulso Emprende. Què és exactament aquesta iniciativa? Quin és el seu objectiu?
1: Doncs mira, resulta que l'Ajuntament de Castelldefels forma part d'una xarxa que es diu Red Impulso. La Red Impulso és una iniciativa que, valgui la redundància, impulsa el Ministeri d'Indústria del govern d'Espanya i que té per objectiu fomentar la innovació dintre de les entitats locals, dintre dels ajuntaments. Aleshores, per formar part d'aquesta xarxa, l'Ajuntament de Castelldefels va haver de demostrar que era un ajuntament que feia ús de la tecnologia, dels avanços i de la innovació per prestar millors serveis a la seva ciutadania. Vam presentar una sèrie de memòries, una sèrie de documents per demostrar-ho i des de fa 4 anys que formem part d'aquesta Red Impulso. En aquesta xarxa formen part al voltant de 100-120 municipis del territori espanyol, de tres tipus de dimensió petita, mitjana i gran. Va? I tots, de forma conjunta, diguem, ens organitzem en grups de treball per impulsar algun tipus d'innovació. Nosaltres, concretament, estem dintre d'un grup que tracta de treballar per fomentar la transferència de la tecnologia. Val? Normalment, en aquest grup de municipis que treballen per transferir la tecnologia, formen part ajuntaments que tenen dintre del seu territori algun centre universitari o alguna universitat, com ens passa a nosaltres, que tenim l'UPC en el nostre terme municipal. Val? Això és una mica per posar en context, diguem, què és la Red Impulso. Eh? Una d'aquestes activitats, una de les activitats que organitza la Red Impulso, cada any és un concurs que es diu Impulso Emprende. Aquest concurs es fa en un municipi de la xarxa. Enguany es fa a Terrassa, que també forma part de la xarxa, i consisteix en que que cada alcalde, alcaldessa, tinent d'alcalde, es fa acompanyar d'una empresa del seu municipi que d'alguna forma és un model d'utilització de la tecnologia per resoldre algun problema o per tenir alguna activitat empresarial, d'acord? Nosaltres enguany ens fem acompanyar d'una iniciativa que es diu Forest Fire. És com en anglès és bosque y fuego, val? Uh-huh. I el nom respon, diguem, a la seva activitat, eh? Ells el que fan és han desenvolupat una resposta per emergències, per incendis forestals. De manera que ells el que han aconseguit és que quan els bombers i protecció civil estan intentant apagar un foc enmig del bosc, doncs tinguin a través d'un dispositiu la informació que a través d'uns models matemàtics doncs, els endivinen, o sigui, els diuen cap a on anirà el foc. I així poden reaccionar in situ. Va? I és això el que anem, diguem, a explicar demà pel matí a Terrassa.
0: Mm-hmm. O sigui, demà tenim aquest acte ja de cloenda, on ens assistireu des de la Guaita amb aquest equip que ha preparat Forest Fire i presentar la iniciativa. Què representa aquesta participació? Ens deies que són 120 municipis que participen a la Red Impulso i en aquesta iniciativa Impulso Emprende.
1: Sí, bueno, en aquesta del 120 no tots cada any acudeixen a l'esdeveniment, però aquest any em sembla que seran 90 i pico, entre 90 i 100. Aleshores, bueno, pues, és un acte bastant gran, de molt bé, unes 300 i pico persones, i la intenció doncs, és donar l'oportunitat a una empresa, cada ajuntament a la que creu convenient del seu municipi, doncs, per exposar-s'hi, participar. Donen tres premis. crec que era una premi millor, a la millor iniciativa contra el canvi climàtic, que és en la que nosaltres estem competint, la millor iniciativa tecnològica i la de més impacte a nivell de xarxes socials i comunicació. Nosaltres estem en el primer grup.
0: I què pot suposar per a un projecte emprenedor, com és el cas concret del que portem des de Castelldefels, què pot suposar per l'equip que hi ha darrere d'aquest projecte participar en una acceleradora com aquesta i després guanyar aquesta visibilitat a Impulso Emprende?
1: Mira, Forest Fire ho té claríssim. Quan nosaltres els vam convidar, Forest Fire està dintre de la incubadora de la Xavic. La incubadora de l'ESAVIC és una incubadora que tenim dintre del Parc Mediterrani de la Tecnologia, per tant, està dintre de l'Ajuntament de Castelldefels, i és una incubadora que l'Ajuntament de Castelldefels, en conjunció amb els ajuntaments del Delta del Llobregat, la Generalitat i la Diputació, va lluitar per tenir-la aquí, a Catalunya. Va ser la primera incubadora de l'Agència Aeroespacial que va haver-hi en Espanya. Ara n'hi ha més, ara a Madrid hi ha una altra, a València n'hi ha una altra, però en aquest moment va ser la primera. Aquesta incubadora, la seva filosofia, la filosofia aquí a darrere, és que la ESAVIC gasta molts diners en investigació per projectes que tenen un ús aeroespacial. Val? Però molts d'ells són aprofitables per solucions que no són aeroespacials. Un cas paradigmàtic és el cas dels GPS. Els GPS, en un principi, fa anys, es van inventar pels coets que van a la Lluna. Però es van fer ús pels coets que anaven a la Lluna, però ha tingut molt més profit pels cotxes i pels vehicles que anem, diguem, doncs, que són servir per anar i tornar a casa cada dia. No? Aleshores, va desenvolupar aquesta metodologia d'incubadores per tal que aquesta tecnologia teòricament aeroespacial es pugui desenvolupar i aplicar per projectes que siguin de terra ferma, per dir-ho d'alguna forma. Aleshores, aquest projecte està dintre d'aquesta incubadora. I Bernardo, que és el seu CEO, ho tenia claríssim. A mi em va dir, mira, Santi, jo t'agraeixo, us agraïm que ens hi convideu, perquè nosaltres, els nostres clients, són entitats públiques. Són bombers, agents forestals, protecció civil. Per tant, només seria allà i poder explicar davant de 300 persones què és el nostre projecte i quina solució aportem, nosaltres ja estem fent branding. Ja estem aconseguint, possiblement, doncs, que alguna d'aquests ajuntaments o persones que hi ha allà ens demanin alguna demostració i a nosaltres això ja ens està bé. O sigui que, en principi, responent a la teva pregunta, el que guanyen és possibles clients.
0: I teniu prèvia també sobre quines altres presentacions veureu demà en aquesta jornada a Terrassa?
1: Hi ha una llista molt llarga. L'organitzador, en aquest cas, a Terrassa, envien, diguem, el nom del municipi i el nom de l'empresa que cada municipi representa. N'hi ha de tot tipus. N'hi ha empreses molt projectes que estan encara en una fase molt prèvia i hi ha empreses que ja són molt, molt potents. Tenen totes un com a denominador comú, que d'alguna forma doncs, són innovadores, o bé en producte, o bé en ús de la tecnologia, o bé en temes de publicitat i màrqueting. Però bueno, és molt enriquidora perquè si estàs sents, a més, hem de presentar al municipi el projecte en un elevator pitch de 3 minuts. O sigui, ens donen 3 minuts amb un cronòmetre, I en 3 minuts, tant el representant de l'Ajuntament com el representant de l'empresa han de finalitzar el seu speech per donar temps a les gairebé 100 presentacions que n'hi ha.
0: Sí, estava... Me reia una mica quan deies amb un cronòmetre perquè ara us toca a vosaltres posar-vos en la pell també de moltes persones que passen per la Guaita, pels projectes que teniu en marxa, com per exemple l'acceleradora o una startup, on sí. També deveu fer aquest tipus d'exercici.
1: Sí. Ens toca a nosaltres, esto es como el cazador cazado, no? Ara ens toca a nosaltres fer, fer ús de les eines que ensenyem als emprenedors. Sí, efectivament, en 3 minuts, doncs, ens de, bueno, normalment la representació per part de l'Ajuntament intenta parlar poc per donar-li el màxim de temps possible a l'emprenedor o a l'empresa perquè pugui explicar el seu.
0: Uh-huh. I Santi, ens deies de manera molt clara com Forest Fire, el projecte que es presentarà demà i que forma part de la incubadora que hi ha, que trobem des de l'Agència Aeroespacial aquí al campus de la UPC de Castelldefels, amb impuls i amb la col·laboració per part de l'Ajuntament. I ens deies que des de Forest Fire tenen molt clar que aquest acte els pot aportar clients, els aporta visibilitat, i des de la secció, tu com a cap de la secció de promoció econòmica, aquest tipus de participacions també, què ens aporta a la ciutat?
1: Home, nosaltres, jo crec que també a l'Ajuntament de Castelldefels i a la ciutat ens ajuda a un intangible, i és que tothom amb qui parles, que no és de Castelldefels, li parles de Castelldefels i li sona una cosa. La imatge que li ve al cap és la platja, el turisme i potser Messi o algun jugador del Barça, no? I això és molt bo, està bé, perquè ens ajuda, diguem, doncs, a treure turisme i a tenir molta activitat empresarial que està vinculada amb el turisme. Però hi ha una altra pota que també ajuda molt a la marca, que és el fet de ciutat vinculada amb la ciència, amb la innovació, perquè també aporta aquesta imatge d'una ciutat, doncs, tranquil·la, que li agrada molta... li agrada viure, hi ha molta gent que està dedicada a un tema que és de reflexió, d'investigació i que és un bon lloc per crear empresa. La participació de l'Ajuntament en aquest tipus d'esdeveniments jo crec que ajuda a això.
0: I precisament, Santi, pensant en l'inici de curs, encara ja estem a finals de setembre, però aquest mes de setembre ha estat inici de represa de la rutina, de molts projectes que tornen a encetar la seva trajectòria, com és el cas, per exemple, de l'acceleradora On Startup i la segona edició que encetàveu. I anem fent aquesta secció setmanal, i el que ens estaves explicant, aquesta visibilitat, potser el que més coneix la gent és aquest apartat turístic, però des de promoció econòmica, des de foment de l'emprenedoria, cada vegada s'aposta, hi ha una clara aposta perquè això també arribi a la ciutadania i un altre motiu més per treure pit de Castelldefels en l'àmbit del teixit empresarial.
1: Sí, certament. Nosaltres participem en foros de la Diputació de Barcelona, on des de la Diputació, des de fa molts anys, ens diuen que tenim un punt molt positiu a l'hora de crear empresa, i és el que ells anomenen la capacitat, el potencial emprenedor. El potencial, i tenim moltes persones, tenim un conjunt de, ho hem parlat aquí amb vosaltres també, que tenim un conjunt important de persones que treballen en el règim de treballadors autònoms, que ho fan no per obligació, que això passa molt quan hi ha una època de crisi, hi ha molt autònom obligat, per dir-ho d'alguna forma, no? Alguna forma t'acomiadant de l'empresa, tens 40, 45 anys i l'única sortida que trobes és posar-te pel teu compte, entre cometes, no? Això és un emprenedor per obligació. Aquí tenim molts emprenedors que són emprenedors per oportunitat, o sigui, que veuen una oportunitat de negoci i que posen en marxa la seva activitat. Crec que està molt vinculat també amb la tipologia de ciutat i també els motius pels quals una persona ve a viure a Castelldefels. Això vincula molt la marca de cada ciutat. El motiu pel qual una persona va viure al Prat de Llobregat molt probablement és diferent al motiu pel qual ve a viure una persona a Castelldefels. Si et desplaces a viure a una ciutat que és industrial, molt probablement és perquè la teva empresa està allà, no? O bé perquè estàs buscant una oportunitat per compte aliena i busques estratègicament un lloc on hi hagi polígons industrials on tu pots treballar, no? A Castelldefels jo crec que ha tingut un recorregut de creixement que ha sigut diferent, no? De primeres residències que s'han convertit en segona, i d'alguna forma la gent ha triat viure a Castelldefels podent haver triat una altra ciutat. Val? I això jo crec que ha generat una forma, un tipus d'habitant que té certa vinculació amb l'emprenedoria i el món empresarial, no? I és aquest filó en el que nosaltres des d'aquí, des de la Guaita, des de la Regidoria de Promoció Econòmica estem intentant potenciar.
0: No voldria acabar aquesta secció, Santi, sense també aprofitar per fer un recordatori, ja que estem parlant d'agenda, demà aquest acte, que ja és una participació per part de la secció, acompanyat per a aquest projecte també que es presenta a Terrassa, en aquest acte de de conclusió de l'Impulso Emprende, però a més, com a agenda destacada, ja ho comentàvem la setmana passada, però podem fer un petit recordatori d'una altra de les iniciatives que arriba seguint tot això que ens explicava, Santi, aquesta voluntat des de l'àrea, des de la secció, de posar en contacte, en aquest cas concret, és voleu posar en contacte empreses, indústries i professionals de Castelldefels, del Baix Llobregat, de Barcelona, o fent una crida també oberta per persones que vulguin fer negocis al nostre municipi, posicionant també Castelldefels com un municipi dinàmic en l'àmbit empresarial de la costa catalana. Estic parlant d'aquesta jornada de networking que ens presentaves precisament la setmana passada i que com avancen les inscripcions, perquè ja serà la setmana vinent, el dijous, veritat, el 8 d'octubre.
1: Sí, exactament, és el dia 8 d'octubre, el Networking Day, com tu bé deies, és una altra activitat que tracta, doncs, intentem donar visibilitat al teixit empresarial, i aquesta jornada va estar reservada perquè vinguin persones en representació d'empreses, autònoms, emprenedors, etc., i que d'alguna forma la vulguin aprofitar per fer clients o per ser proveïdors d'una altra empresa. I la veritat és que ens ha anat molt bé, tenim 110 persones preinscrites, l'aforament és d'unes 100 persones, per tant estem ja tancant la preinscripció. Si hi ha alguna persona que encara està interessada, doncs que ens doni una miqueta de pressa i que o bé ens truqui aquí a la Guaita o que s'apunti a través dels mitjans habituals, perquè hi ha bastanta gent interessada. La jornada serà de net, o sigui, cada persona que vingui tindrà una agenda ja tancada, amb possibles, o sigui, quan la gent s'apunta, ens diuen, doncs mira, a mi m'interessa parlar amb agents de publicitat o amb advocats o amb proveïdors de roba. I internament intentem que quan vingui aquesta persona tingui com a mínim una visita de cada. I de manera que ja té una agenda més o menys tancada i només es tracta de que un cop allà estiguin allà, doncs es busquin a través d'un, bueno, si identifiquem i diguem que ja prèviament no van les persones una mica allà a l'aventura, sinó que ja tenen una agenda pactada. Hi haurà una conferència inicial, jornada de networking, i tindrem també dos o tres corners en el CIECON Startup, on ensenyarem alguna tecnologia mentre es fa tot aquest espai de networking.
0: Segueix, és com un relleu també, ens arriba després de l'èxit de la celebració del World Cup Castelldefels, que era el primer fòrum d'ocupació. En aquell cas us centràveu en persones que busquen feina i empreses que també busquen candidatures per les ofertes de feina que tenien, i ara en empreses que vulguin presentar els seus serveis, així que aneu donant cabuda a totes les necessitats d'empresa i treball de Castelldefels.
1: Sí, exactament, ho has vist molt bé. O sigui, la metodologia és exactament la mateixa que en el World Cup Castelldefels. O sigui, en aquell cas intentàvem posar d'acord persones que buscaven feina amb empreses que buscaven persones, i aquí intentem posar d'acord a empreses que busquen empreses d'un determinat sector o serveis. Però darrere, exactament, és el mateix servei, la mateixa metodologia.
0: I com sempre, en la línia també de superar les inscripcions, ens deia 110 persones inscrites i encara queden dies perquè arribi l'acte, però ja supereu aquesta previsió inicial de 100 places que volíeu oferir, i això també em recorda els èxits amb, per exemple, l'acceleradora Ona Startup i com es van incrementar les places oferides. Per tant, tot això, clars indicadors que realment aquí hi ha una gran voluntat d'emprendre, de promoure l'àmbit, el teixit empresarial de la ciutat per part pròpia de la ciutadania que arriba de Castelldefels i que vol contactar amb vosaltres per poder donar llum verda als seus projectes. Així que des d'aquí us desitgem molt, que vagi molt bé aquesta jornada, encara queden uns dies, per tant seguirem pendents, i a més, abans que arribi la jornada ens quedarà una nova secció on podrem fer recordatoris si hi ha més novetats o qualsevol o l'altre aspecte d'actualitat que arribi des de la Guaita, des de la teva secció, Santi Amaro, com a cap de promoció econòmica de l'Ajuntament i de la promoció de l'emprenedoria. Així que res més, moltes gràcies i tornem a parlar la setmana vinent.
1: Molt bé, perfecte. Doncs aquí serem, encantat.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. Adéu.
2: A la Guaita, oportunitats i economia local.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: I arribem als minuts finals d'aquest Castelldefels Desperta, marcat amb aquest context de l'alerta de pluges intenses. Ara mateix ja torna a fluixar el ritme. Hem tingut una estona durant aquesta segona hora de programa que sí que començava a apretar més la pluja. Seguim veient persones despistades que surten sense paraigües. És moment ara d'aprofitar per córrer a agafar el paraigües i no mullar-nos en aquesta franja, especialment amb més risc, que ens comprèn fins a les 2 del migdia, com ens avisaven des de Protecció Civil. Nosaltres continuarem fent el seguiment, però abans d'acomiadar-nos a aquesta ja segona i darrera hora del Castelldefels Desperta, aprofitem per parlar d'una exposició que arriba a Castelldefels des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat. Estem parlant de l'exposició Teníem por, però calia sortir. La mostra recupera testimonis de persones LGTBI que van viure la repressió durant el franquisme. Es pot visitar a l'espai Montserrat Roig, al carrer de l'Església número 117. Recuperem ara un fragment de l'entrevista dut a terme al magazín Així Som per part de l'Anna López, on parlava amb la Sofia Hernández, de l'àrea de Polítiques d'Igualtat.
1: L'exposició Teníem por, però calia sortir, és una proposta que ens convida a fer un viatge per la història de la lluita pels drets de les persones LGTBI a Catalunya a través de fotografies, testimonis en primera persona i diferents materials d'arxiu. Parlem d'aquesta exposició amb la Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia.
1: Explica'ns una mica més d'aquesta mostra que vol donar veu a persones protagonistes de diferents generacions, crec que és interessant també, del moviment LGTBI.
2: Correcte, aquesta exposició visibilitza el testimoni de 14 persones que han lluitat en relació amb els drets LGTBI i comparteixen les seves experiències, les seves lluites i també les seves reivindicacions a través de fotografies, testimonis i diferents materials d'arxiu.
1: Quines històries ens permet conèixer?
2: Ens permet conèixer històries de persones que han sigut activistes i històrics del moviment LGTBI aquí a Catalunya, com per exemple, potser ho són la Sílvia Reyes, l'Armanda Fluvià, Antoni Prades, Alpe Conceptes, Bea Espejo, que han sigut activistes que encara avui dia fan molta feina per al col·lectiu, no? Però que van estar lluitant en moments que era molt més difícil a nivell d'activisme i sobretot en moments de la història que no era tan fàcil, no? parlar d'aquests temes i quan totes aquestes persones van sortir i van posar el seu cos, no? per poder lluitar pels drets que avui dia sembla que ja els tenim aconseguits des de fa molt i no, realment no fa tant a nivell d'anys.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Sofia Hernández, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Castelldefels Desperta.
0: I amb aquesta exposició que podem visitar a l'espai Montserrat Roig, al carrer de l'Església 117, arriba el moment d'acomiadar-nos. Hem afegit a l'agenda una altra activitat més disponible a Castelldefels. Avui al Desperta hem destacat sobretot aquesta mostra de cuina que ens arriba dissabte 3 d'octubre al llarg de la jornada a partir de les 12 del migdia i fins a les 12 de la nit. Tenim en marxa aquesta edició ja número 35 anys celebrada la mostra de cuina, on la gastronomia local és la clara protagonista. En aquesta ocasió ens arriben més d'una cinquantena de propostes gastronòmiques per tastar. Serà ben difícil triar-ne d'una. N'hem parlat amb el tècnic de turisme Xavier Lladó, que ens ha donat els detalls d'aquesta mostra, que arriba amb novetats, com per exemple el passaport de la mostra de cuina. Amb aquest passaport anirem acumulant segells i podrem participar en un sorteig. També en guany s'afegeix la possibilitat de pagament amb targeta. Això sí, ens explicava que per una banda estan els tíquets, que podem comprar en efectiu, i per altra podrem pagar en targeta en cadascun dels estants, els espais dels establiments que participen a la mostra de cuina. I no oblidem la clara aposta també per un espai infantil, per la programació musical que començarà a 6:15 de la tarda i fins a la nit ens acompanyarà. I amb això ens acomiadem ja per fins demà, dimecres 30 de setembre. Arriba moment de tancar ja el mes i nosaltres us desitgem molt bon dia i atenció que farem seguiment d'aquesta alerta de pluges. Adéu, adéu.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: 10. Protecció Civil acaba d'enviar un nou alert al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia, en què es recomana no sortir a l'exterior ni circular en vehicle durant les pròximes 3 hores per l'episodi de pluja que escombra el país. Renfe ha suspès el servei d'alta velocitat i mitjana distància des de les 9 i fins les 11 del matí. S'endarrereix el Consell de Ministres mentre el PSOE i Sumar continuen negociant el decret d'habitatge que volen aprovar avui. Sumar avisa que no acceptarà un decret de mínims que no sigui ambiciós per acabar amb els desnonaments i garantir el dret dels ciutadans a tenir un lloc per viure. La inflació es dispara al 4,9% arran de l'escalada dels carburants. És la xifra més elevada des del febrer de fa 3 anys. Per combatre aquest encariment, el Consell de Ministres aprovarà avui mesures per mitigar l'impacte del xoc energètic derivat del conflicte a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda, el Parlament acollirà un nou debat de política general. La sessió arrencarà amb la intervenció del president Salvador Illa, que farà balanç i plantejarà el full de ruta per a la segona part del mandat. Demà serà el torn dels grups i dijous acabarà la votació de les properes de les propostes de resolució. L'Iran amenaça de castigar les infraestructures de la regió si no hi ha garanties per a ells. És l'amenaça del negociador en cap de Teheran mentre esperen una resposta oficial dels Estats Units a la proposta de reobertura d'Hormuz. Donald Trump, que ja la va rebutjar, creu que aviat s'acabarà el conflicte. La companyia OpenAI suspèn el llançament del seu nou model per la precaució a la preocupació en la seguretat. Les proves de concepte amoïnen els desenvolupadors que veuen com el sistema va més enllà de les ordres originals. L'enquistament del conflicte laboral provoca que la policia local de Palamós al Baix Empordà deixi de fer hores extres. El sindicat CESIF denuncia la sobrecàrrega de feina derivada de la falta d'efectius. El Barquer és el gran triomfador de la novel·la de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona. La producció del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, s'han dut 3 guardons. Millor espectacle teatral, millor direcció i millor interpretació de repartiment per a Imma Colomer. Per Magel i el musical Germans de Sang també han recollit premis importants.
5: Esports.
6: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia-Sevilla en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA i amb Lamine Yamal com a gran reclam. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai. Un equip que entrena un ex-blaugrana, Xavi Pasqual.
3: Pluja intensa i torrencial al Baix Llobregat i Vallès Occidental o comarques pròximes fins a primera hora de la tarda. Es poden superar els 40 litres en 30 minuts i acumulacions de més de 100 litres amb inundacions. Al llarg de la tarda, la pluja més intensa es desplaçarà a les comarques de l'est de Girona.

0: Bon dia, s'acaba de rebre a la ciutat un nou S-Alert de Protecció Civil en canvis pel que respecta a les recomanacions al llarg de les properes 3 hores. No sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe, no baixar soterranis i si arriba aigua, evitar les zones, pujar a les zones elevades. Si sou a l'exterior, refugieu-vos. Aquestes són les noves mesures que acaben d'arribar a través d'aquest S-Alert. Tot i així, la situació des de Protecció Civil Castelldefels fins ara aquí a la ciutat ha estat tranquil·la, sense incidències reportades al llarg de les 9 del matí. Sí que ha començat a ploure amb més intensitat, ara mateix ja aquesta ha baixat. Hem tingut petits intervals de precipitació més intensa. Es preveu que aquest episodi d'intensitat que va evolucionant de sud-oest des de Tarragona fins a nord-est Girona, a través del ple litoral i litoral, pugui anar baixant intervals de precipitació intensa amb aquesta manera irregular i localitzada durant aquest matí i migdia i allargant-se amb menor intensitat fins al vespre. A partir d'aquest nou S-Alert s'activa per part de Protecció Civil, es continua amb aquesta coordinació dels serveis municipals i es preveu que durant les properes hores arribin noves comunicacions amb els consells d'autoprotecció i recomanacions com ens arribaven des de Protecció Civil Generalitat per aquestes properes 3 hores. I continuem repassant titulars de ciutat. En aquest cas hem de parlar d'un nou premi que arriba per l'àrea de turisme, el Premio Gastronómico Nacional als 5ens Premis Viajar. La ciutat consolida així la seva aposta per la gastronomia com a motor turístic. El reconeixement el van recollir a Madrid el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana, i el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz Chumillas. Un premi que arriba com a prèvia per a aquesta nova edició de la Mostra de Cuina que tindrem aquest dissabte a la ciutat, una nova edició, la 35a, que torna a posar de relleu aquest gran motor turístic de l'àrea gastronòmica local. I la crònica del ple ens deixava el passat divendres al ple de setembre amb l'aprovació de mesures de garantia i protecció del patrimoni arquitectònic. La sessió plenària del 25 de setembre, tensa i marcada pel debat sobre la crisi de l'habitatge, va aprovar la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i Carrer Església número 1. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. D'aquí una hora, una nova actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels. Això.

De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels.

Castelldefels, regidor també de Governació, de Neteja i de Llicències, David Soler. Parlarem d'una eina que ofereixen els ajuntaments de la Diputació de Barcelona sobre la intel·ligència artificial. I també d'una interessant iniciativa que ha unit a l'Escola de Dansa amb l'entitat ISTEA. Comencem, welcome!

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació

0: gestió Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Viajando por las ondas. El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
3: El lunes a las 8
2: de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.
5: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Castelldefels, així som.
7: Castelldefels Coffee.
8: Doncs com cada dimarts en aquest espai rebem el Partit Popular i en aquest cas ens acompanya el portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels, també regidor responsable de neteja, recollida de residus, llicències municipals i governació, David Soler. Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Fem un repàs, si li sembla, el darrer ple una mica convuls.
9: Bueno, una mica complicat, sí. Un ple en el qual doncs, moltes persones van voler vindre a manifestar la seva problemàtica, especialment relacionada amb la vivenda i la situació que moltes famílies estan patint, doncs, degut a diversos desnonaments que tenim a la nostra ciutat i també doncs, situacions de vulnerabilitat important de moltes famílies. No? I, evidentment, doncs, això es tradueix doncs, quan algú vol vindre doncs, a llegir un escrit en el ple, doncs, a vegades passa el que passa, no? I el que ens trobem és una situació molt complicada de gestionar i especialment quan moltes vegades doncs, costa no? establir aquest diàleg, perquè evidentment doncs, la situació doncs, requereix doncs, una atenció més personalitzada i segurament el foro més adient per discutir aquestes qüestions no és precisament el ple municipal, perquè no pots mantenir doncs, aquest contacte de tu a tu i aquesta proximitat que mereixen aquestes famílies que en aquests moments ho estan passant tan malament. No? I per tant, doncs, jo crec que des de la regidoria s'intentarà doncs, treballar doncs, de forma doncs, més serena amb aquestes famílies per veure quines alternatives tenim a nivell municipal, quan precisament i tothom sap que els ajuntaments no tenen competència en matèria de vivenda. O sigui, és una competència que té la Generalitat de Catalunya i l'Estat i per tant, doncs, nosaltres poc podem fer en matèria d'habitatge a la ciutat de Castelldefels, més el que estem fent en aquests moments, que és intentar projectar doncs, alguna promoció de pisos doncs, a la ciutat. Fins i tot un dels solars que teníem a disposició doncs, el vam voler cedir a la Generalitat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya ens ha denegat doncs, aquesta cessió perquè consideren doncs, que no reuneix les condicions necessàries a aquest solar perquè la Generalitat pugui construir.
8: Perdona, s'està referint al del carrer Giralda?
9: Sí, correcte. Sí, al barri de Vista Alegre podíem projectar més de 11 vivendes de protecció oficial i en aquest cas doncs, la Generalitat de Catalunya doncs, no li sembla bé aquest solar. Per tant, a mi el que m'agradaria saber és quina li sembla bé. És a dir, nosaltres a Castelldefels tenim esgotat el terreny en el 99,9%. Un solar que tenim a disposició públic i que podem ser la Generalitat de Catalunya per construir 11 vivendes i ens diuen que no. Jo què vol que li digui? O sigui, em sembla un absurd absolut que la Generalitat de Catalunya estigui demanant sòl públic als municipis per poder executar una competència que tenen exclusiva, com és l'habitatge, i quan se'ls cedeix un solar, en aquest cas a Castelldefels, doncs ens diguin que no.
8: Però quines raons s'han al·legat?
9: No, raons tècniques, que segurament no els surt rentable doncs, poder fer aquesta edificació pel número de pisos que surten. Però és que ara jo crec que no és una qüestió de rentabilitat, és una qüestió de que hi ha una necessitat vital d'habitatge a les ciutats. Si tenim un sòl de terreny públic i la Generalitat ens està demanant perquè vol construir de forma immediata, perquè té els recursos econòmics per fer-ho i la competència per fer-ho, i que se'ns digui que no. Miri, què vol que li digui? Això sí, corren per donar doncs, permisos per construir doncs, tot el que seria la zona de costat d'aquí de Castelldefels, tocant a Gavà, amb tot el que és aquesta gran edificació de més de 4.000 pisos a nivell privat, i aquí no hi ha cap problema. Doncs, per tant, em sorprèn molt que la Generalitat de Catalunya estigui enfocant el tema de la vivenda amb aquesta desídia i aquesta falta de comprensió, perquè 11 vivendes a Castelldefels doncs, poden resoldre la vida a 11 famílies que ho estiguin passant malament, i per tant, doncs, jo crec que aquí la competència de la Generalitat de Catalunya, doncs, com li diuen, doncs, brilla per su ausència, i per tant, doncs, això em preocupa encara més. No?
8: En aquest cas i en aquest sentit, en l'habitatge, en el ple també es passava a un punt l'aprovació inicial del projecte del carrer Arcadi Balaguer, carrer major d'aquella pastilla on ara hi ha un aparcament en superfície. I en aquest sentit l'oposició ha demanat que aquí es construeixin habitatges. L'equip de govern té una altra idea del que s'ha de fer aquí.
9: Doncs és que no és incompatible, i a més ho hem explicat moltes vegades, perquè la modificació del planejament d'Arcadi Balaguer suposarà un creixement econòmic per la ciutat molt important, perquè com tots sabem, quan es construeix un mercat municipal, doncs això genera un pols d'atracció al centre de les ciutats doncs, de forma doncs, molt contundent. Això pot acabar beneficiant també a tot el comerç de proximitat que hi ha al voltant, i a més s'està projectant la construcció d'un aparcament soterrani amb més de 400 places d'aparcament de rotació, cosa que és completament necessari al centre de la ciutat perquè no hi ha aparcament, i per tant, doncs, si volem fer créixer el comerç, volem tindre també places destinades a veïns i, per tant, millorar la mobilitat, necessitem construir aparcament. I, a més, quan tota l'edificabilitat que hi havia prevista per pisos doncs, en aquesta superfície l'estem concentrant a un altre punt de la ciutat que encara segurament podria ser fins i tot millor, que és al voltant de la plaça de l'Església, a la cantonada entre el carrer Església i Primer de Maig, que tenim un solar municipal on hi havia l'antiga escola Lluís Vives i que es projectaria tot un nou edifici del 100% de l'edificació amb habitatge públic. Per tant, doncs, jo crec que estem fent una molt bona feina per concentrar tota aquesta edificació en un punt cèntric, un punt de primera i, evidentment, que sigui compatible amb la generació de riquesa i un pols d'atracció comercial pel nostre municipi, que, a més, això el que farà és generar llocs de treball a la nostra ciutat. Per tant, doncs, jo crec que l'oposició, en aquest cas, s'equivoca a plantejaments perquè no vol dir que sigui incompatible construir un mercat municipal en crear vivenda de protecció oficial o vivenda pública doncs, per aquelles persones o aquelles famílies que ho estiguin passant pitjor. Per tant, doncs, jo crec que el govern municipal que està fent és una aposta decidida per totes dues doncs, opcions i, per tant, doncs, si tot plegat la Generalitat de Catalunya ens dona ja el vistiplau definitiu a aquest planejament, doncs ens posarem en marxa perquè això sigui una realitat la propera legislatura, tant una cosa com l'altra.
8: En el ple també es va llegir un escrit per part de l'entitat Marea Blanca fent preguntes respecte al triambulatori.
9: Sí, fins i tot doncs, també es va doncs, manifestar doncs, no, la preocupació de moltes famílies de Castelldefels per què succeirà amb la redistribució doncs, dels ambulatoris i també doncs, de quina serà doncs, l'atenció que es prestarà a cada un d'ells. I sí que és veritat que la regidora en aquest sentit doncs, va donar totes les explicacions i a més va emplaçar doncs, a properes reunions per anar clarificant doncs, tots aquests dubtes, totes aquestes preocupacions, aquests neguits que tenen doncs, moltes persones que estan doncs, involucrades també en aquesta lluita que és el millorar la sanitat pública a Castelldefels. I aquí doncs, estem treballant de forma incansable, sobretot exigint a la Generalitat de Catalunya no només que posi en marxa ja definitivament aquest tercer CAP, sinó que ja treballin amb la creació de l'Hospital de Castelldefels. No pot ser que nosaltres, com a municipi doncs, prioritari d'aquesta zona del Baix Llobregat, a més amb més de 70.000 habitants i amb una població flotant a l'estiu de més de 2 milions, doncs, home, crec que ja és més que necessària doncs, aquesta projecció d'aquest hospital que doni cobertura no només als veïns de Castelldefels, sinó tots aquells que venen també a gaudir de Castelldefels i també dels municipis que tenim al voltant.
8: Destacaria alguna cosa més de l'hora del dia abans de passar a comentar les mocions?
9: Doncs no, la veritat és que doncs, pels diferents motius que van succeir en el ple doncs, va ser un ple força curt, al que estem acostumats, i algunes de les mocions van ser retirades o no es van poder debatre. Per tant, doncs, esperem doncs, que els propers plens doncs, siguin doncs, uns plens més constructius i sobretot en els que podem aportar més solucions i que, evidentment, doncs, aquestes problemàtiques doncs, ja més concretes les podem tractar en un altre moment en el qual doncs, puguem trobar millors solucions.
8: Doncs passem ara a parlar de la Junta Local de Seguretat, que es va celebrar la passada setmana. Han baixat els delictes a Castelldefels un 0,2%. Ahir ho comentàvem amb l'alcalde, l'espai parlament alcalde, va destacar alguns dels delictes que al seu parer doncs, han baixat i són molt positives aquestes dades.
9: Són les dades molt positives. Molt positives perquè, a més, marquen una tendència durant els últims 4 anys, que és que portem 4 anys consecutius reduint els delictes a Castelldefels. I jo crec que, i vostè porta uns anys doncs, de periodista en aquesta casa, i suposo que recordarà poques legislatures en què tots els anys de la legislatura s'hagin reduït els delictes a Castelldefels. Jo crec que això és una molt bona notícia per Castelldefels. I més quan tenim doncs, un entorn cada vegada més hostil, en el que el creixement dels delictes és algo que està a l'ordre del dia, on tenim factors com la multireincidència doncs, que estan provocant devastalls a molts municipis, a grans problemes de convivència, i la veritat és que Castelldefels, per quart any consecutiu redueix els delictes, doncs, ja té mèrit i sobretot s'ha d'agrair doncs, a la gran professionalitat que té la policia local de Castelldefels, que és una de les millors policies locals de Catalunya, però a més aquesta gran coordinació que teníem amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i a més també amb els jutjats, per intentar resoldre doncs, tots els delictes que tenim a la nostra ciutat. Ha pujat també doncs, aquesta resolució de delictes i, per tant, l'eficiència de la policia local de Castelldefels, un fet que jo crec que és destacable. A més, s'han reduït els delictes contra els establiments, els robatoris en domicilis, les agressions sexuals a la nostra ciutat. Per tant, doncs, tot plegat indica que anem en molt bona direcció i, a més, posa de manifest que l'aposta que vam fer des de l'inici de la legislatura d'incrementar el nombre d'agents de policia local, de dotar de millors medis als nostres agents, de renovar doncs, quasi la totalitat de la flota de vehicles doncs, de la policia, i a més doncs, també doncs, d'incorporar aquesta sàvia nova, no? aquest jovent a la policia local per doncs, rebaixar l'edat doncs, del nostre cos de policia, doncs, està donant doncs, l'efecte esperat i, per tant, doncs, són dades molt positives i estem molt, molt satisfets en matèria de seguretat a Castelldefels.
8: Doncs encara en aquest sentit, en matèria de seguretat, també s'ha anunciat la implementació d'un servei de càmeres de seguretat. Per a què serviran aquestes càmeres?
9: Doncs sí, és una altra... Clar, no ens podem quedar aquí, no? Fins ara anem molt bé, però queda encara doncs, 8 mesos de legislatura i hem de seguir avançant. I per tant, doncs, venen dues coses també en matèria de seguretat que jo crec que són molt importants. La primera, la que comentava, que és doncs, la posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs, aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels per a intentar doncs, que hi hagi un programari, doncs, un sistema que les unifiqui en la qual doncs, tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs, detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'Estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs, amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial. Això què pot permetre? Això pot permetre doncs, millorar les cerques la ciutat, doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs, interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs, fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs, un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat. I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi. I especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat. I això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat. I a més tindrem una segona part que no només té a veure amb la tecnologia sinó també amb el factor humà. I és que ara en aquests moments estem ja treballant perquè abans que acabi l'any doncs, es convoquin ja 10 noves places d'agents de policia i, per tant, doncs, acabarem aquesta legislatura amb més de 50 incorporacions d'agents de policia local a Castelldefels. Més de 50. Portem ja 4 anys consecutius fent processos de selecció per incorporar doncs, noves perfils, noves persones al cos de policia local. I això no passa enlloc. Això no passa enlloc i la veritat és que aquest esforç pressupostari que estem fent per millorar la seguretat de Castelldefels i sobretot per tindre quantes més patrulles possibles cada dia en cada un dels torns als carrers de la ciutat doncs, té un objectiu molt clar, que és tolerància zero amb la delinqüència, millorar la convivència a la ciutat de Castelldefels i especialment reduir els delictes i doncs, que tothom se senti molt més segur a la seva casa i també quan surt de casa seva.
8: Per cert que ahir en el programa de nou vaig a ell, parlem amb l'alcalde. L'alcalde contestava una pregunta d'una ciutadana, un ciutadà, que feia referència al Tom Manta i l'alcalde que han extendit per erradicar el Tom Manta es necessita la presència d'altres cossos policials que reforcin la feina de la policia local.
9: És evident. Mira, nosaltres hem treballat doncs, amb garantir durant doncs, tot l'any, i ho estem aconseguint, una presència policial als 5 quilòmetres de platja des de les 10 del matí fins aproximadament les 7 de la tarda. Això també només passa aquí. És a dir, poder mantenir aquest esforç no només de personal, sinó també a nivell econòmic per intentar reduir o eliminar doncs, la presència del Tom de Castelldefels és un esforç gegantí. Però sí que és veritat que no només la policia local té competències en aquesta qüestió, també doncs, la Policia Nacional per matèria doncs, d'estrangeria i també la Guàrdia Civil per qüestions fiscals, perquè hem de recordar tots que els productes que estan venent al Tom Manta són productes falsificats, són productes que no tenen cap tipus de garantia, que no estan homologats i que a més fan la competència deslleial a tot el comerç de la nostra ciutat. I això ho hem de recordar, perquè no només és una qüestió de dir no, és que no molesten a ningú. No, no, mi, sí, clar que molesten a algú. Molesten aquells veïns de Castelldefels que tenen un negoci, que aixequen cada dia la persiana, que doncs, paguen els seus impostos i que, a més, quan anem nosaltres a comprar els seus comerços, ens ofereixen una garantia i una sèrie de condicions que, evidentment, el Tom Manta no ofereix. I, per tant, doncs, hem d'intentar doncs, que aquesta pràctica doncs, estigui completament erradicada dels nostres carrers i en això estem. I sí que és veritat que cal recordar doncs, que als inicis d'aquesta legislatura podíem trobar entre 170 i 180 manters a la platja de Castelldefels a tota hora, perquè era un bazar obert doncs, 24 hores, i ara, en aquests moments, hem reduït la presència de manters a la mínima expressió. Sí que és veritat que no tots els dies podem mantenir tanta pressió policial a la zona, perquè passen moltes coses a Castelldefels, però ho hem intentat i ho estem fent doncs, de forma decidida. I, per tant, doncs, seguirem el que queda de la legislatura en aquest sentit i, sobretot, en les juntes locals de seguretat, el que fem és reforçar aquests vincles amb els diferents cossos per generar doncs, nous dispositius per garantir que la presència dels altres cossos estigui present a la ciutat de Castelldefels i ataquem de forma conjunta doncs, aquest fenomen que és el del Tom Manta. I estem veient doncs, com altres municipis doncs, això està completament desbordat. Només cal anar a Sitges o Vilanova i veiem el desastre doncs, que això està doncs, provocant en el comerç de les ciutats i per tant doncs, nosaltres això no ho volem i per tant doncs, seguirem atacant amb contundència el Tom Manta Castelldefels.
8: És a dir, que dedueixo que la darrera edició, la darrera Junta Local de Seguretat es va posar sobre la taula aquest tema també.
9: Es posa sempre sobre la taula. Des de que vam començar la legislatura, doncs, aquesta és una obsessió que tenim tant l'alcalde com jo mateix, de que, evidentment, doncs, no podem permetre aquesta imatge a la ciutat de Castelldefels. Castelldefels és una ciutat de primera, és una ciutat de qualitat, és una ciutat en la que els serveis que oferim són magnífics i, per tant, doncs, no podem tindre tot el front marítim ocupat per determinades persones que no volen doncs, entrar dins del que seria la normalitat doncs, legal del nostre país, que, a més, fan una pràctica que és irregular i que, a més, estan doncs, fent-li la competència de deslleial a moltes persones. És que vostè, quan jo em trobo pel carrer amb un comercial que té una sabateria, per exemple, em diu, és que jo, si això segueix igual, agafaré, posaré la meva manta al passeig marítim i vendré els meus productes de la sabateria al passeig marítim i tanco la botiga i aquí no ha passat res. I té tota la raó del món. Per tant, això no es pot permetre. Això no es pot permetre i la via pública és per transitar, no per generar un mercat ambulant amb aquestes condicions. I, per tant, nosaltres seguirem atacant doncs, amb tots els recursos que tinguem a la nostra disposició aquest fenomen que és el Tom Manta.
8: Doncs parlant també de seguretat, i en aquest cas de trànsit, entra en vigor també una ordenança relativa als vehicles de mobilitat personal o als patinets.
9: Sí, i a partir d'ara doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal o un patinet, no, com es diu, doncs, que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment doncs, cada vegada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs, que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectant les regles. I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara doncs, veurem doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament doncs, de la Direcció General de Trànsit.
8: Doncs parlava també de la campanya de civisme, que aquí entren més qüestions, a banda d'aquest reglament, oi?
9: Sí, entren moltes més qüestions i a més és una campanya molt transversal que té a veure també doncs, amb la neteja, amb, la, doncs, amb cuidar l'espai públic, amb com doncs, també fem ús de tots aquells espais oberts a la ciutadania, però també doncs, tindrà una part important com és la del patinet, perquè és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que evidentment doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat i per tant doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i sobretot doncs, que evitar doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i sobretot aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
8: Després de les vacances, canviant de tema radicalment, torna l'iniciativa alcaldia, l'alcaldia als barris. Ahir es trobava l'alcalde doncs, justament al barri de Baixador.
9: Sí, vam estar al barri del Baixador i també al barri de Llumineres. El primer torn del matí doncs, va tocar a Baixador i a la tarda vam estar a Llumineres, no? Rebent a veïns, a totes aquelles persones doncs, que volguessin adreçar-se a la carpa i sobretot que volguessin comentar, no només amb l'alcalde, sinó amb la resta de l'equip de govern, doncs, aquelles qüestions doncs, que li importin i que li afectin en el seu barri, ja siguin doncs, queixes, ja siguin problemàtiques, ja siguin doncs, possibles solucions a altres problemes o fins i tot doncs, per felicitar doncs, la tasca feta fins al moment. No? I per tant, doncs, jo crec que són jornades molt interessants, que ens posen al peu de carrer i que ens fan sortir doncs, moltes vegades d'aquesta voràgine diària de feina doncs, institucional per conèixer de primera mà doncs, quins són els problemes dels nostres veïns, no? I quines són les seves necessitats. I així es construeix una ciutat, no? Doncs, coneixent de primera mà què està passant al carrer, què necessiten els veïns, què és el que està bé i el que no està tan bé, i per tant, a partir d'aquí, doncs, poder gestionar i poder governar doncs, de la millor manera possible. Per tant, doncs, jo crec que estic molt satisfet doncs, de la jornada d'ahir. Doncs, van ser molts els veïns que es van adreçar en aquestes carpes, i la veritat és que seguirem doncs, treballant en les properes setmanes amb diferents ubicacions, perquè jo crec que és necessari, i a més, jo crec que és algo que esperen tots els veïns doncs, de Castelldefels, no? Que puguem treballar doncs, conjuntament amb ells i podem doncs, construir Castelldefels doncs, amb allò que necessitem realment els veïns.
8: Concretament ahir a Llumineres i al Baixador, quins temes preocupen el veïnatge?
9: Doncs en són molts. Són sobretot les zones verdes, també el manteniment doncs, de la via pública, també qüestions relacionades amb la neteja, amb la seguretat, amb el comerç, amb l'hostaleria, amb la pacificació de moltes vies de la ciutat. Doncs en són molts els problemes o els problemes o les doncs, propostes veïnals per intentar millorar Castelldefels. I nosaltres el que fem és prendre bona nota i sobretot moltes d'elles van ja enfocades a molts dels projectes que ja estan en marxa i que estem treballant. I per tant, doncs, jo crec que anem en línia en el que realment necessiten els veïns de Castelldefels, que jo crec que és la prioritat que ha de tindre tots els governs. Si nosaltres fem programes electorals o fem doncs, programes de govern doncs només pensant en els nostres les nostres idees, estaríem doncs, fent molt malament la nostra feina. Si ho fem al revés, primer escoltem, coneixem què està passant a Castelldefels, quines són les necessitats reals dels veïns i fem doncs, aquesta volta general de tota la ciutat, podem crear doncs, un programa de govern, un programa polític, un programa doncs, de campanya que realment vagi ajustat a les necessitats dels veïns de la ciutat. I per tant, doncs, el que hem de fer és fer-ho d'aquesta manera, si després ens donen la confiança, executar-ho i després, al final del mandat, doncs, donar doncs, balanç i resultats de tot allò que vam doncs, dir que faríem i que hem fet i el que no hem fet, per què no ho hem fet? I doncs, jo crec que aquest és el retorn que esperen tots els veïns de Castelldefels.
8: És una iniciativa que es duia a terme de manera mensual?
9: Quasi setmanal, a partir d'ara. Quasi setmanal. Són molt els barris que hi ha a Castelldefels. L'agenda també està molt apretada i, evidentment, doncs, el que hem d'intentar és arribar als màxims de barris possibles en el, doncs, el menor temps possible. I també doncs, també venen dates complicades. Vostè sap que el mes de desembre doncs, és un mes complicat, hi ha moltes doncs, festivitats i, per tant, doncs, també és un mes doncs, més destinat a la família que no pot ser segurament al carrer. I, per tant, doncs, hem d'intentar doncs, gestionar-ho de la millor manera possible per arribar a tots els barris, quan abans millor.
8: Doncs el que se celebra aquest cap de setmana i en un barri de la ciutat com és el barri de la Muntanyeta és la tradicional mostra de cuina.
9: Sí, i esperem que el temps ens ho permeti. La veritat és que la predicció del cap de setmana no és que sigui molt, molt bona, però va, esperem i creuem els dits que puguem doncs, celebrar aquesta nova edició de la mostra de cuina, perquè sí que és veritat que és un dels referents i una de les doncs, activitats més esperades a la ciutat de Castelldefels i que posa doncs, sobre la taula doncs, el millor doncs, de cada un dels restaurants i comerços de la nostra ciutat. I per tant, doncs, jo crec que és un moment doncs, molt, molt màgic de la nostra ciutat i a més que cada vegada doncs, té més acceptació, més èxit, i quan es van millorant les qüestions, doncs, cada vegada passa més gent doncs, per la mostra de cuina. Per tant, doncs, jo esperem doncs, que mirant el cel doncs, ens permeti doncs, gaudir d'aquest dissabte i, per tant, doncs, convido a tothom a que pugui assistir.
8: amb el sector de la restauració, present també a la mostra de cuina, que també, com sempre, doncs, tindrà activitats, evidentment, a banda de la degustació dels plats que preparen els diferents restaurants que hi participen.
9: Sí, sí, segons tinc entès, ja han previstos fins i tot algun show cooking i fins i tot alguna explicació doncs, d'algun dels xefs de Castelldefels i, per tant, doncs, jo crec que és un molt bon moment per la restauració. Abans comentàvem, no?, que també hem rebut doncs, alguna nova distinció, no?, que vam recollir a través del regidor de Turisme i també doncs, del president del Gremi Hostaleria, doncs, aquest nou guardó relacionat amb la gastronomia de Castelldefels. Per tant, estem en un gran moment de ciutat, un gran moment doncs, del sector de la gastronomia i la restauració a Castelldefels. I el que hem de fer és explicar tot allò que tenim de bo i sobretot per intentar competir doncs, de forma sana i raonable amb els diferents municipis i per tant doncs, posicionar-nos en el mapa. Sí que Castelldefels té un dels atractius principals que sempre ha sigut la gastronomia, però no s'exportava aquesta idea, doncs segurament ens estàvem perdent algú pel camí. I jo crec que això ara ho estem aconseguint i estem doncs, generant aquest posicionament a nivell nacional i a nivell doncs, internacional de la gastronomia doncs, de Castelldefels, que és molta, variada i de gran qualitat.
8: També a Fitur recollim un guardó relacionat amb l'estant doncs, quan vam ser a aquesta Fira Internacional de Turisme a començaments d'any.
9: Doncs sí, la veritat és que alguna cosa estarem fent bé. Algú estarem fent bé perquè no parem de rebre aquests reconeixements, guardons. També aquesta setmana també recolliran també les banderes blaves doncs, a Castelldefels i que hi haurà una cerimònia també al municipi de Rota. Per tant, doncs, jo crec que hi ha una línia de treball doncs, molt professionalitzada, una línia de treball que no només doncs, té a veure amb la gastronomia i la restauració, sinó també amb el conjunt de ciutat, perquè al final doncs, tots aquests guardons també tenen en compte molts altres variables, sobretot també els que estan relacionats amb la qualitat de la platja i dels serveis que oferim a tothom que ve a gaudir de Castelldefels. I, per tant, doncs, jo crec que estem fent una molt bona feina a nivell transversal i que això acaba generant doncs, una molt bona imatge de la ciutat de Castelldefels i hem d'estar orgullosos de que veritablement tenim una ciutat de primera.
8: Doncs alguna cosa més a afegir, senyor Soler?
9: Doncs jo crec que avui ja n'hi ha hagut prou. Jo crec que hem trencat molts temes i la veritat és que anem amb la bona línia, o almenys això crec jo, i per tant doncs, espero doncs, que les properes setmanes podem inclús doncs, millorar aquestes notícies tan extraordinàries que hem tingut durant doncs, aquest matí.
8: Doncs moltíssimes gràcies, David Soler, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelldefels, regidor de Governació, de Neteja, Recollida de Residus i de Llicències. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vostè i fins la propera setmana.
8: Fins la propera setmana, bon dia.
10: Castelldefels Coffee. El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Protecció Civil envia un nou alerta al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia per risc d'inundacions. Ens recomana no sortir a l'exterior ni circular en vehicle durant les pròximes 3 hores. Renfe ha suspès el servei d'alta velocitat i mitjana distància i hi ha incidències a Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. A l'aeroport hi ha afectacions a més d'un centenar de vols. Amb una hora de retard ha començat el Consell de Ministres que té previst aprovar el decret d'habitatge, mentre el PSOE i Sumar, els dos socis de govern, continuen negociant les mesures que s'hi inclouran. El govern espanyol limitarà l'encariment del preu del gas natural i del butà dins el paquet de mesures anticrisi que ha d'aprovar avui. També podria prorrogar la bonificació dels combustibles. Precisament, l'increment de preu dels carburants ha contribuït a un fort augment de la inflació. Aquest setembre, l'alça de preus s'ha disparat fins al 4,9% al conjunt de l'estat espanyol. Catalunya no pot saber quants alumnes fan absentisme escolar perquè no hi ha un registre comú. Equitat.org reclama un sistema únic de dades per detectar els casos i actuar abans que puguin acabar en abandonament dels estudis. La previsió de pluges dels pròxims dies podria millorar la producció d'oli al Camp de Tarragona i Lleida, sobretot a les plantacions de secà. En canvi, a l'Ebre, la sequera i la calor de l'estiu fan preveure una mala collita. Pel que fa als preus, pendents, com és habitual, de la producció a Andalusia. L'enquistament del conflicte laboral provoca que la policia local de Palamós, al Baix Empordà, deixi de fer hores extres. El sindicat CESIF denuncia la sobrecàrrega de feina derivada de la falta d'efectius. El muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat.
2: Esports.
3: El Futbol Club Barcelona exigeix que el president del Madrid es rectifiqui de les seves acusacions pel cas Negreira i amenaça amb una querella criminal. El jutge ja ha fixat el 25 de novembre perquè hi hagi l'acte de conciliació entre Florentino Pérez i Joan Laporta. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que farà rotacions i ha descartat el davanter de l'espanyol, Roberto. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, un equip que entrena l'exblaugrana Xavi Pascual.
1: Pluja intensa i torrencial al Baix Llobregat i Vallès Occidental o comarques pròximes fins a primera hora de la tarda. Es poden superar els 40 mil·límetres en 30 minuts i acumulacions de més de 100 mil·límetres en inundacions. Al llarg de la tarda, la pluja més intensa es desplaçarà a les comarques de l'est de Girona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local. La policia local distingirà aquest divendres 2 d'octubre agents, membres d'altres cossos i ciutadania que han millorat la seguretat i la convivència. L'acte arriba a motiu de la celebració del patró de la policia local. El cos i l'Ajuntament reconeixeran aquesta tasca destacada enguany dels agents, membres d'altres cossos de seguretat i ciutadania. Amb aquests premis també, la celebració inclourà divendres a la tarda una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. En marxa la campanya Castelldefels amb C de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament recorden que abandonar residus a la via pública o en espais naturals pot comportar sancions de fins a 750 euros. I des de l'àrea de gastronomia, amb la mirada posada a la mostra de cuina d'aquest dissabte, però prèviament al divendres, ens arriba l'acte d'adhesió de Castelldefels a la ruta del Xató. La ciutat s'assuma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional, l'amanida tradicional catalana. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. I fins aquí el repàs al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. L'objectiu és que la ciutadania pugui saber en tot moment quines informacions procedents de la seva administració local han estat generats o modificats utilitzant la IA. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Per què se li va acudir a la Diputació a fer aquest document?
1: Bueno, aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. I aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals, doncs, per anar desplegant, analitzant o recolzant

0: La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania, doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant pels ajuntaments doncs, per poder anar a donar resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i, per tant, des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
1: Per exemple, has dit que en alguns casos pot ser contraproduent utilitzar l'AI, la intel·ligència artificial. En quins casos ho heu detectat vosaltres?
0: Bueno, jo crec que no cal tampoc, no desvetllaré cap secret. Qualsevol que ha utilitzat una intel·ligència artificial, diguem, a nivell d'usuari, sap perfectament que poden haver al·lucinacions, que és molt important tot el tema de la gestió de les dades, del context que li donem, de la base de coneixement amb la que utilitzem qualsevol intel·ligència artificial i, per tant, evidentment té un risc si no s'utilitza de forma correcta. Per exemple, un exemple que potser és molt radical, però és molt visual, no? Uh-huh. Evidentment, un funcionari no pot agafar dades personals i ficar-les al ChatGPT i dir-li fes-me un resum d'aquestes dades. Evidentment, això no es pot fer, no? I llavors, això podria ser una mala utilització de l'intel·ligència artificial. Jo crec que, per sort, una de les primeres coses que es va fer una mica entre tots va ser l'entendre que aquestes pràctiques no eren acceptables, no? O que eren perilloses i que tenien riscos. I, per tant, els casos no crec que siguin extensius al conjunt. Per tant, què volem? Doncs el que volem, sobretot, és donar eines als ajuntaments perquè utilitzin de forma correcta la intel·ligència artificial. I quan dic ajuntaments, dic sobretot als tècnics, als funcionaris i a la gent doncs, que ha d'anar fent. Jo crec que la intel·ligència artificial, des de la nostra perspectiva, és molt útil, superútil, és una eina increïble si l'utilitzem per automatitzar processos. Hi ha molts expedients que són processos reglats, per tant, que són ABC, i per tant, si utilitzem la intel·ligència artificial per treure-li càrrega burocràtica al funcionari, que el funcionari pugui dedicar-se a donar millor servei i més resposta a la ciutadania, aquí encertem de ple.
1: També el document que vostès han preparat proposa als governs locals informar de manera explícita quan una imatge, un vídeo o un àudio han estat generats o alterats amb intel·ligència artificial, no només textos.
0: Jo crec que és el camí que no només hem d'implementar l'administració pública, que hem de ser exemplars en la utilització de la intel·ligència artificial. Quan van començar a plantejar tots aquests documents, totes aquestes eines, era un moment en què no hi havia quasi cap regulació ni marc que es pogués utilitzar. Ara, per sort, ja tenim marcs regulatoris per part de la Comissió Europea, també una llei estatal, i es van fent ja protocols i, per tant, tenim tot el que és l'utilització de l'AI molt més ordenat. Però jo crec que és evident que, igual que li estem exigint a les xarxes socials que ens indiquin si un vídeo és fet amb intel·ligència artificial per verificar que allò ho ha dit, per exemple, una persona o no ho ha dit, l'administració pública també hem de ser exemplars en aquest sentit.
1: Alguna cosa més a afegir, senyor Vélez?
0: Jo crec que estem davant d'un repte molt emocionant perquè la intel·ligència artificial, si l'apliquem bé, pot ajudar-nos a sortir d'aquest nus burocràtic en què tenim molts ajuntaments, però a la vegada hem de ser molt curosos, hem de sortir l'enlluernament que moltes vegades hi ha sobre la intel·ligència artificial. O sigui, ni ens treurà la feina, ni ens dominaran un exèrcit de robots, ni coses similars, però podem fer que algunes tasques molt repetitives, molt tedioses, que fan molts funcionaris, les podem automatitzar i, per tant, que aquells funcionaris deixin d'estar tot el dia mirant el teclat i puguin mirar els ulls de la ciutadania, que al final és el que volem tots, no? Servei públic, servei a la ciutadania i que la ciutadania se senti acompanyada per les administracions. Per tant, una eina més, com poden ser altres

0: estratègies i altres eines que podem donar als ajuntaments i sense enlluernament, sense tornar-nos bojos, però a la mateixa vegada implementar a poc a poc, perquè el que no pot ser és que ens quedem en darrere les administracions públiques, comencem quedat amb altres revolucions digitals anteriors.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies, per explicar-nos amb més profunditat doncs, aquesta iniciativa de la Diputació, una iniciativa que vol ajudar els municipis i la ciutadania a identificar continguts creats amb intel·ligència artificial. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Bon dia.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Castelldefels, així som

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

Doncs Catalunya afronta un episodi de pluges intenses que pot deixar d'acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat. A Castelldefels es troba en situació d'alerta per risc d'inundacions, risc de pluges torrencials fins a la una del migdia d'aquest dimarts 29 de setembre. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha activat el seu pla de protecció civil en fase d'alerta amb motiu de l'avís de la situació meteorològica de perill. A Protecció Civil ha enviat un SLR a tots els telèfons mòbils de la nostra comarca avisant de la possibilitat de pluges torrencials fins a la una del migdia. En aquest sentit, s'han dut a terme actuacions preventives adscrites al pla, com neteja dels embornals crítics i principals, control i neteja de les capçaleres de conca, control i obertura de les sortides al mar, control de posada en marxa de les estacions de bombament, previsió de control d'accessos i materialització de possibles talls, desviaments i rutes alternatives. La situació de risc contemplada es donarà per finalitzada a un cop acabi el període meteorològic especificat. En aquests moments, la policia local treballa en protecció civil per anar solventant les incidències que estan causant aquestes pluges. Actualment està tallat a l'avinguda Pineda, Joanot Martorell i també l'avinguda Màlaga i també el carrer Barcelona a l'altura del Molinot. I com dèiem, la policia local i protecció civil estan treballant per anar solventant, per anar solucionant aquestes incidències. Es recomana a la població evitar desplaçaments innecessaris i davant qualsevol situació de risc poden avisar el 092 o el 112.

0: Lives the Lefebvres, així som.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Les 12, bon dia. Protecció Civil envia un nou SLR al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i l'Anoia per risc d'inundacions. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 250 trucades per unes 200 incidències per les pluges. A més, continuen les afectacions als trens d'alta velocitat, mitjana distància i rodalies. A l'aeroport, les cancel·lacions i retards afecten més d'un centenar de vols. Amb una hora de retard ha començat el Consell de Ministres que té previst aprovar el decret d'habitatge mentre el PSOE i Sumar, els dos socis de govern, continuen negociant les mesures que s'inclouran. El govern espanyol limitarà l'encariment del preu del gas natural i el votar dins del paquet de mesures anticrisi que ha d'aprovar avui. També podria prorrogar la bonificació dels combustibles. Precisament, l'increment del preu dels carburants ha contribuït a un fort augment de la inflació. Aquest setembre, l'alça de preus s'ha disparat fins al 4,9% al conjunt de l'estat espanyol. Crida de Brussel·les als socis europeus a la contenció en la despesa energètica. La petició de reduir el consum de gas i electricitat coincideix amb els mesos de més fred i arriba davant la preocupació per l'estat de les reserves de gas a Europa. El deute de França es dispara fins a nivell rècord i augmenta el segon trimestre fins al 119% del PIB i arriba a més de 3 bilions i mig d'euros, un deute que gairebé duplica el 60% del deute del PIB recomanat per Europa. Avui els treballadors públics es mobilitzen al país per reclamar millores salarials i més recursos. Catalunya no pot saber quants alumnes fan absentisme escolar perquè no hi ha un registre comú. Equitat.org reclama un sistema únic de dades per detectar els casos i actuar abans que puguin acabar en abandonament dels estudis. El veterà músic nord-americà Stevie Wonder, de 76 anys, publica 4 temes inèdits que van quedar fora del disc Song in the Key of Life, un treball que, amb què va guanyar ara fa 50 anys el seu tercer premi Grammy al millor àlbum.
2: Esports. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta aquest vespre a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats de Luis de la Fuente pel partit d'avui. El Barça femení viatja cap a Roma per afrontar demà la segona jornada de la Champions. La defensa neerlandesa René Van Aasten ha rebut l'alta mèdica i ja ha entrat a la convocatòria. I en bàsquet, el Barça afronta aquesta tarda a les 6 la segona jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual.
1: La pluja més intensa s'ha desplaçat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona amb aiguats que continuen sent torrencials. Les acumulacions més importants ja superen els 100 litres metre quadrat. Durant la tarda, la precipitació arribarà a les comarques de Girona, tot plegat amb una temperatura diurna que quedarà més baixa.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, actualització local. Matí de pluja intensa a Castelldefels amb l'alerta activada per part de Protecció Civil, una situació que evoluciona minut a minut i ja s'estan gestionant per part dels cossos de seguretat diverses incidències a Castelldefels. Actualment hi ha talls de circulació a carrer Joanot Martorell, avinguda Màlaga, a carrer Barcelona a Molinot i també a Doctor Ferran. Avinguda Pineda estava tancada fins fa pocs instants, però ja ha recuperat la circulació, segons informa policia local. Des de Rodalies s'informa de limitacions temporals de velocitat a causa de les condicions meteorològiques amb possibles aturades i un augment del temps de recorregut. Davant de qualsevol situació, recorden des de Protecció Civil i Policia Local de Castelldefels trucar al 092 o 0112. Passem ara a l'àrea de Pau i Solidaritat, ja que aquestes protagonitzen les 37es Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. A partir del 5 d'octubre i fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebrarà tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que omplen activitats solidàries la ciutat. I aquest passat dissabte, des de policia local es va procedir a la detenció d'un home per una agressió sexual a Castelldefels, un home que es trobava de visita turística al nostre municipi com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual en un establiment de la platja del nostre litoral. Els agents van ser requerits arran d'una discussió entre diverses persones després que es produís l'agressió. Un cop al lloc dels fets i després de revisar les imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment, es van confirmar aquestes acusacions. Castelldefels rebutja qualsevol forma de violència masclista i reafirma el seu compromís amb la tolerància zero davant les agressions sexuals. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. D'aquí una hora ja és el torn de l'informatiu i les notícies en detall amb Xavi Martín. Fins ara.
3: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.
5: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
4: Alerta, Ràdio Castelldefels! Llibres a la vista! Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Cine, una abreviatura del nom Gaius Drocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Cine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Life Silly Films, així som.
1: Ràdio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els saludem quan comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dimarts 29 de setembre. Per començar, les presentem en titulars. Continua activat l'estat d'alerta per pluges aquest dimarts, ruixats que es podrien reproduir a la tarda sense la intensitat del matí, quan s'han recollit 64 mil·límetres d'aigua de pluja al centre. Alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunicava a quarts d'una que la situació s'anava normalitzant i es reobrien tots aquests carrers. Un escrit que presentava l'Associació de Veïns de la Nova Muntanyeta, en nom de la Marea Blanca, va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Es licita tot plegat per més de 600.000 euros en 3 anys. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Castelldefels participa demà a Terrassa a la jornada principal de la novena edició d'Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Cristian Cano i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Hores d'ara, Protecció Civil manté activada l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels durant l'episodi de pluges intenses d'aquest dimarts, amb un nivell de perill de 4 sobre 6 fins a les 8 del vespre. Aquest matí ha plogut de manera intensa i han sonat els telèfons mòbils les alertes que recomanaven, entre d'altres, allunyar-se dels soterranis. A Castelldefels, alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunica a quarts d'una, fa una estona, que la situació s'anava normalitzant i es reobrien aquests carrers. La policia local ha informat també d'una acumulació d'aigua a una escola bressol del carrer Antonio Machado i han intervingut agents del cos municipal sense que s'hagin registrat danys personals. Protecció Civil informava a dos quarts d'una que la principal bossa de precipitacions intenses ja s'anava dissipant i es desplaçava cap a la ciutat de Barcelona, tot i que aquí podria continuar plovent a la tarda però amb menys intensitat. La informació del temps ens la porta al Meteocat. Bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimarts tenim una situació complicada per que fa el temps. Una pertorbació ens afecta durant tot el dia, acompanyada de molta humitat en l'atmosfera, i això afavoreix ruixats, xàfecs que puguin ser d'intensitat entre forta i puntualment torrencial. Per això hi ha un avís activat per intensitat de pluja en 30 minuts que poden superar en algunes comarques els 20 litres i d'altres els 40. Per tant, intensitat forta o torrencial respectivament. A més, també poden arribar a superar-se en 3 hores entre els 60 i 90 litres per metre quadrat. Per això també hi ha un avís en aquest sentit. Per tant, situació complicada, especialment litoral, prelitoral i Catalunya central. La temperatura, evidentment, avui quedarà més baixa i la situació marítima s'ha d'anar remenant una mica al llarg de la tarda amb maró. Aquesta tarda, per cert, s'hi hauran algunes clarianes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Aquest matí de dimarts, les estacions meteorològiques de Castelldefels, les tres que són operatives i que hi té en relació i té connexió l'Ajuntament, han recollit aquestes dades. A la del centre, a l'Ajuntament mateix, s'han registrat 63,8 mil·límetres de pluja. A la Guaita l'han superat, aquesta xifra, 68,2. I a l'estació meteorològica de la plaça de les Palmeres també ha plogut, s'han registrat 43,2 mil·límetres. Un escrit que presentava l'associació de veïns La Nova Muntanyeta en nom de la Marea Blanca va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'escrit plantejava a l'Ajuntament una sèrie de preguntes. El va llegir Miquel Martínez Cortella.
3: Volem saber de quina manera, a través de quins canals i on es durà a terme aquesta atenció i informació als veïns i veïnes, una vegada rebuda la informació oficial. Com es gestionarà el procés en cas d'acceptar o rebutjar la nova assignació del centre? Si el metge o metgessa de referència d'un pacient es trasllada al nou CAP, quines opcions tindrà l'usuari per quedar-se al seu centre actual o per traslladar-se amb el seu professional? Així com la planificació i plantilla del personal. No queda clar quin personal i de nova incorporació se sumarà realment al municipi. Exigim que s'especifiqui quins professionals es traslladaran del CAP del Castell i quins del CASAP Can Bou i concretar explícitament quants metges, infermeres i administratius d'atenció primària seran de nova contratació i quants es mantindran.
1: A aquestes preocupacions del veïnat va respondre al ple la regidora de Salut, Paquita Cruz.
4: Estem davant d'un canvi important per a la ciutat. L'ordre 160-2026 del 26 d'agost ja ha creat formalment la nova àrea bàsica Castelldefels 3 i ha modificat la limitació de les dues àrees bàsiques ja existents. Ara bé, una cosa és l'entrada en vigor de la nova delimitació territorial i una altra és el desplegament del material organitzatiu en el nou centre, que s'ha de fer amb informació, recursos i garanties suficients. La posició de l'Ajuntament està clara sempre. Des que vam conèixer la proposta, valorem positivament que Castelldefels disposi d'un tercer CAP, d'un nou CAP, però aquest nou equipament ha de significar una millora real de l'atenció primària i no d'una mera distribució dels recursos, com ja hem dit abans, que ja tenim.
1: En relació amb la informació que rebrà la ciutadania, es crearan punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Aquesta és la previsió que en feia la regidora de Salut.
4: Perquè fa la informació a la ciutadania, la previsió és que la campanya informativa s'iniciï durant el mes d'octubre, abans de l'obertura del nou CAP, quan el CatSalut enviarà una carta generalitzada als ciutadans i una carta personalitzada. Això és informació que m'ha traslladat al CatSalut. Segons la planificació que ens ha traslladat, s'habilitaran punts específics d'informació a la ciutadania als dos CAPs actuals, al Castell i a Can Bou. I una vegada entri en funcionament la Muntanyeta, també al nou centre.
1: Aquests punts tindran com a missió facilitar informació i assessorar els veïns davant els canvis que comportarà aquesta nova tercera àrea bàsica de salut.
4: Aquesta informació ha d'explicar de manera entenedora quin centre correspon a cada persona, quines opcions té, què passa amb els seus professionals de referència i com pot tramitar, si ho vol, una lliure elecció de centre o de professional.
1: La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professionals mèdics de referència ni de centre. La regidora defensa que ha de prevaldre el dret a la lliure elecció de metge.
4: Aquí és important precisar una qüestió. La nova delimitació territorial no suprimeix el dret de lliure elecció. Aquest dret continua existint i s'exigeix d'acord amb el procediment establert pel CatSalut, amb les limitacions organitzatives i assistencials que preveu la normativa.
1: Pel que fa a la plantilla i als recursos humans, l'Ajuntament defensa que s'incrementi el nombre de professionals. És una preocupació expressada també pels veïns i la Marea Blanca. Així ho expressava la regidora de Salut.
4: La proposta inicial era que el Departament de Salut va presentar distribuir als tres centres professionals que ara prestaven servei al CAP Castell i al CAP Can Bou sense promoure cap increment global de professionals. L'Ajuntament ja va manifestar públicament que aquesta proposta era insuficient. La contractació i la configuració concreta de les plantilles correspon als proveïdors sanitaris i al CatSalut, no a l'Ajuntament. Nosaltres no podem contractar. Però això no significa que l'Ajuntament s'hagi de limitar a observar. Continuarem exigint informació i quan el mapa del personal estigui definitivament tancat, demanarem que es pugui explicar de manera transparent quins professionals procedeixen dels centres de salut actuals, al Castell i de Can Bou, i quines incorporacions són realment noves, diferenciades per categories professionals.
1: Per la seva banda, els veïns, en l'escrit que presentaven al ple, van manifestar també la seva inquietud per com serà gestionat el futur nou CAP La Muntanyeta. A Castelldefels, ara mateix, conviuen dos models de gestió. D'una banda, el CAP del Castell és de gestió de l'ICS, l'Institut Català de la Salut. En canvi, el CAP Can Bou el gestiona l'anomenat CASAP. És un consorci públic format per l'ICS i l'Ajuntament. El CASAP va ser creat l'any 2005 i gestiona Can Bou des d'aleshores. Els veïns demanen informació sobre com, quan i qui ha de prendre aquesta decisió sobre com serà la gestió del nou CAP La Muntanyeta.
3: S'ha pres ja la decisió sobre si la gestió del nou centre serà directa X o concertada indirecta que sap? Exigim saber quan es prendrà la decisió oficial, on i com es formalitzarà i de quina manera es comunicarà als ciutadans. Si l'opció triada és finalment que sap, la ciutadania hauria de disposar ja de tota la informació, tenint en compte que aquest Ajuntament forma part del Consorci amb un 28% de representació. Volem posar de manifest la simetria i el risc financer que aquest model representa per al municipi. Si l'entitat incorreix en pèrdues o desequilibris financers, l'Ajuntament assumeix la responsabilitat patrimonial proporcional del 28%, comprometent els recursos de tota la ciutadania. En canvi, si hi ha superàvit o beneficis, les arques municipals no veuen ni un sol euro, ja que la llei exigeix la reinversió interna.
1: La regidora de Salut va matisar pel que fa a aquest suposant risc. Va puntualitzar Paquita Cruz què comporta la participació de l'Ajuntament en el model de gestió consorcial CASAP.
4: El fet que l'Ajuntament designi dos dels seus membres del Consell Rector aproximadament un 28% de la representació no significa que existeixi automàticament una responsabilitat patrimonial municipal del 28% davant de qualsevol dèficit del Consorci. No es pot convertir el percentatge de representació en l'òrgan de govern en una quota automàtica de pèrdues.
1: La informació concreta, per tant, del que significarà l'entrada en servei del nou ambulatori de La Muntanyeta resta pendent de cara a la setmana vinent. La regidora de Salut anunciava que el dia 6, dimarts, el Departament de Salut ha d'informar al municipi sobre tots aquests aspectes que generarà l'entrada en servei del nou CAP. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. L'Ajuntament vol centralitzar la gestió de les càmeres i reforçar així la capacitat de control i resposta per part de la policia local. El tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler, explica en què consisteix aquest nou sistema.
5: La posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels, per a intentar doncs que hi hagi un programari, doncs un sistema que les unifiqui, en la qual doncs tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial.
1: Soler detalla també quins són els

0: nostre municipi, i especialment en aquells jocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat, i això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència, i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat.
1: Aquest sistema de gestió de les càmeres de videovigilància té un pressupost de 632.000 euros i un termini d'execució de 3 anys. El contracte es troba actualment en fase d'avaluació després que el termini per presentar ofertes acabés el juny passat. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels, la del centre, acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri definitivament en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Això és una forquilla de 6 mesos. Els treballs van començar el 2020 i tenen un pressupost global de 30 milions d'euros. L'actuació permetrà reordenar les vies i separar els serveis de rodalies de les circulacions de combois de mitjana i llarga distància. La remodelació és una de les actuacions previstes per millorar la capacitat ferroviària del corredor sud de Barcelona, segons Adif. Al retard, a les obres, s'hi ha referit l'alcalde Manuel Reyes.
2: Aquestes obres de l'estació de Castelldefels, hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans, i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible d'una vegada i que podem tornar a la normalitat.
1: Són manifestacions de Manuel Reyes al programa Parlem amb l'alcalde d'aquest mes de setembre. És un espai en què repassa qüestions d'actualitat i respon preguntes concretes que formula el veïnat. El programa el pot recuperar íntegre a la carta al web de l'emissora radiocastelldefels.org.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Hem superat l'equador de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 29 de setembre. Hem començat amb la crònica del ple municipal de divendres passat. Ens hem centrat en la qüestió que va marcar el debat, la crisi de l'habitatge. A la segona part de l'informatiu d'avui ens interessarem per la mostra de cuina de Castelldefels que arriba aquest dissabte a la 35a edició. Al Parc de la Muntanyeta s'hi viuran 12 hores d'activitats amb més de 50 propostes gastronòmiques com a grans protagonistes. La mostra de cuina de Castelldefels arriba aquest dissabte a la 35a edició. El Parc de la Muntanyeta acollirà de 12 del migdia a 12 de la nit una 50ena d'establiments i més de 50 propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Xavier Lladó és tècnic municipal de turisme.
4: Jo crec que és una oportunitat per descobrir en un mateix espai tota una bona representació de la restauració local. Al final és una oportunitat molt, molt especial per poder això, doncs, conèixer, descobrir la diversitat de la nostra restauració i totes aquestes propostes que ens porten els restauradors.
1: L'entrada és gratuïta i les degustacions de menjar tindran preus d'entre 3,5 euros i 5 euros. També hi haurà propostes dolces, begudes i còctels, així com activitats infantils i la possibilitat de pagar amb targeta. És una novetat. Es podrà pagar directament als establiments participants. La mostra incorpora, a més, enguany, un passaport propi.
4: Aquest any el tríptic, el llibret que teníem, aquest any inclou unes imatges dels plats i la gent que participi a la mostra pot anar reunint segells dels diferents establiments i quan aconsegueixin doncs, un mínim de 6 segells poden participar en un sorteig que permetrà doncs,

0: Els visitants tenir un premi molt interessant. Un àpat en algun dels establiments participants. El que passa és que sortejarem fins a 6 àpats per dues persones.
1: El programa de la Mostra de Cuina inclou també les actuacions musicals de l'excantant de Tequila, Alejo Stivel, i de diferents bandes tribut.
2: Parlem d'emprenedoria, innovació i oportunitats per a projectes empresarials. Ho fem amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, per conèixer en concret avui la iniciativa de la Red Impulso, Impulso Emprende. Santi, molt bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Què és exactament aquesta iniciativa? Quin és el seu objectiu?
3: Doncs mira, resulta que l'Ajuntament de Castelldefels forma part d'una xarxa que es diu Red Impulso. La Red Impulso és una iniciativa que, valgui la redundància, impulsa el Ministeri d'Indústria del govern d'Espanya i que té per objectiu fomentar la innovació dintre de les entitats locals, dintre dels ajuntaments. Aleshores, per formar part d'aquesta xarxa, l'Ajuntament de Castelldefels va haver de demostrar que era un ajuntament que feia ús de la tecnologia, dels avanços i de la innovació per prestar millor servei a la seva ciutadania. Van presentar una sèrie de memòries, una sèrie de documents per demostrar-ho i des de fa 4 anys que formem part d'aquesta Red Impulso. En aquesta xarxa formen part al voltant de 100-120 municipis del territori espanyol, de tres tipus de dimensió petita, mitjana i gran. Val? I tots, de forma conjunta, diguem, ens organitzem en grups de treball per impulsar algun tipus d'innovació. Nosaltres, concretament, estem dintre d'un grup que tracta de treballar per fomentar la transferència de la tecnologia. Una de les activitats que organitza la Red Impulso cada any és un concurs que es diu Impulso Emprende. Aquest concurs es fa en un municipi de la xarxa. Enguany es fa a Terrassa, que també forma part de la xarxa, i consisteix en que cada alcalde, alcaldessa, tinent d'alcalde, es fa acompanyar d'una empresa del seu municipi que d'alguna forma és un model d'utilització de la tecnologia per resoldre algun problema o per tenir alguna activitat empresarial, d'acord? Nosaltres enguany ens fem acompanyar d'una iniciativa que es diu Forest Fire. És com, en anglès, és bosque i fuego, va? Uh-huh. I el nom respon, diguem, a la seva activitat. Ells el que fan és han desenvolupat una resposta per emergències, per incendis forestals. De manera que ells el que han aconseguit és que quan els bombers i protecció civil estan intentant apagar un foc enmig del bosc, doncs tinguin a través d'un dispositiu la informació que a través d'uns models matemàtics doncs, els endivinen, o sigui, els diuen cap a on anirà el foc. I així poden reaccionar in situ. Clar? I és això el que anem, diguem, a explicar demà pel matí a Terrassa.

0: El proper 3 d'octubre a Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, què els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller?
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, és, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
0: I en el teu cas, Eva?
2: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són els motors. Bueno, fa gràcia perquè doncs, tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'avi, però tampoc.
1: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònom, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar-hi d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo un beix, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent desmuntat del castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.

L'últim minut de l'informatiu serà per repassar els titulars del dia. Continua activat l'estat d'alerta per pluges aquest dimarts, ruixats que es podrien reproduir a la tarda sense la intensitat del matí, quan s'han arribat a recollir fins a 64 mil·límetres d'aigua de pluja al centre. Alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunica, a hores d'ara, que la situació s'ha anat normalitzant, s'han anat reobrint aquests carrers, tot i que algun punt on encara s'havia acumulat brutícia continuava tallat al trànsit, com era una de les sortides de l'autopista C32. Un escrit que presentava l'Associació de Veïns La Nova Muntanyeta en nom de la Marea Blanca va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, la meitat de les quals gairebé incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Es licita tot el sistema per més de 600.000 euros en 3 anys. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. I això és tot pel que fa a l'informatiu d'aquest dimarts 29 de setembre. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Megafons.
1: La temporada de platges arriba al final, a Castelldefels. Després de mesos de molta afluència, toca fer balanç del funcionament dels serveis, la neteja, el salvament, la seguretat, també de les principals incidències que s'han produït durant l'estiu. En parlem amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Castelldefels, Marc Soler. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut. Quin ha estat, o com ha anat, aquesta temporada, així en línies generals?
2: En línies generals estem molt contents. Una temporada més ha sigut un any amb molta afluència, tornem a ser un altre any, a part de Barcelona, la platja amb més afluència de l'àrea metropolitana. No tenim dades encara exactes, però bueno, nosaltres estem contents de l'afluència i la veritat que ha sigut un any relativament tranquil. No han hagut grans incidències i jo crec que la gent, tant els veïns de Castelldefels com els turistes que han vingut fora, han pogut gaudir d'un bon estiu, un estiu molt calorós, que això també fa que la gent vagi més al platja i més tard també canvia una mica els hàbits dels horaris de la gent, la calor que fa. Però nosaltres en línies generals estem molt contents perquè no hi ha hagut grans incidències i jo crec que ha sigut un estiu molt, molt bo per tots.
1: Parlem de 2 milions de banyistes, de visitants.
2: Sí, sí, això es parla molt fàcil, per això hi ha que implementar moltes àrees i molta gent ara quan parlem, tu has dit final de temporada, no? I jo sempre comento el mateix. A l'àrea de platges no parem de treballar tot l'any. La gent es pensa que diu ara cogis vacaciones, no? Ara feu vacances, que ni tot el contrari. Perquè funcioni tot bé, perquè quan comenci la temporada, les quinguetes que comencen a final de març, abril, i tenim totes les licitacions, que totes les de les banderes, les homologacions, tenim les auditories, hi ha que treballar-ho tot durant tot l'hivern, per quan arribi la temporada d'estiu i de bany, que bueno, que la temporada d'estiu i de bany ara bueno, està fent molt mal temps i realment aquesta setmana crec que no anirà a banyar-se ningú, però tenim a l'octubre moltes vegades setmanes de solet que encara va gent a la platja a banyar-se. No és com en plena temporada, però tenim una temperatura durant l'any molt bona.
1: La platja de Castelldefels és un ganxo per l'atracció de moltíssims visitants, però també és una responsabilitat per a l'Ajuntament, una despesa per tothom, pública, a més, en aquesta ocasió, amb el suport de l'àrea metropolitana.
2: Sí, correcte. La veritat que nosaltres, des de l'equip de govern, entenem que la platja és un dels motors econòmics de Castelldefels. Castelldefels sempre ho diem, ho escoltem moltes vegades a l'alcalde, no? Que diu que la gastronomia i el sector del turisme és molt potent a Castelldefels i com no la platja és un d'aquests atractius. La gent ve a la nostra platja, es ve a banyar i després es queda a dinar a algun restaurant, a sopar o a passar el dia aquí a Castelldefels, no? Per això fem un gran esforç econòmic al pressupost. És molt important també tindre un bon servei de salvament i socorrisme, que és on se van quasi tots els cèntims de l'àrea de platges, però creiem que és molt important, abarquem ara ja acaben el servei de salvament i socorrisme, però abarquem tot el màxim temps possible perquè entenem que la seguretat i que la gent pugui estar tranquil·la, que en qualsevol moment passi qualsevol cosa, tindre el servei de salvament i socorrisme actiu és molt important.
1: Uh-huh. Em deia vostè, regidor, que no ha hagut incidències greus, però algunes sí que han hagut.
2: Si han hagut, no lamentem morts, com altres temporades, però sí que jo també comento moltes vegades. Tenim una platja de mar realment tranquil·la. No és una platja, ho dic ara l'estiu que ve, igual la cago, sí. No? Però no és una platja que tinguem morts per ofegament, per mareja i perquè està l'aigua malament. Tenim una platja relativament tranquil·la. El que més passa és els incidents més greus normalment són per patologies, infarts, gent que igual està amb un problema de salut, que té alguna cosa, igual s'està banyant i li dona un infart quan s'està banyant. No és perquè s'ofegui, perquè hi hagi una aigua molt, molt malament. Aleshores, sí que estem molt contents perquè aquest any han hagut 2 o 3 incidents, ara no recordo 2 o 3, i s'ha actuat molt ràpid, des de salvament, en policia, en protecció civil, s'ha actuat molt ràpid i s'han pogut salvar les vides, que si no hagués hagut ningú, doncs aquella persona podria haver tingut la mort aquell dia.
1: Uh-huh. No específicament a Castelldefels, però sí en general, en el conjunt de Catalunya, aquest estiu ha hagut un cert rum-rum de notícies a propòsit de fer cas als vigilants, especialment en moments de bandera groga, no? La bandera groga, moltes vegades, alguna gent pensa això no és res, però pot generar algun problema, oi?
2: Correcte. Tothom té molt assimilat que bandera vermella no et pots banyar i ho té molt al cap, i bandera groga, moltes vegades la gent s'ho pena a broma. La bandera groga pot ser per molts motius diferents, però és important, i des de Salvament i Socorrisme no paren d'avisar la gent que tinguin precaució, que si hi ha bandera groga és per alguna cosa. En verda, pues, pues està més tranquil, perquè en teoria no hi ha cap problema. En groga, pues, se avisa moltes vegades que, bueno, que vagin en cuidado, perquè si està groga és perquè no està tot 100% correcte. Llavors, que vigili molt la gent i que vagin cuidado. Sempre en vermella ja saps que, bueno, se lamenten a vegades que tens vermella i tenen que avisar gent que li estan dient que surtin del bany. Tenen vermella i... Però, bueno, normalment la gent acaba fent gas.
1: El dispositiu de salvament i socorrisme a Castelldefels és suficient? Hi hauria encara marge per millorar?
2: Sí. El que passa, el problema és com tot, són diners. Al final parlem de diners, són persones que treballen i que fan hores. Hem notat que amb les canvi de temperatures que hi ha ara, la gent cada vegada s'apropa més a final de la tarda, no? Nosaltres tenim uns horaris, i amb el nou conveni que tenen el de salvament i socorrisme no poden fer unes hores màximes al dia, i llavors pues, pleguen a les 7:30, ara no recordo, de la tarda, i molta gent diu, ostres, si és que són les 8:30 i és quan millor s'està a la platja. Bueno, estem repensant, però clar, és que no arriben a totes les hores. Són 9 hores màximes que poden fer els treballadors, ells tenen el seu sindicat i tenen que respectar, i aleshores, si fas un altre torn, claro, encareix molt, bueno, se mira molt des de l'àrea, i sí que veiem que si podia implementar pues, més horaris, estaria bé, sobretot allargar en plena temporada d'estiu, si es pogués fer, arribar més tard, però ja et dic que és complicat, és un tema de pressupost. La veritat que tenim un pressupost molt alt amb el tema de salvament, perquè ha pujat molt, com tots els sous, hi ha molta gent, llavors bueno, se fa un esforç molt important.
1: Està quantificat quan destina l'Ajuntament així en conjunt? Deia vostè que també sí. Hi ha molts serveis, molts departaments que influeixen. No?
2: Sí, no, la marxa de la salvament i socorrisme l'any són uns 800.000 euros per temporada.
1: Uh-huh. Pues... anirem veient com evolucionen els hàbits. És una cosa que no la veus venir fins que es va desenvolupant, no? I els canvis de temperatura, lògicament, van incrementant.
2: Correcte.
1: I canvien doncs això, els hàbits de la gent. Hi ha un hàbit que els darrers anys ha anat a l'alça, que és la festivitat de Sant Joan, la diada de Sant Joan, amb un ús de la platja molt intensiu i amb despeses també de neteja.
2: Mira, vam estar tot l'estiu passat en l'àrea metropolitana, que és que fa el servei de neteja de la platja, treballant junt amb policia per veure com podíem atacar aquest any, perquè sí que portem anys millorant tot el tema de la neteja, però per nosaltres és molt important que el dia Sant Joan, el dia festiu, quan s'aixequen els veïns o els turistes que fan, que se trobin la platja, que puguin a gaudir d'un dia de mar com qualsevol altre. El problema que hi ha a la platja Sant Joan és que la verbena, bueno, tenim 1.000 incidents i veient pues, que fan coses que no es poden fer. Se va fer un treball molt d'avisar, de precaució, no només aquí a Castelldefels, van parlar amb la MB, a tota l'àrea metropolitana, avisant a la gent que no podien fer festes, quan van detectar gent que anunciava festes, perquè van trobar festes detectades, prohibides, des de policia es va ficar en contacte amb aquesta gent, se li va avisar que se li vigilaria, que no se permetria, així tot, per molt que avisis, va vindre gent. El nostre objectiu aquest any era arribar als 5 quilòmetres de platja, com a mínim els primers metres de platja fins a lo que són les guinguetes, que estiguessin tot net, que poguessin fer de Punta de Gavà a botigues de Sitges, que estiguessin tot net. Pràcticament aquest any se va assolir, quan havia anys que igual no arribàvem i es quedàvem a mitja platja. S'ha fet un treball molt bo en policia, de prevenció, ja abans de les 6 del matí comença la neteja, abans de les 6 del matí ja se li estava avisant a la gent que estava a partir, que es tenien que aixecar, que tenien que marxar, pels micros i els altaveus s'anava avisant a la gent que a partir de les 6 del matí que venia el servei de neteja i que tenien que marxar perquè al dia següent poguessin gaudir la gent d'un dia de platja normal i a més en un dia festiu.
1: Parlava vostè de la intervenció de la policia i justament aquesta setmana hi ha el Congrés de Bandera Blava, en el qual participarà una delegació de Castelldefels, vostè mateix l'encapçalarà, i Castelldefels hi presentarà el dispositiu de policia de platja, no? Davant de tota la resta de municipis que ostenten aquesta bandera.
2: Correcte. Es va ficar en contacte amb nosaltres Bandera Blava. Bandera Blava fa auditories i controla molt bé i sap la feina que es fa a totes les platges i valoren molt bé el servei de policia, d'implantació que hi ha a la sorra, a la platja, que tenim els agents a la mateixa sorra, amb els quacs, amb bicis, amb les motos, movent-se a la mateixa platja per actuar al mateix moment, no? Llavors ens van dir que ens agradaria que si podíem fer una formació i una ponència sobre tota la implantació, la història de Castelldefels a la platja, que és per nosaltres com se treballa conjuntament en protecció civil, en salvament i socorrisme, partint de la seguretat, com van de la mà la policia amb totes les guinguetes, parlant amb els propietaris i els treballadors perquè li filtrin si hi ha qualsevol persona que està molestant o poden haver qualsevol tipus de coses malament, i ens ho van proposar. La veritat que estem molt contents perquè nosaltres i dos platges més de Castelldefels d'Espanya seran les que presentarem tot el format aquest de la policia de platges, i molt contents de participar i també anar a aprendre nosaltres, perquè el que comentava, tenim aquest congrés i després a final de mes tenim el d'Ecu Platges i anem a aprendre, anem amb els tècnics de l'àrea de platges, perquè a pesar que nosaltres aquest Bandera Blava farem una ponència, hi ha altres municipis que aprenem moltes coses, hi ha professionals del sector de la platja que també expliquen moltes coses perquè podem millorar temporada per temporada. Ara és un mes molt bo, on tenim diversos congressos, on anem a aprendre i veure coses que podrem implementar els pròxims anys o el pròxim estiu a Castelldefels, que normalment d'aquests congressos es treuen coses molt, molt interessants.
1: Pel que vostès reben d'informació per part de la policia local, en quin punt es troba, pel que fa a la seguretat, parlem de petita delinqüència, la platja de Castelldefels?
2: Bueno, és que ha baixat molt i és això, està la policia a la mateixa sorra. Quan la gent veu que està la policia a la mateixa sorra, pues avisa que vagin a les guinguetes i tinguin contacte directe, i quan ja, per desgràcia, sempre hi ha vegades pues, algú que pugui estar molestant o ells veuen a vegades quan roben, no? I hi ha robatoris sempre a la platja, i des de les guinguetes veuen normalment si és un tio que està per allí, els avisen, i llavors si aquesta està tan pròxim ajuda molt. De fet, parlava amb el Leo, amb el inspector de la policia, que s'estan trobant, perquè normalment teníem allà l'oficina de turisme, tenim un quarto on la policia atén a les incidències, que els últims anys ha baixat les incidències i robatoris. Es passava moltes vegades que venia un turista, no tenien que anar a l'hotel, anaven a la platja, s'anaven a banyar, deixaven allà les coses i quan sortien de l'aigua li havien robat tot, no tenien ni roba, ni claus, ni res, no? Han baixat molt aquests incidents. Aquest any, de fet, no sé si hi ha hagut algun, però per el que em van dir l'altre dia havia hagut molt poc, que la veritat tenim des de la policia, tenen pues, una miqueta de roba per atendre aquesta gent, perquè és que hi ha gent que està amb el banyador
1: sense res,
2: li han pres la sabatilla, li han pres el pantaló i tenim una roba preparada per aquesta gent, per donar-los, i per sort pràcticament no el tenim que utilitzar perquè han baixat molt els robatoris a la sorra.
1: Uh-huh. En l'horitzó tenim, fa anys que se'n parla, la nova, la futura comissaria o destacament de la policia a la platja. Com està aquesta qüestió?
2: Bueno, això no depèn de nosaltres. Sabem que està en zona marítim terrestre, depèn de costes i s'està treballant. Per això, perquè es vegi, no? que és una aposta molt important de l'equip de govern pel tema de la seguretat de la platja. És que volem tindre una comissaria a la sorra de la platja per tindre la policia allí, perquè entenem que la platja de Castelldefels, com he dit abans, és un dels nostres motors econòmics. Com no tenim a dia d'avui la comissaria, però sí que tenim a la platja, doncs tenim allà uns mòduls que muntem cada estiu perquè els policies no tinguin que vindre a la comissaria del poble i no perdin aquell espai de temps de traslladar-se. És ja des de la seva casa, van directament a la platja i tenim allà uns mòduls, no és el millor, però tenen uns mòduls on poden menjar, poden dinar, on es poden canviar, es poden dutxar i allà ja fan el seu horari directe. el perfecte i el que estem treballant, i a veure si Costa se'ns ho autoritza, és aconseguir aquesta comissaria a la platja, on, ostres, treballaria molt més conjunt, on podrien estar també oficines de protecció civil, de salvament i socorrisme, i a la mateixa línia de platja, doncs, és, sempre seria molt millor.
1: Uh-huh. Hem parlat de neteja, hem parlat de salvament i socorrisme, també de seguretat. Ara parlem de l'atenció al bany adaptat. Com està funcionant? Sé que és una de les qüestions que se subratlla sovint.
2: Bueno, jo quan vaig començar a fer 3 anys i mig de regidor de platges, se va ficar en contacte amb mi un veí que anava en cadira de rodes i em va demanar tindre una cita i em va dir: Marc, podem quedar un dia, podem quedar a la platja i que tu veguis els problemes que jo tinc cada dia quan jo vaig a banyar-me o com està. I la veritat que vaig a dir una cosa, i parlo d'equips de govern anteriors, s'ha fet una feina molt bona aquí a Castelldefels des de fa molts anys. Però vaig anar amb ell i em va dir: mira, veus, ara no tinc prou jocs per aparcar perquè en tenim només 2 places de no puc. Aquí la rampa... I vaig acompanyar-lo tot el dia i em vaig donar compte, i perquè a vegades si no trepitges, si no estàs en la seva posició, no et dones compte, no? Llavors em va tocar molt i vam començar a treballar de la seva mà. Ja teníem 5 llocs adaptats on tenim la silla amfíbia, on se reserva la gent que té mobilitat reduïda, que pugui fer bany, però vam comprar també, perquè ells ho demanaven, una cadira trial, que es diu, que té més autonomia, que no té en gent que té més autonomia i pot anar sol o amb el seu familiar que es pugui banyar. L'hem adaptat, hem ficat closes també perquè puguin utilitzar gent que vulgui caminar per la sorra, adaptades a la sorra, i estem prenent moltes mides i mesures per aquest col·lectiu. De fet, hem treballat també que, a part de tindre totes les homologacions, van començar a dir: ostres, volem tindre la distinció de ser, tindre la ISO, no? de ser platja sense barreres, no? I ens ho han donat, ja ho som l'única platja a Catalunya que tenim l'ISO de platja sense barreres. Qualsevol veí o turista pot anar des de la seva casa, tant en transport públic com el seu vehicle privat, i pot anar a banyar-se totalment autònom, en molta comoditat. Per nosaltres era molt important, i estem treballant, ho volíem haver volgut implantar aquest estiu, no vam arribar a temps, amb l'AMB estem treballant per el proper estiu, que ja estem treballant, ficar un mòdul, que és un mòdul, un canviador en l'accés 32, que són tenim més assidus d'aquest col·lectiu, mòdul molt guapo, que tenen taquilles en canviadors, on poden anar ell, deixar les seves coses, i la idea és tindre-ho ja per aquest pròxim estiu.
1: Uh-huh. Parlem de la platja com un espai on la gent va a passar-ho bé, però també té una dimensió de caràcter ambiental important, lògicament, no? Com ha funcionat? Com està funcionant la protecció, la gestió de les dunes, la protecció d'aquest espai natural?
2: Doncs també et dic una cosa, les dunes, molta gent a vegades no li dona el valor que tenen, no? I mira, avui tenim temporal, començaran a vindre marelles, i hi ha un problema molt important a tota la costa catalana i espanyola, que és la regressió de les platges. I nosaltres a Castelldefels sí que tenim una zona on tenim molta sorra i creiem que no ens afecta, però tota la zona que toca a Gavà, ha hagut moments, ha hagut anys que la guingueta que estava més tocant a Gavà no ha pogut obrir perquè no hi havia prou aigua prou sorra fins on tenia la guingueta. I què fa la duna? Pues la duna és un protector. És un protector que fa que no regressi la platja. Tenim veïns que van a prop, el Prat, Viladecans i Gavà, que s'estan quedant sense platja. I ja no paro la zona de Montcat i el nord de Barcelona, que han tingut temporals, i diuen els experts, i si diuen experts jo m'ho crec, la duna el que ajuda és a que no regressi la platja. Llavors la tenim que potenciar. Jo ho dic això perquè moltes vegades a mi, fins que no vaig arribar a l'àrea de platja, no ho entenia, no? Dic, ostres, al final són 4 herbes, no? Pots pensar allí, però no, fan una feina molt important per tot el tema de la regressió del mar. Protegeixen que no la platja ens invadeixi, que no arribi al passeig i rebenti el passeig, com vam veure a Montcato o Badalona. Sí. Llavors, tindrà aquesta barrera de natural ajuda molt. Llavors, treballem conjuntament, doncs, per mantindre una bona duna. També va haver una iniciativa molt maca i agraïm tant a la Diputació com a l'AMB, que van voler fer com un projecte pilot, que és a la passarel·la número 3, aquesta passarel·la que van treure per sobre de la duna, que jo crec que ha quedat molt maca, i va ser tota costellada i pagada per l'AMB i la Diputació. Van triar Castelldefels ells com per fer aquesta prova pilot. Nosaltres vam estar encantats. Ja li hem dit que ens ha agradat molt, que si volen fer alguna més, que estem oberts, perquè la veritat que per la gent d'accessibilitat té el tema d'accessibilitat molt bo. I, a part, manté tota la duna baix i estèticament, també dir-ho, crec que ha quedat molt maca.
1: Parlava vostè de la regressió de les platges. El Castelldefels no afecta per la seva configuració, però sí que fa uns anys es va parlar de la problemàtica de la draga. Això ha acabat? Està continuant? Fem una mica de memòria?
2: No, la draga... Nosaltres tenim... Hi ha un acord que hi ha des del Port de Barcelona... quan va ampliar tot el tema del port, això fa que al final arribi menys sorra i que es reparteixi diferent. Llavors, això costella des del port, i això costella, llavors tota la zona, des del Prat fins a Castelldefels, tota aquesta sorra va tirant, la marea la va portant i la porta aquí al costat del port Ginesta. Llavors, la draga aquesta el que fa és recollir aquesta sorra i tornar a repartir-la Prat, Gavà, Viladecans, perquè va venir cap aquí. Sí que ens han presentat projectes. Vam estar l'any passat, vam estar a França, a un poble que es diu Set, que es van ensenyar, vam anar a l'AMB, i es van ensenyar un projecte per mirar de millorar tot això. El que passa que, com depèn de costes, tot és molt costós, molt farragós, ells porten una forma de veure les coses. Nosaltres entenem que no es pot estar tota la vida amb la draga aquesta, movent la sorra i movent-la. Se tenen que prendre decisions per d'aquí 10, 15, 20 anys i fer coses, infraestructures, en la qual ja mantinguin la platja estable, perquè al final... la platja no és un, el que t'he dit, és un motor econòmic de molta ciutat, és una part natural on els veïns volen anar a gaudir. I si no es fa res, hi ha municipis que es poden quedar sense platges. Aleshores, se tenen que prendre decisions estructurals per mirar d'aquí a 50 anys, ja et dic, i no tindrà que estar sempre amb el tema de la draga, que està movent la sorra, que això és, com diuen, pan per avui i hambre per mañana, no? Que no és una mesura temporal per ara, però no resol el problema.
1: En aspectes més generals, l'Ajuntament tradicionalment, és lògic que sigui així, subratlla la importància del civisme. Si parlem de la platja, quins nivells de convivència hi ha? Perquè, esclar, pot haver sorolls, pot haver gossos. Quina és la percepció que té vostè com a regidor?
2: Com has dit abans, passen quasi 2 milions de persones. I quan passen moltes persones, pues hi ha problemes. Jo entenc que la platja de Castelldefels és molt tranquil·la, Sí que ens arriben decès i queixes de veïns per coses puntuals, i poden passar. Entenem que és una platja tranquil·la. En l'última licitació, per exemple, van treure... que poguessin tindre música a totes les guinguetes i que poguessin fer una festa o una actuació al mes. Amb algun propietari no van acabar d'entendre el concepte que hi havia. Van fer festes multitudinàries que no era l'objectiu que des de l'Ajuntament volíem. Van tindre diverses reunions amb ells. Per desgràcia, van tindre que multar algun dels ells i unes multes molt potents econòmicament. I per això molts d'ells van deixar de fer-les. Jo em vull tornar a reunir amb tots els propietaris de guinguetes aquest hivern per tornar a donar-li una volta. Perquè la nostra idea és que quan se volia buscar que tinguessin música, que fessin aquesta festa al mes, era dinamitzar la platja. Durant unes hores a la tarda, sempre era de tarda, era de 5 a 8 de la tarda, en un horari que no molestin a la gent a la nit. Però bueno, que poguessin fer una festa, música en directe, alguna cosa per amenitzar la platja. Una cosa d'amenitzar, i ells, alguns van portar més de 1.000 persones, i amb els aforaments que permet la platja no era el cas. Llavors volem treballar i volem parlar amb ells un altre cop per buscar un format que li sigui rentable a ells, que dinamitzin la platja i que sigui econòmicament rentable per ells també, no? I bueno, va ben inquietes que no ha hagut cap problema, que ho han estat fent tot l'estiu i estan encantats, però amb alguns altres no m'ha arribat a aquest entendre, no? I al final els últims mesos van deixar de fer-les. Treballarem per veure si el pròxim estiu tots poden fer totes les seves festes i que no sigui una molèstia pas veí. Nosaltres volem dinamitzar la platja, però entenem que hi ha veïns allà al costat i que no siguin una molèstia pels veïns.
1: Aquest és un espai d'entrevistes en profunditat, regidor, i no puc estar de fer-li dues preguntes o d'exposar-li dues qüestions que jo crec que poden ser d'interès. Una seria, i de tant en tant s'han parlat també, gossos a la platja. Hi ha alguna previsió de mantenir, d'acotar alguna zona per gossos? És un tema recurrent, va sortint estiu rere estiu.
2: Correcte, i en parlem molt d'això, i ens diuen que... Però mira, com t'he comentat abans, marxem ara a Congrés de Bandera Blava, no? Si fiques platja de gossos, Bandera Blava treu el distintiu. Bandera Blava és molt rigorós, no gossos a les platges. Clar, a nosaltres ens costa molt passar totes les auditories de Bandera Blava, Ecoplatges, Biosfer... hi ha molta feina, hi ha molta inversió, hi ha molts diners ficats i molt treball per tindre una platja tan maca, no? com tenim. I ja Bandera Blava te diu d'entrada, si fiques platges de gossos, no adapten, te traiem. Llavors, sí que és una pregunta recurrent, és una pregunta que ho estem meditant. Probablement algun dia tindrem que fer alguna cosa, perquè cada vegada les famílies tenen més animals i els animals són part de la família, i algun dia tindríem que prendre alguna decisió, però ja et dic, ara ho tenim, no ho implantem per aquest motiu, perquè ostres, creiem que es fa un esforç molt bon per tindre aquests distintius i ens el trauríem del moment. Llavors, en principi no està contemplat fer la platja per gossos.
1: I una altra qüestió controvertida, si m'ho permet, seria fumar. Fumar a la platja és una de les qüestions que també de tant en tant se'n parla. Com està la qüestió, Castelldefels? Quines intencions té el govern?
2: Mira, doncs aquest estiu no prohibien fumar ni l'estiu passat. Ja la Diputació portava uns anys a darrere en la qual ens anava dient a totes les platges de la província de Barcelona que ells estaven fent aquesta iniciativa de ser platja sense fums. Mira, nosaltres aquest estiu i el passat no ho vam contemplar perquè... entenia que no hi havia un conflicte a la platja, igual que t'he dit, no hi havia un problema real, no es venien queixes de gent que es queixava perquè es fumava ni no creia que hi havia un problema, llavors a vegades fer segons quines coses crees un problema on no hi havia problema, on per lo menos nosaltres no teníem queixes d'això. El que passa que si la Diputació ha seguit insistint i ens va proposar de fer una fórmula que ens ha agradat i que la estem implantant, estem canviant ara l'ordenança de platges, llavors per l'estiu que ve no es podrà fumar les platges de Castelldefels, passarem a ser platges sense fums també, però sí que estarà permet fumar la Guingueta. És a dir, el fumador, tenim cada 200 metres, tenim 12 guinguetes al llarg de la platja, podrà apropar-se com en qualsevol altra terrassa i podrà fumar dintre de la guingueta. També si prohibien fumar la guingueta i estàvem igual en altres terrasses del poble.
1: I probablement vulneren la llei, perquè no? A les terrasses de moment...
2: Es pot,
1: no sé què. Sí,
2: per això, llavors, el que s'ha decidit és això. En canvi, la nova ordenança de platja s'està treballant perquè a partir de primers d'any no estarà permès fumar a la sorra, sí podràs fumar a la guingueta.
1: És una novetat de cara a l'any que ve, per tant, o anirem seguint, regidor, ja per acabar, si hagués d'escriure la carta als Reis, és a dir, què li demanem a l'àrea metropolitana i també, en el sentit de l'autocrítica, de en què ens comprometem a millorar de cara a l'estiu 2027 a les platges?
2: Bueno, seguir treballant en la línia que estem treballant, tema seguretat és molt important per nosaltres i bueno, nosaltres sobretot el que estem treballant més ara i com hem parlat fa una estona és el col·lectiu de gent amb alguna discapacitat o alguna mobilitat reduïda, no? S'està treballant molt en això amb l'AMB i som nosaltres una mica els que els estem apretant a ells, no? Perquè com t'he comentat abans, des que vaig parlar amb aquell veí i em vaig involucrar tant, ells anaven un pas a darrere i nosaltres hem sigut els que li hem fet fer un pas endavant. Com nosaltres els serveis se gestionem en l'AMB i preferíem no fer-ho a part, anem de la la mà d'ells. I s'està treballant, pues, el que et dic, per ficar més mòduls, per millorar tot el tema de la mobilitat reduïda, i hi ha problemes, bueno, alguna discapacitat, podríem dir, pues que puguin anar a la platja com qualsevol de nosaltres. I és l'esforç que s'estan fent per a la pròxima temporada.
1: Marc Soler, regidor de platges, avui, en què hem analitzat, doncs, el final d'aquesta temporada 2026, ho hem fet al Castelldefels a fons. Gràcies, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. El govern espanyol, dividit, aprova dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Decisió salomònica al Consell de Ministres d'aquest matí, que ha començat amb una hora de retard per les discrepàncies que ja hi havia entre el PSOE i Sumar, Joan Botà.
4: No hi ha hagut manera de quadrar el cercle entre les línies vermelles de Junts i el PNB d'una banda i Sumar, el sindicat de llogateres i la resta de socis d'esquerres de l'altra. I per això el Consell de Ministres, que tot just s'ha acabat ara, ha aprovat dos textos que mesuraran forces divendres que ve mateix. Només el segon decret, el que ho té més difícil per prosperar, inclou la renovació indefinida de tots els contractes.
0: Situació, doncs, inèdita a Madrid, on PSOE i Sumar fins i tot donaran explicacions per separat els pròxims minuts, evitant compartir taula després d'aquest Consell de Ministres. Madrid, Paula Brujats.
5: Sí, les mesures d'habitatge divideixen el govern espanyol fins a l'extrem que el PSOE i Sumar expliquen els decrets per separat en dues rodes de premsa simultànies ara mateix, uns a la Moncloa, els altres, el Ministeri de Yolanda Díaz. Les discrepàncies entre els socis i també la complicadíssima aritmètica parlamentària ha obligat Pedro Sánchez a aprovar dos decrets diferents. El que té més opcions de prosperar recull la prohibició de desnonar fins al 2030, també la regulació dels lloguers d'habitacions i la pròrroga automàtica i pel mateix preu dels contractes de lloguer que caduquen en els propers dos anys.
0: Això a Madrid. A Catalunya, mentrestant, aquest matí, protagonisme per les pluges, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha hagut moltes incidències a les últimes hores.
4: Al matí s'han enviat noves alertes als mòbils perquè la gent no sortís a l'exterior fins la una del migdia al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. La tempesta afecta ara de ple bona part del litoral i prelitoral nord, especialment ara mateix les comarques gironines.
0: Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
6: Dels prop de 400 serveis relacionats amb les pluges que han hagut de fer els bombers, el més destacat és el rescat d'una dona i el seu nadó, els que la Riera de Gavà ha arrossegat dins del seu cotxe. Els han traslladat a l'Hospital de afectacions lleus. Protecció Civil demana mantenir la prudència i adequar les activitats d'aquesta tarda a la situació que tingueu allà on sigueu. Si plou a bots i barrals, millor no moure's.
0: Tot plegat ha tingut i està tenint un gran impacte en la mobilitat. Quina és la situació ara mateix, equip viari, Mariluz García?
7: Doncs per inundació de la calçada hi ha tallada la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, en direcció Llobregat, o sigui, d'entrada a Barcelona. Hi ha 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, en direcció a Tarragona. La C58, l'autopista del Vallès, amb dos carrils tallats a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, i retencions des de Cerdanyola. També una llarga cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Barceloneta, direcció Llobregat, i de Fòrum al Nus de la Trinitat, en aquesta direcció. El transport públic, afectacions als trens d'alta velocitat, a Rodalies, limitacions de velocitat, a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. A Ferrocarrils, la meitat de trens del que és habitual a les línies de Sabadell i Terrassa. A la línia de l'Anoia no circulen entre Piera i Masquefa si fa servei per carretera. I al metro s'han tallat alguns accessos a estacions de l'L1, L3, 4 i 5, i la línia 3 no funciona a les EPS per acumulació d'aigua ni a Liceu en direcció a zona universitària. I al tram, les línies TUT2 i T3 estan sense servei com a conseqüència de les pluges.
0: Doncs ja veieu que hi ha moltíssimes afectacions i gairebé ens veiem obligats a avançar la previsió del temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Aquestes pluges que ara tenim sobre el litoral gironí són les últimes o durant el dia d'avui encara n'hi hauran més?
9: No, no són les últimes i cal destacar dos aspectes. D'una banda, els models donen la possibilitat d'aiguats forts encara litoral i prelitoral de la Costa Brava i aquest entorn, per tant, precaució. No sembla que hagin de ser tan violentes com aquests 120 litres per metre quadrat de la zona de Sant Quintí de Mediona, tota aquesta àrea del Penedès, 76 a Barcelona Fabra, 92 a Cornellà, 92 també a Cerdanyola del Vallès, són registres, per tant, ben importants en poca estona. Són aiguats locals, no pas extensos ni generals, molta precaució, i també, a hores d'ara, trobem ruixats irregulars després de la sortida de sol i el creixement de nuvolades en alguns punts de ponent i al sud. Aquests, en principi, no haurien de ser tan virulents.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I estem canviant l'ordre habitual de la nostra portada, però abans dels esports us expliquem també que la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres perquè els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: La crisi de Ceuta pot derivar en un enduriment de la política migratòria europea. Avui, Brussel·les ha admès que entre els països també es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per provocar un atac híbrid contra Europa. Es dona la circumstància, però, que fins ara les autoritats comunitàries mai han dit que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Rafinha és substituït al partit del Brasil per unes molèsties a la cuixa.
11: Ancelotti l'ha substituït al descans perquè s'ha queixat d'un dolor a la cuixa dreta, que és la mateixa zona que es va lesionar l'any passat. Veurem a les pròximes hores l'evolució d'aquestes molèsties de Rafinha. El Barça femení ja és a Roma per jugar demà el segon partit de la fase Lliga de la Champions. René Van Aasten és la novetat de la convocatòria. L'Aston Villa ha destituït la tècnica Natàlia Arroyo i al Catalunya Migdia també farem la prèvia del partit del Barça de bàsquet, que juga aquesta tarda a la pista del Dubai de Xavi Pasqual.
0: Passen gairebé 7 minuts de les 2. El govern espanyol, dividit per la meitat, intenta salvar el decret d'habitatge partint-lo en dos. Una amb opcions de prosperar, d'acabar aprovant-se al Congrés, l'altra que té un futur molt complicat. Els dos textos inclouen mesures per prorrogar els lloguers i per frenar els desnonaments, però hi ha punts en els dos decrets que xoquen entre si i que, fins i tot, són contradictoris. És la sortida que ha trobat Pedro Sánchez per conciliar els interessos de socis com Junts i Sumar, que defensen mesures completament allunyades. Anem en directe al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Sumar ha tensat la corda fins a l'últim moment i ha obligat el PSOE a acceptar part de les seves reclamacions. Les altres queden, com tu deies, en un segon decret que té un futur molt complicat. En aquest primer decret, el govern espanyol millora les mesures que havia anunciat ahir. Com volia Sumar, s'amplia fins al 2030 la prohibició de desnonar persones vulnerables, tot i que hi ha moltes excepcions. Finalment, també regulen els lloguers d'habitacions i es prorroguen els contractes de lloguer que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029. És a dir, s'hauran de mantenir tots pel mateix preu. El decret principal també recull propostes de Junts, com rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i mesures per frenar els fons voltors i la compra especulativa. En resum, és un primer decret d'equilibris que el Partit Socialista confia salvar el Congrés, a l'espera que en doni detalls ara la ministra d'Habitatge aquí a la roda de premsa de la Moncloa. Ja n'ha parlat la portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, que demana als grups generositat.
13: Durant estos días hemos visto mucha negociación, mucha política, y espero que esa política y esa negociación sea un resultado el viernes con la votación. Así que estaremos todos remando para que estos decretos salgan adelante.
12: El segon decret és monogràfic i recull la petició estrella de Sumar, la renovació indefinida de tots els lloguers, com passava a finals dels anys 80. És una mesura que el PSOE no veu clara i per això l'ha deixat a banda per no posar en risc tot el paquet de mesures quan es voti divendres al Congrés.
0: El xoc d'avui entre els dos partits que formen el govern espanyol és insòlid. De fet, ha anat més lluny que les últimes vegades. Com hem arribat fins aquí, Paula?
12: Doncs amb la pressió del carrer i també amb unes eleccions a la vista, tothom marca perfil amb un tema tan tant nuclear com és l'habitatge. Sumar ja havia avisat que es plantaria avui i s'ha negat a entrar al Consell de Ministres si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes. Sumar reclamava un decret més ambiciós, que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB i han forçat una negociació aquest matí aquí a la Moncloa in extremis, provocant que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. La solució final, aquesta que us expliquem, dividir el decret en dos, però ara mateix la divisió entre els socis del govern espanyol és tan evident que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió dels decrets, a la mateixa hora que compareixen els quatre ministres del PSOE aquí a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Sumar arrenca ara mateix la roda de premsa, per tant, contraprograma del tot els ministres socialistes.
0: Bé, doncs aquests dos decrets es publicaran demà al Butlletí Oficial de l'Estat i els votarà a correcuita divendres al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari. A hores d'ara, els socis de la investidura de Pedro Sánchez, necessaris per poder convalidar els decrets, es mouen entre la decepció i la prudència, pendents de llegir la lletra petita dels decrets. El més crític fins ara és Podem. Jordi Corbalan.
4: Des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras manté que no s'han deixat arrossegar pels extrems de l'esquerra per tal de defensar els petits propietaris. Declaracions al Matí de Catalunya Ràdio abans de fer-se pública la fórmula dels dos decrets.
14: Nosaltres també hem renunciat a moltes propostes i mesures que nosaltres defensem fermament. Al final som 7 diputats de 350 i la força que tenim és la que tenim. I nosaltres no quedem arrossegats per aquesta ideologia extrema.
4: Des de Podem, Ione Belarra troba una presa de pèl trossejar les mesures en dos decrets.
15: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
4: Esquerra Republicana tampoc no s'acaba de refiar del PSOE. Sentim la diputada Elma Estrems a Tres Catinfo.
16: Genera desconfiança, perquè a més nosaltres no estem amb el Partit Socialista en una posició de hasta que no lo vean o lo creo, no? I per tant ens genera certa desconfiança.
4: I qui ja es dona per descomptat que divendres no votarà els decrets és el Partit Popular. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
17: Que no intenten responsabilizar al Partit Popular de su falta de mayoría. El lío montado lo tienen ellos por iniciar una legislatura sin tener una mayoría parlamentaria. Ellos se buscaron este lío en que han metido mintiendo a los españoles. Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
0: Aquestes són les reaccions polítiques, però ja sabeu que hi ha mobilitzacions al carrer que també estaven molt pendents del que passava avui al Consell de Ministres. A Barcelona, el sindicat de llogateres lamenta que la renovació automàtica dels lloguers vagi en un segon decret perquè els desnonaments, molts cops, diuen, són conseqüència justament d'això. De tota manera, creuen que tot plegat és un punt de partida i avisen que van cap a un escenari de mobilitzacions constants. Barcelona, Sara Riera.
18: Bon dia. Pel sindicat no té sentit, com dèiem, separar les mesures, però estan esperançats perquè després de molts anys d'inacció, diuen, es comença a capgirar alguna cosa. Defensen que molts països de l'entorn ja apliquen aquesta mesura perquè els contractes es renovin automàticament si no hi ha impagaments del llogater o el propietari necessita el pis per ell o per algun familiar, i creuen que Junts, un dia o altre, segurament no divendres, s'hi acabarà amollant també. Carme Arcarazo, portaveu.
19: Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I, per tant, jo crec que Junts per Catalunya també ha de començar a escoltar el que diuen els seus homòlegs als països del nostre entorn. No pot ser que els llogaters, cada 5 anys, estiguem exposats a una expulsió. No pot ser que tu has pagat religiosament, que si portes els teus fills a l'escola del davant, que si t'has arreglat el pis. No pot ser que et facin fora sense cap mena de justificació.
18: Per aquest dissabte ja s'han convocat mobilitzacions a tot Catalunya i el sindicat avisa que aquest serà el pa de cada dia a partir d'ara fins que hi hagi un canvi estructural en la política d'habitatge.
0: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, el sindicat de llogateres de Madrid manté l'acampada a la Puerta del Sol, que no para de créixer. Això mentre el govern d'Isabel Díaz Ayuso reclama a la delegació del govern espanyol a Madrid que els faci fora abans de 48 hores i, si no, amenaça de dur el cas als tribunals. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
20: Bon dia. La decisió d'aprovar dos decrets no ha agradat gens aquí als impulsors de l'acampada, que reclamen totes les mesures juntes en el que anomenen el decret Maricarmen. Per això, a l'espera de llegir la lletra petita, avisen que es queden i que la mobilització anirà més. Alicia del Río, portaveu.
21: El pueblo no quiere campañas partidistas, quiere soluciones. Así que cuanto más dividan, más nos enfadarán y más responderemos.
20: i adverteixen que encara queda molt fins divendres, quan el Congrés, a escassos 500 metres d'aquí de la Porta del Sol, votarà els dos decrets. I no descarten traslladar-s'hi per fer pressió social, perquè asseguren és el que ha fet moure el PSOE. Des de l'acampada també han respost a l'amenaça del govern d'Ayuso, que dona 48 hores al govern espanyol per desplegar la policia i fer fora les més de 500 tendes que ocupen la plaça. Valeria Racu, del sindicat.
1: Yo creo que aquí todo el mundo tiene mucho miedo. Durante demasiado tiempo las que hemos temblado hemos sido nosotras. Si es la respuesta ante el mayor problema del país es volver a palear a sus ciudadanos, pues ellos sabrán cómo se están tomando en serio lo que le estamos pidiendo como pueblo.
20: El sindicat ho té clar, es queden a sol i són des del dissabte i ja han anunciat també protestes per tot l'estat aquest cap de setmana.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta decisió del Consell de Ministres, les derivades polítiques i socials que tenen aquestes decisions sobre l'habitatge. Ara, però, quan són pràcticament un quart de tres, anem amb els efectes de les tempestes a Catalunya. Unes tempestes que han travessat el país i que han deixat registres al voltant dels 100 litres per metre quadrat i incidències importants als transports públics especialment.

0: Sadurní i de rieres, com la de Rubí. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, adverteix que el perill no ha acabat i que, a més d'aigua, hi poden haver altres fenòmens meteorològics que poden fer mal.
1: Encara hi pot haver intensitats fortes o puntualment torrencials a les comarques del nord-est. També poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, ja ha passat al matí també, sobretot els associats a ratxes fortes de vent, algun tornado, alguna mànega. S'ha visualitzat aquest matí una mànega davant de la costa de Cambrils. També es podrien produir de manera molt local, evidentment, i molt puntual en algun sector de Catalunya.
0: El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades i els bombers porten prop de 400 serveis relacionats amb el temporal. El més greu, el rescat d'una dona i un nadó arrossegats a dins del cotxe a la Riera de Gavà. També hi ha hagut petites inundacions a escoles de Foix, Oribelles i Vilanova i la Geltrú i s'han hagut de traslladar els usuaris de tres residències d'avis al Prat, Sant Just d'Esvern i Martorell. Imma Soler, sotsdirectora d'emergències, demana que no es baixi la guàrdia.
2: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs, de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica, informem-nos molt bé.
0: Ara mateix estem a un risc 4 sobre 6 per aiguats que poden acumular més de 90 litres en 3 hores al litoral i al prelitoral del Barcelonès cap amunt.
3: Bé, doncs aquestes pluges torrencials han complicat molt la mobilitat al seu pas per Barcelona. Hi ha hagut afectacions greus a la Ronda de Dalt. La pluja ha inundat també baixos, pàrquings, estacions de metro de les línies 1, 3, 4, 5 i 11. A l'aeroport del Prat hi ha 90 cancel·lacions i més de 200 retards. Pel que fa als trens, el matí ha estat caòtic a les línies de Rodalies i de mitjana distància i també a l'alta velocitat. Anem a l'estació de Sants, en Alfonso.
4: Bon dia. Els retards a l'alta velocitat que han començat aquest matí a les 9 han acabat derivant en un matí de caos a tots els transports per les fortes pluges que han caigut a la ciutat de Barcelona. Durant bona part del matí, les pantalles d'arribades a l'estació de Sants només mostraven trens amb retard, com els d'aquestes usuàries.
5: Venimos de Zaragoza a la estación de Delicias y hasta aquí, hasta Barcelona Sants. Pues ha sido unos 40 minutos.
6: Salida de Zaragoza a las 8:04, era Uigo. Y el de Irio me consta que también, el que salía como 10 minutitos delante nuestro, también ha salido con retraso.
4: També hi ha hagut retards i talls a diverses línies de Rodalies, com l'R3, l'R4, l'R7 i l'R8. Però les afectacions s'han anat generalitzant al llarg del matí, no només als trens. Per exemple, al tram s'han tallat les línies T1, T2 i T3, s'han cancel·lat parades d'autobusos i s'han suspès línies. Al metro s'han inundat els accessos a les andanes de diverses estacions. Als ferrocarrils de la Generalitat s'ha tallat l'R6 entre Piera i Masquefa per un despreniment. I a la Ronda de Dalt, com dèiem, també hi ha hagut importants inundacions i s'ha hagut de tallar la sortida 3 en els dos sentits de la marxa.
3: Però una de les poblacions més afectades és Torrelavit, a l'Alt Penedès, on s'han acumulat 98 litres en només mitja hora. Això ha desbordat rieres i ha deixat carrers inundats. Anem cap allà, Montse Gené, bon dia.
7: Hola, bon dia. Aquí a Torrelavit, el riu de Villes, que passa abans per Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riu de Villes, ha agafat molt cabal de pluja, l'aigua ha desbordat els dos torrents que passen pel poble i el carrer que hi ha al mig, el del Molí, s'ha convertit en un riu, com ens explica l'alcalde Manuel Reventós.
8: Amb la quantitat d'aigua que ha plogut en mitja hora, que a més amb l'acumulació que ha plogut en pobles de més amunt, ha provocat doncs, el desbordament doncs, tant de torrents, rieres i el riu, i aquest carrer ha sigut també un afluent o un altre riu més.
7: Els veïns han estat tot el matí traient aigua i fang de les cases i del carrer com la Carme.
9: Bueno, que s'ha començat a inundar tot això, aquest carrer, i bueno, hem obert aquí, m'han trucat la meva jove que estava tota plena d'aigua dintre de casa, i llavors ja han començat a vindre i a recollir.
7: Aquí ja tenen unes fustes que posen a l'entrada de les cases perquè l'aigua no entri, per tant ja havia passat, però mai tan sobtadament i en tan poca estona. En general, a l'Alt Penedès s'ha viscut un matí de petites inundacions, però cap incident greu.
3: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi econòmica i la pujada dels preus, que continua.
10: Catalunya migdia.
11: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
12: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
11: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
12: Valoro tanto el stock como el precio.
13: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
14: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
10: Adam Fischer, Klaus

0: Aquela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
0: Entradesauditori.cat.
2: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 130 milions d'euros. I en 130 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu? Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Com et dius?
4: Josep.
3: On vius?
4: A Blanes.
3: 2+2?
4: 4.
3: Capital de França?
4: París.
3: Qui sóc?
4: En Peyu, no?
3: Amb qui tens el mòbil?
4: El mòbil...
3: La fibra?
4: La fibra...
3: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
4: Ah, això.
3: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
5: Catalunya migdia. És un quart i mig de tres. Els preus s'han disparat al mes de setembre per culpa, sobretot, dels carburants que estan pels núvols. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més alt des de principis de l'any 2023. Per combatre aquesta situació, provocada en bona part pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda d'una pròrroga dels descomptes en els combustibles. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Bon dia. El govern espanyol manté la rebaixa a l'impost sobre els hidrocarburs fins a finals d'any. A partir de dijous, omplir el dipòsit del cotxe serà un poc més barat. Tant per la gasolina com pel dièsel, el descompte serà d'uns 20 cèntims per litre durant el mes d'octubre, de 13 cèntims al novembre i de 6 al desembre. La continuïtat d'esta mesura estarà lligada a l'evolució de la guerra de l'Iran. L'executiu espanyol també recupera una de les mesures que va posar en marxa durant la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i amb el fred a la tocar limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, la bombona de butà no podrà superar els 19 euros amb 55 cèntims i es limitarà la tarifa regulada del gas perquè no puja més del que estava previst, segons ha avançat la ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen.
7: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Yo creo que son medidas fundamentales para proteger ante esta situación de vulnerabilidad.
6: Ara serà el torn del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de presentar d'aquí pocs minuts el detall del nou paquet anticrisi a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i d'explicar també el cost que tindrà pels comptes públics entre rebaixes fiscals i ajudes directes als sectors afectats. Els dos paquets anteriors van suposar 6.800 milions d'euros.
5: Doncs precisament Brussel·les demana a tots els països europeus que estalviïn electricitat i gas ara que s'acosta el fred de l'hivern. La Comissió Europea està preocupada perquè les reserves de gas estan molt baixes per culpa de l'encariment dels preus i de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. El comissari europeu d'Energia, Dan Jorgensen, descarta que a curt termini hi hagi problemes de falta de gas, però diu que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha tingut un sobrecost de més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus. This of course
9: shows us... Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
8: Avisa que l'hivern serà complicat i emplaça els governs a limitar la temperatura d'edificis públics i a apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas i ara mateix les seves reserves són molt baixes. La situació encara es podria complicar més si Donald Trump tira endavant el seu pla de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà. Partit el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol.
10: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
8: I és que el 50% de tot el dièsel que la Unió Europea compra a l'exterior prové dels Estats Units.
5: I ens quedem aquí a Brussel·les, Bruno, perquè la crisi de Ceuta pot provocar un enduriment de la política migratòria europea. Avui la Comissió ha admès que, entre els països, ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants siguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa.
8: Sí, que es pugui suspendre el dret d'asil a escala comunitària seria una dimensió mai vista fins ara. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, diu que la crisi de Ceuta ha marcat un punt d'inflexió.
9: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
8: Vol que els agents de Frontex, de l'Agència Europea de Control de Fronteres, participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars i que es puguin agilitzar els processos legals que cal seguir per deportar un migrant quan aquesta persona hagi entrat a Europa gràcies a un atac híbrid. Es dona la circumstància, però, que fins ara la Comissió Europea mai ha admès que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i encara menys n'ha responsabilitzat el Marroc.
5: L'Iran i els Estats Units tanquen la setmana de contactes indirectes a Nova York sense acostaments apreciables cap a una solució del conflicte. La delegació iraniana ha marxat avui de la ciutat nord-americana, on s'havia desplaçat per l'Assemblea General de l'ONU. En aquest marc, va presentar una proposta per desbloquejar l'estret d'Hormuz, Albert Manyà.
4: Una proposta que Trump va rebutjar, però que Teheran espera que hi hagi un pronunciament oficial per part de la Casa Blanca. En tot cas, les declaracions de diferents dirigents del règim denoten un to bel·licista o, si més no, hostil. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària ha acusat Donald Trump de ser un gran mentider i el negociador en cap, el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf, posa sobre la taula les seves condicions i amenaces.
11: Tant els Estats Units com els altres països han de saber que, tal com ja havíem dit, en una regió on nosaltres no venguem petroli, ningú no en vendrà. I que si la nostra seguretat no està garantida, cap infraestructura serà segura.
4: Ara serà la mediació qatariana qui transmeti la resposta definitiva dels americans. Mentrestant, Trump ha insistit que el final del conflicte és a prop.
5: I Malàisia engega el controvertit procés de deportació d'uns 1.500 refugiats de Myanmar, entre els quals hi ha membres de la perseguida comunitat Rohingya. L'ONU, que investiga si Myanmar ha comès un genocidi contra els Rohingyas, adverteix que no es donen les condicions de seguretat imprescindibles per retornar-los de manera segura i digna, i subratlla que se'ls exposa a la possibilitat de patir persecució i tortura. Pequín, Francesc Canals.
12: Cares entre la preocupació i la resignació a bord dels autobusos en què 1.500 birmans eren traslladats aquest matí per embarcar en el vaixell que els retornarà a Myanmar. Un trasllat que és fruit de l'acord entre la Junta Militar Birmana i el govern de Malàisia i que està generant dures crítiques tant des de l'ONU com des de les organitzacions pro drets humans. Retreuen a Kuala Lumpur que els retornats no tenen garantida la seva seguretat en el país que van deixar, en particular els Rohingyas, una comunitat musulmana que Birmània no reconeix com a ciutadans, no tenen drets i són considerats apàtrides. Després d'una operació de neteja ètnica de l'exèrcit birmà contra els Rohingya el 2017, que va arribar al Tribunal Penal Internacional per genocidi, la majoria viuen en camps a territori de Bangladesh. Molts en els últims anys han aconseguit emigrar a Malàisia, on treballen en les tasques més precàries. En els últims temps han estat acusats de prendre les feines als malais. Anwar Ibrahim, primer ministre d'un país de majoria musulmana, antic presoner polític, ha acabat fent el joc als xenòfobs i pactant el retorn a Birmània en els pròxims mesos de fins a 5.000 refugiats, teòricament de manera voluntària, tot i que l'ONU no ha pogut certificar-ho de manera independent.
5: Tornem a Catalunya quan queden 30 segons per arribar a 2:45 de la tarda, perquè d'aquí a una hora i mitja el Parlament arrenca el debat de política general, marcat inevitablement pel cas de la Mari Carmen. El president Salvador Illa serà el primer d'intervenir. A partir de les 4 ho farà amb noves promeses precisament sobre habitatge. Al Palau de la Generalitat ha comparegut la portaveu del govern. Ha donat alguna pista? Sabem per on anirà el president, Albert Prat? Bon dia.
13: Bon dia. Sí, la portaveu no ha volgut avançar el detall de les mesures que anunciarà aquesta tarda el president, però ha donat pistes de per on anirà. No hem d'esperar cap pla per construir més pisos públics, com en els dos últims debats, sinó que les propostes del president aniran encaminades, per una banda, a facilitar l'accés als pisos que ja estan construïts i, per una altra, a endurir la normativa actual dins els límits de la Generalitat.
14: Actuacions en el parc construït. Aquí pensem que pot haver-hi un recorregut encara d'aplicar algunes polítiques que poden formar part de les propostes del president avui, i tot l'àmbit de regulació, intervenció del mercat.
13: La portaveu també ha anunciat que l'oficina antidesnonaments que el govern va pactar amb els comuns ara fa gairebé un any entrarà en funcionament a finals d'aquest 2026 o a principis del 27.
5: Aquest debat de política general també servirà de termòmetre per mesurar la relació del govern amb els grups de l'oposició i, en especial, amb els seus socis preferents, Esquerra i els comuns. Tots els partits elevaran el to contra el president Illa per les crisis a l'habitatge, a l'educació i al transport públic. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
15: Hola, bon dia. El principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, aprofitarà el debat per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC i presentaran un projecte propi de país que contraposaran amb el de Salvador Illa, de qui critiquen la mala gestió i la submissió davant de Madrid. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ho resumia en poques paraules.
16: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió.
15: El debat de política general també és un bon moment per posar a prova la solidesa del govern. Amb l'horitzó electoral de l'any que ve, els seus aliats principals, Esquerra i els comuns, voldran marcar perfil propi i apujar el to. Els dos socis exigiran a Illa que compleixi els acords, sobretot en polítiques d'habitatge. Els republicans volen que s'incideixi en la fiscalitat i els comuns a frenar els desnonaments.
17: ERC proposa, en definitiva, pagar menys impostos per adquirir un habitatge on viure i més per comprar, per acumular.
18: Li reclamarem al president que deixi de quedar-se a mig camí, especialment en matèria d'habitatge.
15: La CUP defensarà que Catalunya pugui tenir totes les competències en habitatge, el Partit Popular prioritzarà el debat de la seguretat pública i Vox i Aliança Catalana faran bandera de les seves polítiques contra la immigració.
5: A Catalunya no hi ha un registre comú que permeti quantificar l'absentisme escolar. Toni Fortesa, bon dia.
19: Molt bon dia.
5: Què implica aquesta falta de dades?
19: Doncs no saber quants alumnes falten sovint a classe, dificultat detectar on es concentren els casos i actuar abans que la situació es faci més greu. Segons l'entitat Equitat.org, l'absentisme pot ser un primer avís que un alumne s'està allunyant de l'escola i que pot acabar derivant en l'abandonament dels estudis. Helena Cintas, directora de Recerca d'Equitat, explica què implica aquesta falta de dades registrades.
20: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
19: L'entitat defensa una política comuna a tot Catalunya amb un registre unificat i proposa estendre al conjunt del territori les experiències que ja funcionen en alguns municipis.
5: No podem sentir aquestes declaracions, Toni.
19: A més, d'altra banda, Equitat.org recorda que l'abandonament Òscar escolar prematur afecta un 13% dels joves a Catalunya. Entre l'alumnat en situació de vulnerabilitat, el percentatge s'enfila fins al 30%.
5: Passant gairebé 4 minuts de 2/4, una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
22: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
23: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
24: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
25: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
26: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
27: Sex.
26: Francesc.
27: Sex.
28: ¿Cómo?
26: Francesc.
29: ¡Fàbregas, que no me sale!
30: O cada uno me llama como quiere.
25: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
5: Passant 5 minuts de 2/4. Avui, festivitat de Sant Miquel, la ciutat de Lleida celebra el dia central de les festes de tardor. Els balls populars i el seguici festiu han pres el protagonisme aquest migdia. Lleida, Pere Joan Álvarez.
31: El que deies aquest migdia, al carrer Major hi ha hagut seguici popular. Per ara, els lleidatans fan un bon balanç de les festes. Sentim la Laura i el Ramon.
5: no podem sentir aquestes declaracions, Pere Joan.
31: Doncs mirem de recuperar-les. Som veïns que celebren aquestes festes de tardor de Sant Miquel. Entre els balls també hi ha el de Bastons, que està d'aniversari. Hem parlat amb Marçal Segarra, que és membre del Ball de Bastons.
0: La veritat molt bé, és que molt contents, molt il·lusionats de celebrar 325 anys de Ball de Bastons. De fet, l'altre dia, el 24 de setembre, va fer just 325 anys i avui, com a homenatge, no?, a aquesta commemoració, farem el Ball de la Cossiodoreto, un ball històric d'aquí a la ciutat de Lleida, aquí a Plaça Paeria.
1: Molt bé, hem fet un munt d'activitats, especialment amb ell, en horari infantil i activitats infantils.
2: Perquè estem vivint a l'estranger, nosaltres. I ella és anglesa i és el primer cop que vinc amb els crios perquè visquin les festes de Lleida.
31: Per cert, fa una estona dèiem, ha començat a ploure.
5: Molt bé, doncs amb aquestes dificultats tècniques que estem tenint amb els documents sonors, però ens hem pogut fer la idea de l'ambient festiu que hi ha a la ciutat de Lleida.
31: Sí.
5: Mentrestant, on tindran festa de les grosses és a Tarragona diumenge. Perquè allà a Tarragona es preparen per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a una 20ena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
6: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
3: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
7: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones agradaries. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
3: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
5: Hem passat per Lleida, per Tarragona, ara Barcelona.
8: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
5: Marianne Faithfull, acabem de sentir-ho, però també Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind & Fire seran alguns dels protagonistes del Festival de Documentals sobre Música Inèdit de Barcelona, que es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als Cinemes Aribau. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra o Carla Simón. Barcelona, Òscar Callau.
9: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
10: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
9: Pel que fa als realitzadors, els catalans Albert Serra i Carla Simón presenten documentals musicals a l'inèdit. Ell ha creat 16 moments de Mavi, amb un concert de la cantant alemanya d'avantguarda i col·laboradora de Fassbinder, Ingrid Gaben. Carla Simón presenta Flamenco, un curt on debuten el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina. També hi haurà films sobre músics catalans com Jordi Savall, el grup Remei de Calafresca o Raimon Lluís Llach i Quico Pi de la Serra, tots tres, al documental Els concerts de la transició. La 24a edició de l'inèdit es tancarà amb The Best Summer, dedicat a icones dels 90 com Beastie Boys, Sonic Youth i Bikini Hill.
5: I una cosa més abans dels esports.
11: Jo, Millán Astray, el fundador de la legión, el tan amado de todos los humildes.
5: L'actriu basca Anne Gabarain es transforma en el fundador de la legió espanyola José Millán Astray, el monòleg cabareter Cantando bajo las balas. És l'espectacle que avui arriba al Teatre Apolo de Barcelona en 6 úniques funcions, Montse Mas.
27: El muntatge endinsa el públic en la violència i la teatralitat grotesca del poder i recrea un dels episodis més recordats de la Guerra Civil, quan el militar franquista Millán Astray es va enfrontar amb l'escriptor i filòsof Miguel de Unamuno al Paranimf de la Universitat de Salamanca. Són declaracions d'Anne Gabarain a Catalunya Ràdio.
28: Nos encontramos a un Millán Astray, un militar con un ego tremendo,
4: un exaltado, un iluminado que romantizaba y sublimaba la guerra. Entonces se enfrenta a Unamuno, que está en las antípodas, digamos, ¿no? Que es el hombre intelectual que defiende la libertad de pensamiento, el diálogo, la democracia, la cultura, el conocimiento, el arte, ¿no? Entonces, bueno, es un duelo maravilloso entre estos dos grandes egos que nos viene al pelo, además.
27: El monòleg que dialoga amb el present amb humor negre està escrit per Antonio Álamo i dirigit per Asier Andueza i compta amb la música en directe de Marc Cervera.
25: Catalunya migdia.
5: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
12: Bona tarda.
5: Aquesta hora, pendents de Rafinha.
12: Que ha jugat el partit amistós entre el Brasil i Austràlia i Rafinha ha demanat el canvi per un dolor a la cuixa.

0: Barça té tota l'atenció ara mateix sobre Rafinha perquè l'han hagut de substituir en l'amistós que ha jugat al Brasil amb Austràlia per unes molèsties físiques. Sabem com es troba el davanter del Barça, Ramon Salmurri?
1: Doncs de moment amb preocupació màxima per part del Barça, tenint en compte que Rafinha ha hagut de demanar el canvi amb aquestes molèsties, com dius, físiques a la cuixa de la cama dreta. De fet, la pròpia CBF, la Confederació Brasilera de Futbol, ha assegurat que en un comunicat que té molèsties. A partir d'aquí, la roda de premsa de Carlo Ancelotti, el tècnic de Brasil, no ha servit per sortir gaire de dubtes, però sí, si ho vols, per posar-hi un punt de pausa, perquè Ancelotti també ha parlat de lleus molèsties, per tant, tot fa indicar que no estem parlant de cap lesió important de Rafinha, que això sí, l'històric del Barça doncs ve a la memòria al final de la temporada passada, quan va anar aquella concentració amb el Brasil i es va lesionar muscularment. Però vaja, que de moment Rafinha ha sortit d'inici, ha marcat de penal, ha jugat de davanter centre i ha hagut de demanar el canvi al descans, això sí, notant lleus molèsties a la cuixa de la cama dreta.
0: Per tant, rebaixem una mica totes les alarmes al voltant de Rafinha. Sembla que totes les informacions que arriben des del Brasil apunten a que serien unes molèsties lleus. Dèiem que el Barça està molt pendent de Rafinha perquè és un dels jugadors més importants aquest inici de temporada per l'equip de Hansi Flick i, per tant, qualsevol cosa que li passés física, qualsevol lesió, seria un problema i un inconvenient molt gran ara mateix per l'equip de Hansi Flick. Dos apunts més del Barça. Salmurri, es confirma la marxa del fins ara director general del club, Manel del Río?
1: Sí, Manel del Río, el director general del Barça plegat, en una informació que ha avançat el diari Ara, ho ha comunicat ja oficialment al club i divendres es farà efectiu. Segons expliquen des del Barça, es tracta d'una rescisió de mutu acord entre Barça i Manel del Río, que és veritat que ha estat una decisió que s'ha estat coent des de fa molt de temps. Ja moltes persones del Barça donaven per fet aquesta sortida de Manel del Río. Manel del Río, que va entrar el 2023 com a director financer i al setembre del 2025 va agafar fa també el càrrec de director general del club, un càrrec vacant des de la sortida de Ferran Reverter. De moment, la direcció general del Barça queda vacant, però Sergio Serrano, que fins fa no gaire treballava al Banc de Sabadell, serà qui ocuparà el càrrec de director financer del Barça. De fet, és un home que ja ha tingut pes en aquesta darrera assemblea i en el dibuix dels pressupostos d'aquesta propera temporada del club.
0: I el segon apunt. Avui s'han començat a vendre les entrades pel clàssic del 25 d'octubre i els preus, com sempre, cars.
1: Sí, prevenda exclusiva pels socis del club i apunta l'AIA. Localitats del gol a primera graderia al voltant dels 480 euros. A tribuna no arriben els 1.000 euros, sinó 999, és a dir, 1.000 euros una localitat a tribuna pels socis del Barça, de moment en prevenda exclusiva de cara al clàssic del 25 d'octubre.
0: Doncs aquests són els preus, insistim, pels socis. En principi, amb descompte, pels socis, o amb preus com a mínim que haurien de ser més beneficiosos i més barats pels socis del Barça. Són aquests que us ha dit el Ramon Salmurri. I avui, Salmurri, a les 7 sempre tens el Tot Costa, però avui cita especial.
1: Sí, home, avui programa especial dels 10 anys del Tot Costa des del Museu d'Història de Catalunya, amb un programa especial que han preparat el Jordi Costa i la Sònia Gelmà i que serà una mica...
0: I la redacció d'esports, sí, també, home, però sí, sobretot sí. Ells dos, sí.
1: Sí, sí, amb ells dos al capdavant, com bé saps, i que vaja, serà una mica un homenatge a una fita especial aquests 10 anys de Tot Costa Catalunya Ràdio.
0: Amb col·laboradors tertulians i convidats sorpresa, també en aquest programa especial. El Tot Costa fa 10 anys, ha fet 10 temporades al Tot Costa Catalunya Ràdio, i avui, aquesta tarda, a partir de les 7, podreu viure aquesta festa de celebració del programa per celebrar aquests 10 anys. I en partits internacionals, avui es juga a partit de la Nations League, Espanya-Croàcia, Espanya sense Eric García, ja ho sabeu, ha tornat a Barcelona per precaució, i Roger Bosà, que veurà el programa del Tot Costa en directe, no, anava a dir, el partit en directe. Tenim alguna pista sobre els jugadors del Barça que podrien descansar en aquest partit?
2: A veure, hi haurà canvis en general, però descans pels del Barça jo crec que poc, perquè sí que en principi Dani Olmo té números de descansar avui, aquest sí. Rodri potser també, és possible possible que avui el migcampista entri en aquesta rotació, però fa l'efecte que Cubarsia es mantindrà, per exemple, i també Lamine Yamal. Aleshores, Pedri està previst que avui jugui més que l'altre dia, que només va jugar 20 minuts. Avui fa pinta que serà titular, i també ho pot ser Fermín, que no va jugar ni un minut dissabte passat a Wembley. Clar, ara queden 3 partits en 7-8 dies, és moltíssim. Veurem com encaixa això al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que reconeix que amb aquest format tan exigent, per força, avui haurà de fer canvis.
3: Es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio, en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido.
2: Del Barça ja sabeu que sense Eric ara en queden 6 amb la selecció espanyola, entre els quals Fermín, que ara ho dèiem, avui podria tenir protagonisme. Ha estat la gran novetat en aquesta concentració de la selecció espanyola. Encara no ha jugat cap minut, però és un jugador que té captivat a Luis de la Fuente.
3: Fermín está en un estado de forma también fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
2: A qui no veurem avui un altre cop és a Roberto, el jugador de l'Espanyol, que ha tornat a quedar fora de la llista de convocats per jugar aquest Espanya-Croàcia. Per tant, s'haurà d'esperar a debutar. Encara té temps, quedaran 2 partits més aquest dissabte o, si no, ja dimarts que ve.
0: I de la resta de partits de la Nations League, que hi va guanyar França, el blaugrana Koundé no va jugar contra Bèlgica, i la imatge del partit és Zidane, el tècnic, desfermat a la banqueta celebrant el gol de la victòria de Vitovac.
4: Va ser per la mínima 1-0-1 de França davant de Bèlgica amb gol d'Olís. I així van explicar els companys de Telefoot la celebració de Zidane. Us heu d'imaginar Zidane com corre a la banda, segueix la jugada i xuta una de les pilotes de recanvi que hi havia preparada tot just uns metres per davant de la seva àrea tècnica. Aquí l'explicació del seleccionador francès.
5: No sé ni què he fet. He seguit la jugada d'en Michael i m'ha sortit així. L'he acompanyat. Ell ha començat a driblar i ha fet una acció i finalització excepcionals. He vist la pilota i havia de xutar. És una mica ridícul, però ho havia...
6: J'ai oublié de shooter dedans. Voilà. Va être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
4: També ha jugat ahir el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Vanat, va disputar els primers 45 minuts del partit. I avui, a banda del Croàcia-Espanya, també jugarà el República Txeca-Anglaterra, a 9:15, amb la presència del blaugrana Gordon. També a aquella hora juga l'Eslovènia-Macedònia del Nord amb el blanc i blau d'Erkusic.
0: El Barça femení ja ha arribat a Roma. Demà juguen el segon partit de la Champions i el tècnic Pere Romeu, que comença a recuperar jugadores. Marcos García.
7: René Van Asten és alta a la convocatòria de Pere Romeu. A més, torna a la llista Catacoll, que va descansar dissabte el partit contra el Logroño. També entren d'una tacada Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, totes campiones del món amb la selecció espanyola sub-20. Es mantenen a la llista Aitana Bonmatí i Irene Paredes, que segueixen amb normalitat en dinàmica de l'equip un cop superades les seves lesions. Aquesta tarda, a 6:15, roda de premsa, a l'hora de Pere Romeu i de Carla Julià.
0: I la selecció espanyola ha donat la llista per als amistosos del 10 i el 13 d'octubre contra els Estats Units.
7: A Washington i Pensilvània, respectivament, entren a la llista les jugadores del Barça Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi, Pina i Vicky López. Encara no juga amb el Barça Vicky, però sí que entra en un parell de setmanes amb Espanya. La seleccionadora Sonia Bermúdez no ha convocat Aitana Bonmatí i així ho explica.
8: Aitana és una jugadora fundamental per a nosaltres. Debutó el otro día, ha pasado un verano un poco entrenando al margen, pero bueno. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros, así que en cuanto ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
7: Per totes aquestes entrades i sortides, ha dit Bermúdez que estan en permanent contacte amb el Barça. I més enllà del Barça, entren a la llista de la selecció espanyola les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas.
0: I a la Premier League, l'Aston Villa anuncia la sortida de Natàlia Arroyo.
7: Ha fet un comunicat aquest matí anunciant que Natàlia Arroyo no segueix com a entrenadora. L'Aston Villa és segon per la cua, amb 2 empats a la Lliga Femenina d'Anglaterra, 2 derrotes en 4 partits.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
9: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació...
0: Ha arribat el dia a l'Eurolliga de bàsquet, els camins del Barça i de Xavi Pasqual es tornen a creuar.
10: Catalunya migdia.
11: Grans batutes. Grans emocions.
12: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
11: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
12: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
11: Entrades a auditori.cat.
13: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
14: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
15: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
0: Lliga de bàsquet, el Barça que juga a la pista del Dubai, ho dèiem abans de la pausa, Ernest Macià, és el Dubai de Xavi Pasqual.
18: Sí, l'entrenador que havia d'haver sigut l'entrenador del Barça aquesta temporada, però ja sabem, sentíem a Xavi Pasqual abans justificant, no, per què marxava del Barça. L'any passat el Barça doncs va tenir moltes baixes i doncs ell entenia que se li havia d'haver fitxat algun reforç i davant del fet que a més no se li proveís un entorn de treball, diguem-ne, prou fiable, va decidir marxar a un club que és evident que li paga molt més i que té més recursos, això també, i per tant avui doncs serà el rival del Barça, Xavi Pasqual, que a més també és l'equip de Schengelia, jugador que també va decidir marxar arran de l'afer Xavi Pasqual. Per tant, morbositat n'hi ha, però hem sentit a Xavi Pasqual ahir amb un perfil baix, i també perfil baix el de l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić, que és home de pau, i que en tot cas només diu que bones paraules cap a un club que li va obrir les portes de l'Eurolliga, és veritat, un partit, però amb el que després va guanyar la Lliga Adriàtica, batent a la final el Partizan de Joan Penya Roy. Aquest és Alexander Sekulić.
19: One of the best moments in my career.
20: És un dels millors moments de la meva carrera, formar part d'aquest club i guanyar el meu primer títol. Per mi, primer de tot, va ser un gran honor formar part del Dubai i guanyar la Lliga. I també va significar, diguem-ne, molts moments de felicitat.
19: Let's say a lot of happy moments.
0: Doncs aquest Dubai-Barça a partir de les 6, Ernest?
18: Sí, exactament. Un quart d'hora abans hi serem.
0: I sereu a la transmissió que feu sempre dels partits de l'Eurolliga Catalunya Ràdio.
18: A veure si ve la Lloberes.
0: A l'Àpia, sí. Web i a 3CAT també. Esperem que la Lloberes hi vingui. Sí, jo crec que sí que vindrà.
18: Ja va ser.
0: I el Joan Fitó també.
18: Jo compto que sí.
0: Segur que sí.
18: No sé per què.
0: I, per cert, que demà el Manresa ha de debutar a l'Eurocup, Ernest, sí. A la pista del Pauc de Salònica.
18: Veurem.
0: Però, exacte, els forts aiguats aquest matí han alterat el pla de viatge dels jugadors.
18: Mira, el Manresa havia de volar a Atenes al migdia, fa aproximadament unes 3 hores, però no... És a dir, segueix a l'aeroport del Prat, perquè el tema és que s'ha endarrerit el seu vol i s'ha reprogramat per d'aquí, d'ençà ara, una hora i mitja, però fins i tot sembla que anirà per més tard. I, per tant, un cop arribin a Atenes, no tenen vol per anar a Tessalònica, que això està doncs més o menys a una hora i mitja amb avió. Per tant, en principi, hem de pensar que demà a 6:45 podran jugar. Quan hi arribaran? Si aquesta matinada o demà al matí? Això, la resposta la tindrem segurament durant la Transmi aquesta tarda.
0: I en ciclisme tot just hem deixat la setmana del Mundial de Ciclisme i ja som de ple en la setmana de l'Europeu, de Montreal a Ljubljana, Paula Blasi i diversos catalans més que ja preparen aquesta cita continental. Isaac Vilalta.
21: Doncs sí, tot i que a hores d'ara la participació de Paula Blasi és dubtosa pel dolor que té a les costelles després de la caiguda que la va obligar a retirar-se del Mundial. D'aquí uns minuts ja disponible el nou programa de Ràdio Volta amb l'anàlisi del Mundial amb el Joan Antoni Fletxa i l'entrevista a l'entrenador de Paula Blasi. Fran Escolà explica que durant el Mundial Blasi va estar més malalta del que va transcendir i també es mostra convençut que la catalana arribarà aviat al nivell de Demi Follering i Kasian Aviadoma.
22: Sé que estarem més aviat que tard, estarem en aquest, o sigui, en aquest grau que ens falta. Però sí, el Tour sí que es va notar que estaven un grau per sobre també és normal, o sigui, al final aquest grau t'ho dona a l'estar enfocat tot l'any en aquest objectiu. O sigui, nosaltres el turno no ho sabíem fins al mes de juny. Diria, per la Vuelta, 100% la Paula estava a focus des del novembre de l'any passat.
21: Per cert, amb o sense Blasi, qui sí que disputarà l'europeu són els catalans Joel Nicolau i Pau Miquel, Mireia Benito, Aitor Martínez, Lluna Jiménez i Naia Torrent.
0: A la Lliga Masculina de Waterpolo, aquest vespre es tanca la tercera jornada amb el Sabadell-Sant Andreu a 8:45, i des de fa ben poques setmanes a la plantilla sabadellenca hi torna a figurar un jugador que ha estat vivint aquests dies un renaixement, David.
4: És Axel Corres, que fa ben poc ha reaparegut a la Copa Catalunya després de més d'un any de baixa per un càncer testicular. L'extrem del Sabadell, de 26 anys, va patir un tromboembolisme pulmonar l'agost de l'any passat, que de retruc va revelar el càncer que tenia aleshores. I per si això fos poc, va tenir més metàstasi i li van haver d'extirpar un ronyó. Ara el jugador barceloní celebra el seu retorn a les piscines en un esport tan exigent com el waterpolo.
1: El fet de poder tornar, la veritat és que és molt il·lusionant per mi. Crec que a nivell de sensacions, òbviament, doncs encara no estic ni al 100% ni com m'agradaria estar, però ja crec que només el fet de tornar a estar en una dinàmica amb l'equip i tot, per mi és molt important i és un fet del qual estic molt orgullós.
0: I en motor, al Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso seguirà en actiu un any més. L'escuderia Aston Martin ha confirmat la continuïtat del pilot asturià de cara a la temporada 2027, també la del seu company Lance Stroll. I encara dos apunts més a motor, amb la Montserrat Raya, d'una banda, retorn de Maverick Viñales a MotoGP i pendents també del Rally del Marroc.
3: Està en marxa la primera etapa del Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids de l'any. L'etapa entre Agadir i Zagora té 268 quilòmetres de recorregut, cronometrat 636 en total. S'ha acabat fa uns minuts l'etapa per les motos, amb triomf per a Ricky Brabec, d'Onda, per davant de les KTM de Daniel Sanders, que ha acabat a 23 segons, el català Edgar Canet a 44 i Luciano Benavides a 1 minut 53. Brabec se situa com a nou líder a la general d'aquest ral·li del Marroc i Canet és tercer a 43 segons. Pel que fa als cotxes, al quilòmetre 127, els nord-americans de Toyota, Quintero i Short van de moment primers. Nani Romas a quasi 3 minuts del primer. Mentrestant, al Mundial de MotoGP, Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana, coincidint amb la disputa del Gran Premi del Japó. El pilot empordanès s'ha perdut les últimes quatre curses per molèsties derivades de la intervenció que va tenir a l'espatlla esquerra el juliol del 2025 després d'un accident al Gran Premi d'Alemanya. Viñales, que a final de temporada tancarà la seva trajectòria a MotoGP, assegura en un comunicat que encara no està al 100%, però que se sent preparat per tornar a competir.
0: I al Mundial de Clubs en vol d'Egipte, David, el Barça està jugant el tercer i últim partit de la fase de grups, però és un partit sense importància.
4: Sí, és contra el Muntada marroquí, el rival més feble del grup, i ara mateix, a 4 minuts perquè s'arribi al final de la primera meitat, el Barça, que guanya de 12-19-7. Recordem que el Barça ja està classificat matemàticament per a la final de dijous, que jugarà contra el Vespre hongarès, l'equip de Xavi Pasqual, també del porter Emil Nielsen, ex-blaugranes, tot plegat després dels dos triomfs del Barça en les dues jornades anteriors, el primer contra el Pinheiros brasiler i després contra el Zamalek egipci.
0: I un apunt més al dia, David?
4: Doncs en tenis, la catalana Marina Bassol s'ha classificat per disputar el quadre principal del torneig de Pequín. Ho ha aconseguit en guanyar l'última eliminatòria de la fase prèvia, la xinesa Yu, per un doble 6-4.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. I avui a les 7 tot costa, però tot costa especial. Programa especial per celebrar les 10 temporades del Tot Costa a Catalunya Ràdio. Tot això a partir de les 7 ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
17: Són les 3.
11: Catalunya migdia.
17: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos com el govern espanyol, dividit, ha aprovat aquest migdia dos decrets d'habitatge que mostren totes les costures de la legislatura. En un, hi ha el gruix de les mesures filtrades els últims dies, com ara una moratòria dels desnonaments a les persones vulnerables. En l'altre decret, la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer. Tots dos textos es votaran divendres al Congrés dels Diputats. De seguida, tots els detalls. També hem repassat els efectes de les pluges que han escombrat bona part del litoral i prelitoral central a les últimes hores. I han connectat també amb Brussel·les, on després dels fets de Ceuta d'aquest estiu, la Unió Europea vol ampliar les competències de Frontex en el control de les seves fronteres per tal que els seus agents puguin participar directament en l'expulsió dels migrants. Tot això us ho hem explicat a primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem actualitzar la situació del transport públic i també de la circulació per carretera amb l'equip viari, Marolt García.
5: Doncs continuen les complicacions per inundació de la calçada amb 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Bellaterra, direcció Barcelona-Tarragona, perquè hi ha dos carrils tallats a l'altura de Bellaterra. La ronda de dalt a Barcelona es manté tallada entre Roquetes i Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per inundació de la calçada del túnel del Caçador. Es desvia la circulació pel lateral. Es troba reoberta al mateix punt en sentit Besòs. Hi ha retencions en tots dos sentits i cua també a la Pota Nord des de Santa Coloma. El transport públic a Ferrocarrils de la Generalitat es restableix progressivament la normalitat a les línies del Vallès. A la línia d'Igualada, servei per carretera entre Piera i Sant Esteve Sesrovires. A Rodalies, limitacions de velocitat a R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 i R8, i retards al Regional Sud. Al metro de Barcelona, l'L3 no funciona encara entre Liceu i Vall d'Hebron. El tramvia circula amb freqüències de pas alterades. El trambesòs no funciona entre Bon Viatge i Llevant les Planes. I també afectacions als trens d'alta velocitat per la pluja.
2: Doncs aquest és el rastre que deixen les pluges que han escombrat tot el prelitoral i litoral central i que avancen a aquesta hora cap al nord del país. Ara són, doncs, a les comarques gironines. Més qüestions. Foment del Treball reclama poder acomiadar els treballadors que encadenin diverses baixes mèdiques. La patronal demana recuperar l'acomiadament objectiu per frenar l'augment de l'absentisme, a excepció de la discapacitat. És una de les mesures que recull el llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que a l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. El seu president, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat preocupat sobretot per les petites i mitjanes empreses que tenen pocs treballadors.
6: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
2: El Consell Metropolità de l'AMB ha adjudicat finalment a Veolia el macrocontracte de 1.000 milions d'euros per subministrar l'aigua a 8 municipis del Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme, una decisió polèmica on altres competidores han qüestionat la rebaixa d'un 60% de preu que oferia la matriu d'Agbar. Per això han demanat explicacions a l'administració supramunicipal. Anem a la zona franca de Barcelona, David Àngela.
23: Tràmits superats amb l'aprovació del PSC, de Vivim Moncada i part de Junts per Catalunya. S'han abstingut PP i Esquerra Republicana i han votat en contra Compromís i Acord per Torrelles, Junts per Tiana, Vox, En Comú Podem i dos consellers de Junts per Catalunya. Des de la plataforma Aigua és Vida, el seu portaveu, Dante Macchio, considera que l'operació engrandeix el monopoli de Veolia. Per això demana que l'àrea metropolitana reculi per garantir un preu més just de l'aigua per la ciutadania.
24: Que d'aquí uns anys les tarifes pujaran i pujaran molt per sostenir aquestes rebaixes, que l'únic que li permet a Veolia és guanyar la concessió. Per tant, li demanem a l'AMB que justifiqui molt bé aquesta rebaixa i als consellers el que li demanem és que tirin enrere aquesta votació.
23: L'àrea metropolitana de Barcelona considera justificada aquesta rebaixa del 60% en les inversions, mentre que Veolia, la més valorada en aquest concurs, es compromet a fer les que siguin necessàries amb un cost menor que la resta de candidats que optaven a l'adjudicació.
2: I un últim apunt. Estònia acusa directament Rússia d'un acte de sabotatge en una empresa que fabrica drons militars per a Ucraïna, en el que seria un nou episodi de la guerra híbrida denunciada per governs europeus. L'executiu d'Estònia dona per fet que els serveis d'intel·ligència russos van encarregar a dos homes d'origen lituà que ataquessin l'empresa. Les instal·lacions es van incendiar sense provocar víctimes.
17: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
10: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
17: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés, bona tarda.
0: Bona tarda.
17: L'advocada i consultora Gemma Calvet, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
17: I el periodista i escriptor Jaume Clotet.
25: Bona tarda.
17: Tot bé?
25: Sí.
0: Bé.
17: D'aquells dies que els tertulians estaven aquí fora consultant l'última hora dels decrets, de les posicions dels uns i dels altres, d'habitatge, vull dir que...
25: Nosaltres i els partits, em sembla.
17: Sí, sí, tothom està... De fet, alguns partits estan encara esperant tenir el text, perquè de moment el text no se sap més o menys el que han pactat, però a base de titulars. Però, de fet, la ministra ha explicat que encara no tenen ni el redactat dels decrets, per tant...
0: Que faran amb la IA o què?
17: No ho sé. A veure si en els pròxims minuts en podem treure l'entrellat, però abans de parlar d'habitatge... Ja sabeu que els dimarts saludem el David Carabent. David, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
17: Com estàs?
7: Molt bé, molt bé.
17: Ho celebro, ho celebro. A veure, què ens vols proposar com a primer tema?
7: Aviam, em sap greu perquè sortim una mica del tema de l'habitatge, que veig que us esteu tots molt encaparrats i
17: tornarem, i tornarem. Que... No t'amoïnis que hi tornarem.
7: Exacte, i té sentit que sigui així. Però és que el diumenge vaig anar a veure El ser querido del Sorogoyen, al cinema Saribau, i a l'altre costat del carrer, a l'altra cera de l'Aribau, hi havia una cua enorme per anar a veure La bola negra, la pel·lícula aquesta dels Javis, sobre Federico García Lorca i tot això. Jo aquesta no l'he vist, però sí que l'ha vist la meva dona, l'ha vist el meu germà, i tinc la sensació que aquestes dues pel·lícules són molt susceptibles de ser llegides com dos reflexions profundes sobre Espanya, perquè d'una manera més o menys directa parlen de l'autoritarisme en les seves dimensions pública i privada, no? De la masculinitat tòxica, una mica. Una per explicar la persecució i la invisibilitat a la que Espanya havia condemnat històricament a la comunitat LGTBI, i l'altra per explicar el trauma que suposa per a una filla abandonada el fet de tenir un pare carismàtic i narcisista. I el Sorogoyen ja ho ha fet amb Antidisturbios, també ho va fer amb Asbestes, parlar d'aquesta mena de figures fosques o de com s'exerceix la violència o l'autoritat en una societat o en un col·lectiu, no? I llavors, amb la meva dèria és que aquests dos cineastes, bueno, aquests tres cineastes, els dos Javis i el Sorogoyen, segueixin parlant d'això, d'aquesta idea, sent cineastes relativament joves i d'una generació crescuda ja en plena democràcia, perquè el règim franquista ja fa 50 anys que va col·lapsar, és el que em fa ballar una mica el cap, és el que em fa pensar, ostres, com és que això segueix sent, diguéssim, que aquesta forma d'autoritat incontestable, d'aquesta negació de la llibertat o de la possibilitat que altres coses floreixin a l'ombra d'aquestes formes d'autoritat, doncs segueixin una preocupació generacional tan, tan forta, no? Perquè, bueno, aquests dos cineastes els hi passa, però és que l'Albert Serra, vulgui ser no, a Tardes de Soledad, amb la seva pel·lícula alhora fascinada i una mica i repel·lida per la festa dels braus, per la festa dels toros, també parlava d'una forma indirecta d'aquest tema, no? I llavors això, el que llenço una mica a la taula és aquesta idea, que després d'aquests anys de procés a Catalunya, en què només hi ha hagut represaliats per una banda i per l'altra sembla que tot continua igual, penso que, ostres, que aquesta idea d'un estat, d'una forma d'autoritat incontestable, gairebé irracional, autoritària, segueix marcant molt a la gent sensible d'aquest país, no?
17: Quan els tertulians han sabut que proposaves aquest tema, tots m'han dit que llàstima que no podem dedicar-hi tota l'hora i que haurem de parlar d'habitatge, perquè és un tema que m'interessa molt i en tinc moltes ganes. Per tant, veig que hi ha gent que té moltes coses a dir sobre el tema. A veure... No, espera, ho tenien i ara es van mirant l'una a l'altra. A veure, Gemma, va, obre el foc.
8: No tinc problema de trencar el gel, però semblava més interessant que el club de tu fes com a home, també, que és molt, molt valuós, però vaja, ja trenco el gel. Mira, jo trobo que, primer, que aquest tema és inesgotable, per tant, avui el David ha donat en el clau i espero que segueixis tan de moda aquest tema, parlant-lo, no amb consignes, sinó en profunditat, perquè és un tema de molts matisos. Una de les coses que puc destacar, perquè ho he conegut de prop, grans artistes, polítics, escriptors, inclús d'esquerres, que hi ha una gran distància entre el relat públic que fan i la seva vida privada i com ho practiquen a la vida privada. Aquesta contradicció, aquesta paradoxa, que és condició humana, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, perquè de vegades es fan afirmacions, i no vull entrar en noms propis, podria, però no ho faré, afirmacions taxatives com d'un purisme 100%, no?, de condemna d'homes a altres homes, i en canvi el que ho està fent, tu saps que té un armari emplenat, no? I després el tema de les possibilitats del canvi, que això potser ho parlem un altre dia, però jo vaig estar durant molts anys gestionant les mesures alternatives a la presó pels maltractadors condemnats quan van començar a condemnar-se maltractadors. Estem parlant dels inicis de l'any 2000, a partir de la llei del 2004. Què vaig veure? Home, amb el gruix hi ha perfils diferents. Hi ha gent cultural, diguem, de vessant cultural, que amb un bon tractament poden estar orientats a un canvi, i hi ha gent clarament psicòpata. És a dir, que la dominació i el patriarcat l'exerceixen com un exercici de domini absolutament pervers i destructiu pel seu voltant. Poden ser dones, poden ser homes. I aquest no té solució. Aquest no té solució. Aquest el que hi ha és que posar-li un rètol i be careful, perquè poden destrossar moltes vides, no? I això em referia sobre els autoenganys d'alguns d'aquests personatges que fan coses meravelloses, aparentment, i després resulta que deixen destrosses humanes en el camí.
25: Sí, també és veritat que quan tens un pare, per dir un pare, pot ser una mare, que té un reconeixement social, cultural, artístic, el que sigui, en el seu àmbit, de manera incontestable, massiu i reconegut per tothom, quan ets el fill d'algú d'aquest calibre, tens una dificultat afegida si et vols dedicar més o menys al que es dedicava al teu pare, no? Tots coneixem, suposo, periodistes, escriptors que han tingut fills que ho han intentat de fer aquesta feina i estan absolutament esclafats per la llosa del seu pare, a vegades de manera involuntària, però és així, no? I llavors moltes vegades que jo els he anat veient de prop i seguint, són amics meus, al final troben el seu camí, però els costa molt més que algú que el seu pare o mare no té res a veure amb el món al qual es volen dedicar, no? La figura paterna a vegades és una cosa tremenda, però això també ens porta al... Potser me'n vaig una mica. El tema dels lideratges, que moltes vegades es diu, no? Masculins i femenins, no? Lideratges femenins són d'una altra manera que els lideratges masculins. Jo amb això normalment tampoc estic d'acord. Hi ha lideratges femenins que són... Parlo de l'àmbit de la política, eh?
8: No, de tots.
25: O de tots, sí, que són absolutament tan impresentables com homes, i al revés, hi ha lideratges femenins que són fantàstics com els d'homes, no? Per tant, també crec que això és una restes de tòpics que teníem d'èpoques pretèrites, i que el camí de la igualtat, que ja estem arribant, espero, al final, tot això començarà a estar més repartit.
8: Però queda veritat, feina, eh?
25: Queda molta feina.
8: Queda feina, i sí, i jo crec que, perdona que t'interrompeixi, que hi ha patrons. El llibre de Bourdieu, La dominació masculina, és estructural, i si no estem arribant les dones a poder accedir a determinats llocs de poder de forma natural, com els homes, és perquè encara hi ha aquest sostre.
25: Correcte.
8: Jo li dic sostre de ciment, no és sostre de vidre, perquè és una llosa. De tant en quant hi ha empresaris que tiren del carro i posen a dones, el cas de la Neus, que no és per fer-li la pilota, però és una directora d'un diari, ara, amb una visió i amb una concepció de la premsa molt diferent d'altres, algunes altres dones. Però és que
25: correcte,
8: el món del poder està en mans dels homes. Només cal mirar els diaris. Cada dia, avui surt, no sé també quina...
9: La foto d'ahir dels empresaris.
25: Del G8.
8: Exacte. La del G8, exacte.
9: Només hi havia la García Milà, la presidenta del Cercle d'Economia.
12: I tots els altres homes.
9: I tots els altres, crec que eren 9 o 10. Inclosos els polítics, eren tot homes, sí. I jo no he vist la pel·lícula del Sorogoyen, per tant, no puc opinar sobre la pel·lícula ni el que explica. Estava a la fila del davant del David, el diumenge a la tarda.
12: Sí, a la cua de la bola negra.
9: Estava a la cua de la bola negra. No ens vam veure, tio, però estava al davant.
7: I vas anar amb el meu germà, imagina't.
9: Hi havia tantíssima gent, hi havia una cua espectacular. David i jo, que encara som dels que anem al cinema.
8: Jo també vaig.
9: Sí.
8: Aquesta no l'he vista.
9: Doncs... A mi em va crear l'atenció, i lliga una mica amb el que explicava el David, i suposo que és bo, eh? Bueno, és bo segur. Hi havia molta gent jove, és a dir, perquè aquests dos directors doncs, han aconseguit arribar a un perfil de gent que probablement potser no anirà a més pel·lícules aquest any, o serà de les poques que hi vagin, no? Sí que és veritat... Bueno, després hi ha el fenomen aquest de que no te la pots perdre, no? Mm. Que, en fi... No m'has demanat la meva opinió, per tant, no te la donaré sobre la pel·lícula, però sí que crec que m'interessen més els fenòmens aquests que explicava la Gemma ara, no? D'aquestes masculinitats tòxiques o malenteses actuals, que anar a la generació per entendre'ns dels nostres pares o els nostres avis, que, en fi, tots eren, no sé, tots eren masclistes. No? Perquè, en fi, m'interessa més que els meus germans no ho siguin que no que el meu pare ho fos, que ho era. I el que em preocupa és que hi hagi aquest cert moviment enrere. És a dir, que hi hagi dones que ara donin per bo una certa submissió perquè és la seva manera d'exercir la seva feminitat, i això sí que em preocupa, és a dir, perquè amb la Gemma ho hem comentat moltes vegades, és a dir, la independència d'una dona és la independència econòmica, i a partir d'allà pots ser independent en tots els aspectes de la teva vida. Si no ho ets, doncs aquesta submissió moltes vegades

0: i el tema complex, saps? Vull dir que aquestes formes d'autoritat primitives o irracionals segueixen exercint un poder sobre tots nosaltres, no?
1: Doncs en tot cas és el crit o la perplexitat, diguem-ne, que expressava el David Carabén, i no descarto que algun dia hi haguem de tornar, com deia la Gemma, per tal de tractar-lo de manera més àmplia.
2: Ai, el Jaume. Ai, el Jaume és el que ha dit, ostres, ens quedarà curt el temps.
3: Sí, i aquests temes són els que a mi m'agraden més. La
1: carai, un dia, doncs no, això...
3: Els temes que de vegades parla abans de la tertúlia o després, quan ens ha dit l'Elisenda, la productora, que parlaríem d'això, sí. L'he dit, perfecte.
1: Però això em ve de gust, eh?
3: Un dia que no hi hagi decrets d'habitatge ja ho farem.
4: En plural, a més, no? Sí. Perquè el nen venia de cul i ha sortit bessó.
1: Ara hi anem. És una manera molt visual de definir-ho. Sí, senyor.
4: És boníssima.
1: David, gràcies. Bona tarda.
0: A vosaltres.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i entrem en tot el tema de l'habitatge, els decrets que venien de cul i han sortit bessons.
5: Catalunya migdia.
6: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
7: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
6: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
7: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Grans batutes, grans emocions.
10: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
9: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
10: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
9: Entrades a auditori.cat.
11: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
12: Ciutadans de Catalunya.
13: No us ho creureu.
14: És més fàcil del que et penses.
15: Sorpresa. Així que som-hi, a practicar.
12: T'acompanyeu?
11: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
5: Catalunya migdia.
16: 10 anys.
17: Els llums s'han apagat.
18: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
16: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
18: I ho farem amb un programa especial.
16: El dimarts 29 de setembre.
18: Amb els col·laboradors d'avui.
16: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
18: 10 anys d'esports.
16: 10 anys de ràdio.
18: 10 anys de Tot Costa.
19: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som
7: 3CAT.
1: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Jaume Clotet, la Gemma Calvet i la Neus Tomàs. El dia en què, finalment, el govern espanyol ha aprovat 2 decrets amb mesures urgents per fer front a la crisi de l'habitatge. El govern de Pedro Sánchez, conscient de la transcendència de les mesures, ha demanat que hi hagi ple extraordinari al Congrés dels Diputats per tal de convalidar les mesures aprovades avui, divendres d'aquesta setmana. En el primer decret és on hi ha el pes legislatiu, com ara l'ampliació fins any 2030 de les mesures per evitar els desnonaments de persones vulnerables i la pròrroga temporal de 2 anys dels contractes en vigor fins al desembre del 2028. També hi ha la limitació de la pujada de preu dels lloguers per sobre de l'índex i la regulació de lloguers de temporada i d'habitacions. A més, el govern espanyol prohibeix la compra d'habitatge als fons voltor i, en canvi, preveu bonificacions fiscals pels petits propietaris. En el segon decret és on hi ha la renovació automàtica dels contractes de lloguer de manera indefinida. Sembla que l'estratègia del PSOE ha estat fer un primer decret amb les mesures consensuades i que poden aprovar els partits que van donar suport a la investidura de de Pedro Sánchez i, en canvi, en el segon decret hi ha les discrepàncies amb Junts i amb el PNB. Potser per això aquest migdia hem vist una cosa insòlita fins ara. A la conferència de premsa habitual del Consell de Ministres hi han comparegut els ministres socialistes, inclosa, per descomptat, la titular d'Habitatge, la ministra Isabel Rodríguez. Els ministres de Sumar, en canvi,

0: canvi, han comparegut a part per donar el seu punt de vista. Anem a Madrid, que qui ho ha seguit tot el matí ha estat la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Primer de tot, encara no hem vist la lletra petita. No tenim els decrets, no sabem exactament com està redactat. El govern espanyol fins i tot reconeix que no els té escrits encara del tot. Però què sabem de les mesures que inclouen els decrets i de com ha anat aquest matí, que com molt visualment deia la Neus, el nen venia de cul i ha acabat sortint bessonada.
1: I a més, ara, mira, la ministra d'Habitatge acaba de fer una frase que jo crec que resumeix el matí i com s'ha acabat aprovant aquests dos decrets. Acaba de dir Isabel Rodríguez a la roda de premsa, quan se li ha preguntat per més detalls d'aquests dos textos, ha dit que té un cacau mental, que ara mateix no sabia si aquesta mesura la trobava en un decret o a l'altre i no trobava on tenia els papers per detallar algunes d'aquestes mesures. O sigui, que imagineu-vos...
0: Si la ministra té un cacau mental, els que no hem estat allò en la pomada, que diuen en castellà, doncs encara anem més perduts.
1: I sobretot perquè en un tema com aquest, que hi ha tanta lletra petita i poden haver tantes excepcions, no? Si ens quedem a grans trets de quines són les mesures que s'aproven, és una cosa, però quan baixem al detall, que és el que intentarem fer en les properes hores, quan tinguem el text definitiu, perquè nosaltres fins ara només hem vist l'esborrany que va enviar ahir la nit al Ministeri d'Habitatge als grups. Hi ha hagut canvis sobre aquest esborrany, perquè finalment el PSOE sí que s'ha mogut i ha inclòs algunes de les mesures que demanava l'Esquerra, per exemple, doncs, ampliar la prohibició de desnonar fins al 2030, però ull aquí que hi ha moltes excepcions, que és el que haurem de veure, perquè la prohibició genèrica és pels fons voltor, però quan li hem preguntat ara a la ministra què s'ha definit com a fons voltor i entraran tots els fons d'inversió, tampoc ha sabut contestar la pregunta, per tant haurem de veure com queda detallat. I després, sobretot, veure com queda aquest primer decret, que tu deies que és el decret més genèric, que inclou la majoria de mesures, per exemple, també la pròrroga dels contractes que caduquen entre avui i l'1 de gener del 2029, només es podran apujar un 2%, i això es fa així doncs, per evitar pujades abusives de preu, per exemple, en les comunitats on no s'aplica la llei d'habitatge. I aquest primer decret, que és el que té el gran gruix, i que és el decret que la ministra d'Habitatge diu que ha negociat amb tots els grups, amb dreta i esquerra, que confia salvar el Congrés doncs, divendres quan es votin, i feia ara mateix aquesta crida, no?, tant a Junts com al PNB, però també als socis d'Esquerra com Podem, que ja hi estan posant pegues, doncs que s'hi sumin i que no ho vetin divendres al Congrés.
2: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto que tenemos ante nosotros y que hemos conseguido un equilibrio en el que la inmensa mayoría de los españoles, voten a quien voten, pueden verse reflejados.
1: Això, Òscar, pel primer decret. Perquè pel que fa al segon, que recull la petició de sumar i també la del sindicat de llogaters, que és aquesta pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes de lloguer, com passava doncs, als anys 80 i com fan altres països, Isabel Rodríguez ha estat molt més escèptica, ha reconegut que no ho tenia pactat amb la resta de grups, que s'han vist forçats a incloure-ho doncs, perquè pressionava a sumar i perquè ho demanaven, i no les té totes a que això s'aprovi divendres al Congrés.
0: I és per això, perquè no hi ha aquest pacte, que al final han acabat trossejant els decrets, no? Com hem arribat fins aquí, que hi hagi dos decrets i no pas un, perquè no hi havia acord.
1: Sí, sobretot per no posar en perill tot el text, no? Ja és habitual, no és el primer cop que el PSOE o el govern espanyol acaba fent això, ja va passar el gener, recordareu, quan es va intentar preservar la majoria de mesures d'habitatge i també d'escut social per fer front a la pujada de preus per la guerra, que anaven a un decret i després es va posar en un segon decret la congelació dels preus dels lloguers. Aquest cop s'ha fet el mateix per evitar que caiguin totes les mesures, es deixen en un segon decret aquestes que són més difícils d'aprovar en boca del govern espanyol, perquè reconeixen que segurament ni Junts ni el PNB s'avindran doncs, a aprovar aquestes mesures. Veurem, perquè, com tu deies, els grups tampoc tenen el detall dels textos, estan esperant doncs, que el govern espanyol els hi enviï per analitzar-los, i no només per dir si donen suport al segon decret, que serà molt complicat, sinó fins i tot al primer, perquè Junts per Catalunya ja avisava ahir que el PSOE s'estava allunyant del que tenien pactat amb ells, incloent doncs, coses que demanaven sumar les esquerres i que, per tant, podien fer perillar també aquest primer text.
0: I això que s'ha produït aquest matí, estranyíssim, de que ha comparegut d'una banda els ministres socialistes i de l'altra els ministres de Sumar. En teoria formen part del mateix govern, però han comparegut després del Consell de Ministres pràcticament a la mateixa hora i en dos escenaris diferents.
1: Sí, jo crec que és el capítol, no sé si dir-li així, però més descarat d'aquesta relació amor-odi que tenen els socis del govern espanyol, Sumar i el PSOE. És veritat que l'aprovació d'aquests decrets arriba en un moment molt concret. Hi ha tota la pressió al carrer després del desnonament de la Mari Carmen. Hi ha també eleccions a la vista i aquí el que passa doncs, és que cada grup i sobretot també els socis del govern espanyol volen marcar perfil i cadascú vol reivindicar doncs, les seves mesures fins al punt que avui el Consell de Ministres ja ha començat amb retard perquè Sumar es negava a entrar-hi si el PSOE no cedia i acceptava algunes de les seves propostes. Finalment ha estat això, trossejant els decrets. I després ha passat això, que a la mateixa hora que compareixien quatre ministres socialistes, entre ells Isabel Rodríguez, per anunciar quines eren les mesures que s'acabaven aprovant, Sumar contraprogramava i feia una roda de premsa des del Ministeri de Yolanda Díaz amb tots els ministres de Sumar. Per tant, el que ens deien quan els hi hem preguntat, escolteu, per què feu això, ens han dit és que nosaltres volem donar la nostra versió del que s'ha aprovat aquest matí, com venint a dir que la versió que estava donant Isabel Rodríguez doncs, no seria la majoritària del govern espanyol. Si vols, sentim el ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, com ho ha justificat.
3: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto incorporando esa única medida. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Yo le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Nosotros, los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
0: Doncs això és el que ha dit el ministre Pablo Bustinduy. Ara el dubte és què passa divendres. Divendres hi ha aquest ple extraordinari en què s'han de votar aquests decrets, a veure si tiren endavant o no. Sembla que un ho podria tenir més fàcil, l'altre ho té més complicat. Caldrà veure què fan, per exemple, els socis d'Esquerres del govern. Podem saludar Edna Estrems, és diputada d'Esquerra Republicana. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Què li sembla com ha quedat tot plegat i que això s'hagi acabat aprovant en dos decrets separats?
4: Bé, d'entrada ens genera certa desconfiança que el govern presenti dos decrets, és evident, però com estava comentant la Paula fa uns segons, no tenim els textos i per tant és molt difícil que puguem concretar una posició si no llegim la literalitat i com han quedat recollides alguna de les mesures que s'han modificat des d'ahir. És cert, el govern, el Partit Socialista en concret, s'ha mogut en algunes de les tesis d'Esquerra Republicana, però fins que no veiem com està escrit no podem dir que estiguem d'acord.
0: La música que els hi arriba, però sense tenir la literalitat de les paraules, és que bona part de les demandes que tenia Esquerra Republicana estaran recollides en els decrets o estem en que no?
4: Les converses que hem tingut pre-Consell de Ministres i les informacions que ens arriben a nivell de premsa, sobretot, ens diuen que sí, que hi ha hagut moviments i que s'han incorporat diverses mesures d'Esquerra, algunes de forma literal i íntegra, al Real Decret.
0: I les peticions que ha fet Junts per Catalunya, si estan recollides, invaliden els decrets per vostès o no?
4: Perdona, a l'inici de la pregunta no l'he sentit.
0: Si les peticions que feia Junts per Catalunya en la seva negociació amb el govern espanyol, si estan recollides en els decrets finalment, invalidaran el suport d'Esquerra Republicana o no aquests decrets, si es recullen aquestes peticions de Junts per Catalunya?
4: A veure, fer política és entendre que no sempre és tot 100%, no? I, per tant, som conscients que hi haurà propostes de Junts per Catalunya que Esquerra Republicana no els hi donaria suport o no validaria en una altra circumstància, però estem en un moment d'urgència i jo crec que s'ha de tenir molta altura de mires i hem de ser conscients que no aprovar res és un fracàs estrepitós. I, per tant, som conscients, de fet, som conscients que hi haurà algunes mesures de Junts per Catalunya que nosaltres no només no creiem que no solucionaran el problema, sinó que és possible que en donin més, però creiem que no invaliden a tota la resta que sí que poden ajudar la ciutadania. Però, insisteixo, fins que no ho llegim, no podeu donar per fet res, perquè ho hem de llegir.
0: Per tant, ara mateix no podem dir si Esquerra Republicana aprovarà o no un, dos o cap dels decrets de divendres.
4: Molt difícil d'hipotecar ara mateix això sense llegir-ho, sí.
0: Doncs estarem pendents de conèixer la literalitat de la proposta. Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saludem a Gerardo Pisarello, és diputat dels Comuns. Diputat Pisarello, bona tarda.
5: Què tal? Molt bona tarda.
0: Què li sembla que s'hagin... Faig la mateixa pregunta que abans amb Esquerra Republicana, que s'hagin aprovat dos decrets i no pas un.
5: Bé, primer el que haig de dir, que a mi em sembla que és un dia avui d'una gran victòria ciutadana, d'una gran victòria popular, perquè li puc assegurar, i la meva companya Edna d'Esquerra Republicana també ho sap, fa una setmana era impossible moure el Partit Socialista en res. I de sobte doncs, s'han incorporat, en principi, ja veurem la lletra petita, coses que eren impensables, com la pròrroga dels contractes, com la prohibició de desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. És a dir, si tot això és així, hi ha molta gent ara de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, moltíssima gent en situació molt dura, la mateixa o pitjor fins i tot que la Mari Carmen, que jo crec que deuen estar molt, molt contentes, no? Per tant, des d'aquesta prevenció, ja dic, jo crec que s'ha desencallat una situació que els partits d'esquerres no podien desencallar només des de la institució i s'han desencallat des del carrer. I, per tant, això pot mostrar que moltes vegades es diuen que hi ha coses que són impossibles, però que quan la ciutadania es mobilitza es fan possibles. I s'ha aconseguit en una setmana, per la valentia de la Mari Carmen i per la presència dels sindicats de llogaters i llogateres organitzats, coses que no s'havien aconseguit, jo diria, possiblement en tota la legislatura.
0: Que aquesta pròrroga dels contractes a indefinits, que vagi en un segon decret, tem que sigui una manera de posar més fàcil que decaigui després de la votació del divendres?
5: Bueno, això li hauríeu de preguntar al Partit Socialista, però crec que el que hem de fer nosaltres... Ara ens queden uns quants dies. Aquí a Madrid hi ha moltíssima gent acampada sol, hi ha hagut manifestacions al conjunt de l'Estat, ahir vam veure moltíssima gent a Barcelona dient-li a Pedro Sánchez que això no podia ser una farsa, i per tant del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats. I per tant, perquè també la renovació automàtica dels contractes de lloguer, que sempre és important recordar-ho, és una cosa que existeix a Alemanya, que existeix a Anglaterra, que existeix als Països Baixos, és una mesura de sentit comú que existeix a molts llocs, que és que quan a tu se t'acaba el teu contracte, te l'han de renovar, tret que hi hagi una situació excepcional, com que el propietari el vulgui recuperar o que el vulgui deixar els seus fills. És una mesura molt de sentit comú. Jo crec que des d'ara fins al divendres els carrers s'han de ser decisius.
0: Anava a dir que aquesta era una línia vermella per Junts per Catalunya o pel PNB, que són necessaris per tirar endavant aquesta mesura el divendres.
5: Jo li diré una cosa. Hem de veure la lletra petita, però si Junts i el PNB voten el primer decret, estaran votant coses amb les que estaven en contra fa una setmana darrere.
0: Però vol dir, quan dius si voten, vols que contempla que no el votin ni tan sols el primer decret?
5: Bueno, jo espero que el votin, perquè, ja dic, hauran d'explicar davant de milers de persones, moltes de les quals segurament són fins i tot votants de Junts o fills de famílies de Junts, hauran d'explicar per què condemnen a gent a situacions de carrer totalment inacceptable quan els fons voltors estan tenint guanys milionaris, quan s'està produint una concentració de la riquesa immobiliària com no s'ha vist mai. És a dir, que estem davant d'una cosa de sentit comú. I aquest cop, o per primer cop, la ciutadania ha parlat i ha parlat molt fort. Ha parlat fort a casa nostra, ha parlat fort a Madrid, ha parlat fort a Sevilla. És a dir, és un clam generalitzat que no està passant només a l'Estat espanyol. Perquè si mirem el que està passant a Berlín, si mirem el que està passant a altres ciutats, a Nova York, hi ha una lluita global pel dret a l'habitatge contra l'especulació i la concentració de propietat immobiliària. I jo crec que bueno, tothom haurà de fer el que ha de fer. Nosaltres, de moment, ens mantenim al costat dels sindicats de llogaters i llogateres, al costat de la ciutadania, i creiem que d'aquí al divendres poden passar moltes coses que facin que grups que fins fa poc no veien determinades mesures entenguin que aquestes mesures són de sentit comú i són més transversals del que es pensen.
0: I deixem fer-li una altra pregunta. La imatge aquesta de veure els ministres del PSOE compareixent en una banda, fent la compareixença després del Consell de Ministres, i els de Sumar, que és el seu partit, en una altra, no és una imatge de debilitat i de divisió molt evident?
5: Al contrari, crec que és una manera d'aclarir davant la ciutadania que allà dins del govern hi ha una força política, que som els diferents partits que integrem Sumar, que hem tingut posicions molt semblants a les que pot tenir Esquerra Republicana, EH Bildu, les forces, diguem-ne, que també defensen el dret a l'habitatge i que no estan al govern, i que el Partit Socialista no ha aprovat cap mesura sense que rebi pressió i sense que es vegi arrossegat, no? Pensem que nosaltres, a casa nostra, el senyor Collboni va decidir aplicar el 30% i no desnonar a la gent de la Casa Orsola gràcies a una pressió ciutadana brutal. I el mateix està passant aquí. Coses que la ministra d'Habitatge ens deia que no es podien fer, doncs, de sobte, sí que es poden fer, perquè la gent ho demana al carrer. Mm-hmm. Doncs això està canviant, i nosaltres també volíem escenificar aquest posicionament perquè no tenim la mateixa mirada que el Partit Socialista. Si el Partit Socialista canvia de posició, Nosaltres ho celebrarem perquè això és bo per la ciutadania, però crec que tenim l'obligació de mostrar que el dret a l'habitatge, que per nosaltres és absolutament central en el moment en què estem, perquè s'endú el 40, el 50% dels salaris de moltíssimes famílies o les condemna a quedar-se al carrer, ha de ser una prioritat absoluta. I perquè sigui una prioritat absoluta, cal una valentia que el Partit Socialista no ha tingut pràcticament mai.
0: Gerardo Pisarello, diputat dels Comuns, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Al contrari, a vosaltres, moltes gràcies.
0: Hem sentit Esquerra Republicana i els Comuns a sumar. Tots dos estan més aviat per aprovar els dos decrets, tot i que Esquerra Republicana posa allò l'asterisc de quan els llegim perquè no tenim la literalitat. Hem parlat amb Junts per Catalunya, hem demanat també una entrevista amb Junts per Catalunya en aquesta segona hora, i ens han dit exactament el mateix, que com que no tenen la literalitat de l'text, com que no saben exactament què diuen els decrets, prefereixen no fer declaracions fins a conèixer exactament què és el que diu el decret. Per tant, de moment, Junts per Catalunya no valora, perquè, amb tota la lògica del món, consideren que fins que no puguin llegir el text no poden dir si estan a favor o en contra. Qui ja s'ha mostrat radicalment en contra del fet que vagin per separat en dos decrets diferents és un altre dels socis que també és necessari per votar-los. A més, des de l'esquerra, Podem, Ione Belarra ja deia que, per ells, el fet que vagin en dos decrets i no en un de sol és una enganyifa.
6: Esta vez el divide y vencerás no va a colar. Creo que es evidente que dividir el decreto entre uno que tiene más posibilidades de salir y uno que sí o sí va a caer, que es el que contiene la medida que podría tener un enfoque más estructural frente a las medidas pura y exclusivamente de coyuntura, es evidente que es una trampa.
0: Doncs no sé com ho veieu.
7: Ara escoltant a la senyora Ione Belarra, tu has dit que és un soci, jo crec que Podemos ja fa temps que no és soci del govern, no?
0: Però, cert.
7: Ella deia, el divide y vencerás no funcionarà, no? Clar, i el tot o res potser tampoc. Perquè jo crec que no... O sigui, hi ha diferents escenaris de cara al divendres. Deia el senyor Pisarello que hi ha temps. Sí, en fi, hi ha temps, però aquesta negociació s'ha fet ràpid, és veritat, per la pressió del carrer, però no és massa seriós que a aquestes hores un govern hagi aprovat dos decrets, que la gent que l'hagi d'aprovar encara no sapigui que diuen els decrets. Què diuen vol dir, quan deies tu la lletra petita, vol dir que ens podem imaginar que la Moncloa i el Ministeri de Justícia i el d'Habitatge i a no sé quins altres, hi ha uns senyors i senyores juristes intentant redactar i blindar aquests acords polítics que han arribat aquest matí, no? Per tant, escenari 1, s'aproven els dos. Jo ho veig complicat, perquè si ho han separat és perquè saben que el segon, el de la renovació automàtica dels lloguers...
0: A Junts per Catalunya no el sentirem després de l'aprovació dels decrets, però aquest matí Míriam Nogueras ha estat al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell i ella continua dient que per Junts per Catalunya és una línia vermella la renovació indefinida dels lloguers.
7: I el PNB no ho ha dit tan taxativament, però ho ha donat a entendre. Per tant, que opció 1, que s'aprovin els dos. Ho veig complicat. Opció 2, que s'aprovi el primer, que és aquest que és més ampli, i que el segon es tombi. I, per tant, que el govern i Sumar i Esquerra Republicana i Agbildu i no sé qui més, perquè serien aquests, diguin no s'ha aprovat per culpa de la dreta. I, per tant, això és el que hauríem fet nosaltres si el Parlament fos d'una altra manera. Cosa que és qüestionable, perquè l'anterior legislatura era d'una altra manera i no es va aprovar cap decret. Per tant, en fi, doncs segurament, si no haguessin esperat tant, no tindrien els problemes que tenen. I tercer escenari, que no se n'aprovi cap perquè Podemos consideri que són insuficients els dos, havien d'estar en un i que, per tant, no aproven ni una cosa ni l'altra. També és complicat, és a dir, perquè al final Podemos es pot erigir com a... pot intentar erigir-se com a portaveu de la gent que està a les places. Crec que la gent que està a les places, generacionalment, ja no són els del 15M. Crec que, a més, el 15M doncs, es demanaven moltes coses i es concretava poc, aquí es concreta més, i, per tant, també han de mesurar el seu nivell de pressió. És lògic que avui pressionin i que d'aquí al divendres pressionin, però jo crec que si el...
0: Entre la pressió i el trencament, que suposaria votar en contra, hi ha un pas, que es pot
7: exacte,
0: fer, però
7: es pot fer...
0: s'ha de dormir molt.
7: Exacte, i una última, jo crec que si quan han fet els dos decrets és perquè ja saben que un sortirà i l'altre no.
8: Jo estic molt d'acord amb aquest anàlisi, però a més, potser hi afegiré coses menys políticament correctes en el sentit de l'anàlisi, però honestament ho vull compartir, no? A mi em sembla que el posicionament que ha mostrat la diputada d'Esquerra Republicana m'ha semblat molt seriós i molt rigorós en relació a aquestes expressions que ha fet servir, no? D'altura de mires, de saber cedir per trobar un acord. Ha fet servir un llenguatge de construcció democràtica, cosa que és d'agrair, és d'agrair. En canvi, el missatge que ha donat el senyor Pisarello és una mica el que ens tenen acostumats, no? Que és gràcies a nosaltres, gràcies a nosaltres, gràcies als carrers que som nosaltres. Escolta, com deia la Neus, hi ha hagut molt de temps per fer aquest viratge normatiu. L'emergència habitacional, portem anys amb aquesta emergència habitacional. A mi em fa sospitar molt l'escena de l'altre dia, de l'Ada Colau, abans de la Mari Carmen, amb un pelotó antidesnonament, després de molts anys de no haver-hi anat, tot i no estar en l'Ajuntament. Em va saltar la xispa de dir, ui, comencen eleccions, i això no és tan innocent. No dic que no estigui bé, dic que és molt oportunista. I ho sento, però des del punt de vista de l'anàlisi polític, crec que això no els anirà bé, perquè la gent és intel·ligent. La gent veu les coses com es fan. I aquest viratge que ha fet Junts, per exemple, amb els fons voltor, vol dir que s'està buscant aquest comú denominador, que fa un temps no es plantejava. El tema dels propietaris, és cert que els altres països tenen aquest contracte indefinit, i jo l'he defensat sempre, però també hem de dir que sempre que el propietari estigui d'acord amb seguir llogant el pis, perquè hi ha propietat privada. Per tant, si el petit propietari ja ha decidit que aquell contracte que acabava li permetia disposar del pis a nivell personal i no el volia tornar a llogar, això és indispensable d'acreditar, trobo que obligar-lo a llogar-lo 2 anys més...
7: En teoria això ja, no pot... Sí. O sigui, per això falta la lletra petita, perquè en teoria
8: exacte.
7: I que ara, que hi ha en alguns casos ja és així, és a dir, si tu el vols posar a la venda o el vols per lloguer per un familiar
0: acredites
7: directe...
0: Acredites que el necessites, clar, per exemple, per un fill, però clar, ho has d'acreditar. No val dir-ho, sinó clar, que ho has d'acreditar.
8: Bueno, i de vegades has d'anar al jutjat i triguen molts mesos. És a dir, jo crec que els decrets són molt importants, com tu dius ara, com es redacti això, és molt important. Què és saludable? Que hi hagi una cultura política d'acord i que tant el PNB com Junts, com el PSC... estigui claudicant. Jo insisteixo en el tema dels fons voltor i avui he llegit una notícia molt de passada que ja hi ha algunes mesures que alguns fons voltor estan prenent perquè s'està veient que el tema reputacional i el tema de negoci, potser alguna base ètica, no sé si encara en queda, però potser sí, els ha fet recapitular amb certes mesures. I jo crec que això és positiu, que s'estigui movent, és positiu el comú denominador, aquest mínim comú denominador, i per això calia fraccionar.
7: Una cosa, quan dius que el Junts s'ha mogut amb els fons voltor, és evident. També s'ha mogut el PSOE, perquè hi ha una cosa en la que té raó Sumar. Ells ho van plantejar i el PSOE no va deixar ni que es tramités.
8: Sí,
7: es va abstenir,
8: sí.
7: I la proposta no es va votar perquè ni es va debatre. Vull dir que s'ha mogut, mogut Junts i s'ha mogut
9: això
7: el PSOE.
9: És veritat, però per començar, falta definir què és un fons voltor, perquè no se sap. I segons he llegit, seran aquells empreses que comprin un edifici o una casa per sota del preu taxat o estimat i, per tant, per especular, diguem, pujant el preu després. Per tant, això tampoc queda molt clar que és un fons voltor. Segurament hi ha grans fons d'inversió que compren pisos i no són fons voltor amb aquesta definició estricta. Després, estic molt d'acord amb el que heu dit, però hi ha un tema de fons que és constant, que és les eleccions que hi ha l'any que ve, sí, generals i municipals. De fet, el que ha dit Gerardo Pisarello, candidat dels Comuns a l'Ajuntament de Barcelona, quan l'entrevistava a l'Òscar, pensava, com és que no parla de Barcelona? I, efectivament, ha parlat del senyor Collboni i de Barcelona. Per què? Perquè està en campanya. I quan la Neus diu que és poc probable, però pot passar, que Podem tombi els dos decrets, a mi no em sembla tan descabellat. Per una raó.
7: No, jo dic que és un dels escenaris.
9: Per una raó, els que estan acampats, i últimament la senyora Arcarazo, el que estan dient és posar el foco contra el PSOE, constantment. O sigui, no és ja contra la dreta, els especuladors, els fons voltors, que també és contra aquest govern que no fa la feina, i de fet la vaga general que estan especulant de fer, evidentment va contra el govern. Per tant, en una posició d'eleccions de l'any que ve, tal com està Podem, que és un partit molt petit, que ha de jugar molt fort per sortir, agafar aquesta carta i tombar els dos decrets dient que això no resol el problema i que el PSOE està cedint davant de X, li pot servir. Hi haurà gent que s'emprenyarà, moltíssima gent, però a nivell electoral, que és el que estan pensant tots, per cert, quan dieu que Junts ha fet un canvi, que és veritat que l'ha fet, evidentment també pensa les eleccions, el PSOE també pensa les eleccions, tothom pensa les eleccions, i la dreta, que calla, també pensa les eleccions.
7: No, és millor, perquè Feijó, abans de saber que hi havia dos decrets i abans de saber més o menys el que d'ell, ja ha dit que s'hi oposarien.
9: Exacte.
0: Directament.
1: Sí, però a més a més...
0: Espera, perquè hem sentit les reaccions polítiques d'alguns partits polítics, esteu parlant també sobre quines són les posicions polítics, però al final també hi ha altra gent que no és d'un partit polític directament i que també està molt implicada en les protestes. Per exemple, el sindicat de llogateres. Un dels seus portaveus és l'Enric Aragonès. Enric, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Amb el fet que hi hagi dos decrets, amb aquests dos decrets que s'han aprovat avui, tot i que esteu com nosaltres i com els partits polítics que no tenim encara el redactat dels decrets, us sembla una bona solució? Esteu decebuts? Com ho valoreu, el que ha passat avui a Moncloa?
10: Bueno, el que hem vist, i ara ho estava comentant alguns dels tertulians que hi havia, és que el govern i els partits i diversos partits i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra. Per tant, això és evident, no només... O sigui, no, el desnonament de la Mari Carmen ha sigut un detonant, però aquí el que s'ha expressat és un cansament... acumulat durant molt de temps, de molta gent patint quan se li acaba el contracte de lloguer, veient com els veïns marxen i es converteixen els pisos en co-livings, havent d'assumir abusos per por de fer enfadar l'amo del pis i que no te'l renovi, i per tant ha sigut això el que els ha passat per sobre. Aleshores, moltes de les mesures que plantejàvem estan en aquests dos decrets que s'han aprovat avui, a falta de veure també, com dèieu, la lletra petita, perquè hem vist tantes vegades com són aquestes escletxes les que després el lobby immobiliari aprofita per anar en contra del que persegueix la llei, que ho hem de veure molt. De fet, us dic més, bona part d'aquestes mesures que nosaltres portem reclamant de fa temps, que vam registrar en una llei ja el juliol del 2024, era per tapar els forats que havia deixat expressament el PSOE en la llei d'habitatge anterior i per on se n'està colant tantíssims rendistes, no? Com els lloguers a temporada i d'habitacions, entre d'altres. Per tant, totes aquestes mesures s'han d'aprovar. S'ha d'aprovar les congelacions durant el contracte, les pròrrogues, la regulació dels lloguers a temporada i d'habitacions, la suspensió dels desnonaments i també la renovació automàtica de contracte. Perquè això... és que és de mínims. És a dir, això és donar resposta als forats que el PSOE havia deixat expressament a la legislació fins ara i recuperar aquestes eines de protecció social de mínims que havíem tingut durant un temps. Però anem molt més enllà, evidentment. No ens podem conformar amb congelar uns preus que estan infladíssims, calen mesures contra l'especulació i cal, que és molt important dir-ho, un parc d'habitatge públic com Déu mana, amb un model que de veritat protegeixi la gent i amb unes xifres que ens puguem prendre seriosament.
0: Temeu que els contractes indefinits, la renovació indefinida dels contractes, que era una de les peticions que teníeu i que, per exemple, Sumar també defensava, que hagi estat en un segon decret i per separat és preparar el terreny perquè no s'aprovi i que decaigui? Temeu que aquesta mesura decaigui divendres al Congrés?
10: Bueno, és fàcil de pensar que el PSOE ha volgut fer això perquè ha intentat negociar amb molts partits alhora. Nosaltres defensem aquesta mesura, com totes les altres, i ho hem estat dient durant tot aquest temps, sobretot per una cosa, que els desnonaments arriben un dia en què ve la policia, la comitiva judicial a la porta, però els desnonaments comencen quan s'acaba un contracte de lloguer i l'amo del pis, sense haver-te de donar cap explicació, et diu que te'n vagis al carrer, segurament perquè li llogarà un altre, a vegades fins i tot colant-li una pujada de preu que serà il·legal o tirant amb un lloguer de temporada o el que sigui. La majoria de desnonaments en aquest país s'estan produint per això, per contractes que s'acaben i rendistes que decideixen fer fora la gent de... No són per impagament la enorme majoria dels desnonaments com a vegades es vol fer creure o es vol fer semblar. Per tant, creiem que és important que a l'hora que es prenen mesures per quan arriba el dia del desnonament, també es prenguin mesures per estalviar aquest patiment i aquesta inestabilitat als llogaters. També us diré una cosa, és a dir, fins i tot la gent que no acaba marxant de casa, que no l'acaben fent fora de casa, el nus a l'estómac que se't fa, i això qualsevol llogater ho sap, quan se t'acosta la finalització del contracte i saps que rebràs una trucada o un correu de la immobiliària, aquest nus a l'estómac fa que acabis acceptant moltes vegades condicions que saps que són abusives. És a dir, quanta gent no ha acabat arreglant una caldera sabent que l'hauria d'arreglar l'amo del pis pensant que si es queixa gaire, quan se li acabi el contracte, no li renovaran. O quanta gent ha hagut d'acceptar condicions en un contracte nou perquè si no acceptava aquelles condicions que saps que són abusives i que no t'haurien de colar, però que si no les acceptes és que no et faran un contracte nou. És per això també que cal la renovació automàtica de contractes.
0: I l'última, plantegeu mobilitzacions d'ara a divendres quan s'han de votar els decrets? Espereu a veure què passa divendres al Congrés dels Diputats o quin és el futur immediat, diguem-ne, de les mobilitzacions i les protestes?
10: No, no, sens dubte, les mobilitzacions seguiran. Aquests decrets s'han de veure convalidats divendres i fins i tot si es convaliden tots dos divendres, això no s'acaba aquí. No va començar la setmana passada i no s'acaba aquí. Ho hem dit, hi ha mesures que van molt més enllà i cal, sobretot, que aquesta indignació que s'ha expressat també es converteixi en organització. És a dir, hem vist com la Mari Carmen no és només una senyora gran a qui van desnonar amb 87 anys, és una sindicalista que portava 7 anys lluitant per poder portar el seu conflicte fins al final i que fins i tot si la feien fora de casa això fos visible i servís justament perquè tanta gent hagi pogut expressar aquesta indignació. Per tant, si tothom aquí intenten fer fora de casa, si tothom aquí l'intenten pujar una colada de... colar una pujada de preu, tothom aquí l'intenten colar condicions abusives, ve el sindicat i resisteix davant d'aquests abusos, això es farà molt més gran i és el que ens toca fer les properes setmanes i els propers mesos i insistim a posar a l'horitzó l'eina que ha tingut la gent treballadora sempre per lluitar pels seus drets, que és la vaga general. Ara mateix, i els sindicats laborals també ho estan dient, de poc serveix una conquesta salarial d'una actualització de salaris, d'una pujada de sous, el que sigui, si després la meitat del sou te l'has de gastar en lloguer. Per tant, el principal factor de desigualtat ara mateix i un dels principals drets de la gent treballadora en aquest país és el dret a l'habitatge i és el que s'està trepitjant i per això parlem de vaga general.
0: És Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
10: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Tinc publicitat pendent, acomiado la Paula Brujats, que la tinc encara a Madrid. Paula, volies dir alguna cosa més?
1: Sí, volia afegir una cosa sobre el context que ara parlava l'Enric, però també el que dèieu vosaltres abans, que també és curiós avui aquesta rapidesa de la Moncloa per votar els decrets al Congrés dels Diputats. Penseu que això no és habitual, hi ha 30 dies per fer-ho, no? I com davant d'aquesta pressió de l'acampada Puerta del Sol, de les protestes del Sindicat de Llogaters a Catalunya, forcen aquest debat divendres, aquesta votació, l'objectiu del PSOE, doncs, dir que ho han intentat, passi el que passi, i el de Sumar, doncs, dir que ells han forçat que s'incloessin mesures més ambicioses i que si cauen, doncs, assenyalar com a culpables els partits que ho tomben.
0: Doncs així és com han anat les coses avui a Madrid. Paula, gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Fem una pausa per la publicitat i ens saludem amb el Francesc Garriga.
11: Catalunya migdia.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Aquí el tens.
12: Ja?
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
16: De veritat, Mallorca era platja, tio.
15: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
17: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
18: Vaig al límit amb tu.
15: Aquí la fama no serveix de res.
19: La Travessa, Expedició Tramuntana. Avui, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Catalunya migdia.
21: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
22: Esto promete, mano.
21: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
22: Huele a compra, mano.
21: A ver, huele. Va.
22: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
21: Venga.
23: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
24: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final
2: vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el club de la mitjanit. I vaig pensar, sona, no?
3: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
13: Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
23: El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
13: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
20: Catalunya migdia.
23: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
18: Amb la primera victòria a la butxaca, el camí cap a Varsovia passa ara per Roma.
23: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
18: Aquest dimecres, a partir de les 6, Roma-Barça a l'antena de Catalunya Ràdio.
23: La transmissió de la Gelmà.
0: Queden 3 minuts per arribar a les 4. Som amb la Gemma Calvet, la Neus Tomàs i el Jaume Clotet. No sé com ho veieu tot plegat.
7: El Jaume és, creu que igual no surt res, no, de tot això. Jo no ho sé, no ho sé.
9: Pel que estan dient des de Podem, i basant-me en el que penso, que és tothom es mou per interès electoral, a Podem, que s'adreça a un públic molt petit però molt polititzat, que és capaç d'entendre per què són capaços de votar que no, no em sembla un disbarat ara mateix.
7: Sí, jo crec que és arriscat també per ells, molt. Perquè clar, ja s'han anat amb aquesta estratègia de confrontació permanent, tot i que moltes coses tenen raó, s'han anat empetitint cada cop més. I és veritat que aquell pastís entre Sumar i Podemos, i aquí també, i Pessiga Esquerra, no, amb aquell, doncs s'ha anat fent tan petit que no sé si això... Ells ho viuen com un revulsiu, com poder aconseguir... Clar. Que aquell votant que podia estar temptat d'anar-se'n al PSOE com a vot útil, doncs no ho faci. I això també explica perquè el Sánchez s'ha mogut, no? Però també em semblaria molt irresponsable per part de tots que després de les corredisses d'aquesta setmana no aprovin res.
9: Però si ho validen, amb què es diferencien? De Sumar, ja no del PSOE, de Sumar.
0: Doncs aquesta és la pregunta que deixa en l'aire el Jaume Clotet. Abans de saludar el Francesc Garriga, perquè queda una mica més d'un minut per arribar a les 4. Garriga, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com estàs?
3: Molt bé, il·lusionat.
0: Perfecte. Ah, molt bé.
3: Perquè avui tinc doble cafeter.
0: Molt bé.
3: Un d'habitual i un de no habitual.
0: Des d'aquí, amb el tiro de càmera que tinc, només en veig un.
3: L'habitual o el no habitual?
0: Veig l'habitual.
3: L'habitual. Doncs el no habitual direu, ah, ostres, perquè tothom el coneix.
0: Ah.
3: Fa molt català. No diguis qui és, ara crec que el veuràs.
0: Ah, ja l'he vist, ja l'he vist. Home, ja està, home. Quina... A més, es coneixen molt, tots dos, no? Clar, home.
3: Avui tenim Catalunya
0: la química,
3: sencera.
0: La química aquí. La tens garantida, aquí, Garriga.
3: Sí, és molt català, això, avui.
0: Si tu te'n vas, ells dos poden fer el programa sense cap problema.
3: Doncs no em donis idees, eh? No, ara ja el tenim preparat, ara el faig.
24: Hòstia, m'has fotut gràcies.
3: M'has
24: fotut gràcies, això que dius. És molt català, això, avui.
3: És molt català, això, d'avui. Sí, molt. Molt.
24: No, fantàstic, és veritat, és molta català, cert.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ho deixem així, ara la gent està pendent de veure qui és el segon cafeter.
3: Quina intriga.
0: Perquè aquesta veu ja l'han reconegut, és la de l'Eloi Vila, i falta el segon, a veure què.
3: Qui serà el segon, la gent que imagini.
9: No havíem quedat que això es donava pas al sistema de la Neus Tomàs, era,
0: És veritat, és veritat, que anava així, Garriga.
7: És excepcional.
0: No, escolta'm.
7: Que per sort nosaltres no tenim càmeres, moltes gràcies,
0: Per sort, exacte. Doncs escolta'm, de seguida el Francesc Garriga amb els seus dos cafeters, un de sorpresa, i el 3 que t'info avui, el debat de política general amb el discurs del president Salvador Illa, que comença de seguida. Nosaltres...
25: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Bon dia. S'acaba de rebre a la ciutat un nou S-Alert de Protecció Civil en canvis pel que respecta a les recomanacions al llarg de les properes 3 hores. No sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe, no baixar soterranis i, si arriba aigua, evitar les zones, pujar a les zones elevades. Si sou a l'exterior, refugieu-vos. Aquestes són les noves mesures que acaben d'arribar a través d'aquest S-Alert. Tot i així, la situació des de Protecció Civil Castelldefels fins ara aquí a la ciutat ha estat tranquil·la, sense incidències reportades. Al llarg de les 9 del matí sí que ha començat a ploure amb més intensitat. Ara mateix ja aquesta ha baixat. Hem tingut petits intervals de precipitació més intensa. Es preveu que aquest episodi d'intensitat que va evolucionant de sud-oest des de Tarragona fins a nord-est Girona, a través del ple litoral i litoral, pugui anar baixant intervals de precipitació intensa amb aquesta manera irregular i localitzada durant aquest matí i migdia i allargant-se amb menor intensitat fins al vespre. A partir d'aquest nou S-Alert s'activa per part de Protecció Civil, es continua amb aquesta coordinació dels serveis municipals i es preveu que durant les properes hores arribin noves comunicacions amb els consells d'autoprotecció i recomanacions, com ens arribaven des de Protecció Civil Generalitat, per aquestes properes 3 hores. I continuem repassant titulars de ciutat. En aquest cas hem de parlar d'un nou premi que arriba per l'àrea de turisme, el Premio Gastronómico Nacional als 5ens Premis Viajar. La ciutat consolida així la seva aposta per la gastronomia com a motor turístic. El reconeixement el van recollir a Madrid el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana, i el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz Chumillas. Un premi que arriba com a prèvia per a aquesta nova edició de la Mostra de Cuina que tindrem aquest dissabte a la ciutat, una nova edició, la 35a, que torna a posar de relleu aquest gran motor turístic de l'àrea gastronòmica local. I la crònica del ple ens deixava el passat divendres al ple de setembre amb l'aprovació de mesures de garantia i protecció del patrimoni arquitectònic. La sessió plenària del 25 de setembre, tensa i marcada pel debat sobre la crisi de l'habitatge, va aprovar la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i Carrer Església número 1. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. D'aquí una hora, una nova actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: De Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Por cierto, en alerta en la comarca del Baix Llobregat, por supuesto Castelldefels también, sobre aguaceros, según indicaban desde Protección Civil, sobre fuertes inundaciones en estas horas del día de hoy. En el programa del día, a las 8 de la tarde, llega Canto Popular Latinoamericano, como todos los martes. Ernesto Duclosón nos hablará de sus contenidos. I en el nostre Castelldefels Coffee, la nostra tertúlia política, avui el Partit Popular i el seu portaveu a l'Ajuntament de Castelldefels, regidor també de Governació, de Neteja i de Llicències, David Soler. Parlarem d'una eina que ofereixen els ajuntaments, la Diputació de Barcelona, sobre la intel·ligència artificial. I també d'una interessant iniciativa que ha unit a l'Escola de Dansa amb l'entitat ISTEA. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Viajando por las ondas.
3: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
5: de la tarde.
2: En Radio Castelldefels.
6: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Castelldefels, així som.
8: Castelldefels Coffee.
9: Doncs com cada dimarts en aquest espai rebem el Partit Popular i en aquest cas ens acompanya el portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels, també regidor responsable de neteja, recollida de silló de residus, llicències municipals i governació, David Soler. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Fem un repàs, si li sembla, el darrer ple una mica convuls.
10: Bueno, una mica complicat, sí, un ple en el qual doncs, moltes persones van voler vindre doncs, a manifestar doncs, la seva problemàtica, especialment relacionada amb la vivenda i la situació que moltes famílies estan patint, doncs, degut a diversos desnonaments que tenim a la nostra ciutat i també doncs, situacions de vulnerabilitat important de moltes famílies. No? I, evidentment, doncs, això es tradueix doncs, que quan algú vol vindre doncs, a llegir un escrit en el ple, doncs, a vegades passa el que passa, no? I el que ens trobem és una situació molt complicada de gestionar i especialment quan moltes vegades doncs, costa no? establir aquest diàleg perquè, evidentment, doncs, la situació doncs, requereix doncs, una atenció més personalitzada i segurament el foro més adient per discutir aquestes qüestions no és precisament el ple municipal, perquè no pots mantenir doncs, aquest contacte de tu a tu i aquesta proximitat que mereixen aquestes famílies que en aquests moments ho estan passant tan malament. No? I, per tant, doncs, jo crec que des de la regidoria s'intentarà doncs, treballar doncs, de forma doncs, més serena amb aquestes famílies per veure quines alternatives tenim a nivell municipal, quan precisament i tothom sap que els ajuntaments no tenen competència en matèria de vivenda. O sigui, és una competència que té la Generalitat de Catalunya i l'Estat i, per tant, doncs, nosaltres poc podem fer en matèria d'habitatge a la ciutat de Castelldefels, més el que estem fent en aquests moments, que s'intenta projectar doncs, alguna promoció de pisos doncs, a la ciutat, fins i tot un dels solars que teníem a disposició doncs, el vam voler cedir a la Generalitat de Catalunya i la Generalitat de Catalunya ens ha denegat doncs, aquesta cessió, perquè consideren doncs, que no reuneix les condicions necessàries a aquest solar perquè la Generalitat pugui construir.
9: Perdona, s'està referint al del carrer Giralda?
10: Sí, correcte, sí, al barri de Vistalegre es podien projectar més d'11 vivendes de protecció oficial i en aquest cas doncs, la Generalitat de Catalunya doncs, no li sembla bé aquest solar. Per tant, a mi el que m'agradaria saber és quina li sembla bé. És a dir, nosaltres a Castelldefels tenim esgotat el terreny en el 99,9%. Un solar que tenim a disposició públic i que podem ser la Generalitat de Catalunya per construir 11 vivendes i ens diuen que no. Jo què vol que li digui? O sigui, em sembla un absurd absolut que la Generalitat de Catalunya estigui demanant sòl públic als municipis per poder executar una competència que tenen exclusiva, com és l'habitatge, i quan se'ls cedeix un solar, en aquest cas a Castelldefels, doncs ens diguin que no.
9: Però quines raons s'han al·legat?
10: No, raons tècniques, que segurament no els surt rentable doncs, poder fer aquesta edificació pel número de pisos que surten. Però és que ara jo crec que no és una qüestió de rentabilitat, és una qüestió de que hi ha una necessitat vital d'habitatge a les ciutats. Si tenim un sòl de terreny públic i la Generalitat ens està demanant perquè vol construir de forma immediata, perquè té els recursos econòmics per fer-ho i la competència per fer-ho, i que se'ns digui que no. Miri, què vol que li digui? Això sí, corren per donar doncs, permisos per construir doncs, tot el que seria la zona de costat d'aquí de Castelldefels, tocant a Gavà, amb tot el que és aquesta gran edificació de més de 4.000 pisos a nivell privat, i aquí no hi ha cap problema. Entonces, per tant, em sorprèn molt que la Generalitat de Catalunya estigui enfocant el tema de la vivenda amb aquesta desídia i aquesta falta de comprensió, perquè 11 vivendes a Castelldefels doncs, poden resoldre la vida a 11 famílies que ho estiguin passant malament, i per tant, doncs, jo crec que aquí la competència de la Generalitat de Catalunya, doncs, com li diuen, doncs, brilla per su ausència, i per tant, doncs, això em preocupa encara més, no?
9: En aquest cas i en aquest sentit, l'habitatge, en el ple també es passava a un punt l'aprovació inicial del projecte del carrer Cadí Balaguer, carrer major d'aquella pastilla on ara hi ha un aparcament en superfície. I en aquest sentit l'oposició ha demanat que aquí es construeixin habitatges. L'equip de govern té una altra idea del que s'ha de fer aquí.
10: Doncs és que no és incompatible, i a més ho hem explicat moltes vegades, perquè la modificació del planejament d'Arcàdia Balaguer suposarà un creixement econòmic per la ciutat molt important, perquè com tots sabem, quan es construeix un mercat municipal, doncs això genera un pols d'atracció al centre de les ciutats doncs, de forma doncs, molt contundent. Això pot acabar beneficiant també a tot el comerç de proximitat que hi ha al voltant, i a més s'està projectant la construcció d'un aparcament soterrani amb més de 400 places d'aparcament de rotació, cosa que és completament necessari al centre de la ciutat perquè no hi ha aparcament, i per tant, doncs, si volem fer créixer el comerç, volem tindre també places destinades a veïns i, per tant, millorar la mobilitat, necessitem construir aparcament. I, a més, quan tota l'edificabilitat que hi havia prevista per pisos doncs, en aquesta superfície l'estem concentrant en un altre punt de la ciutat que encara segurament podria ser fins i tot millor, que és al voltant de la plaça de l'Església, a la cantonada entre el carrer Església i Primer de Maig, que tenim un solar municipal on hi havia l'antiga escola Lluís Vives i que es projectaria tot un nou edifici del 100% de l'edificació amb habitatge públic. Per tant, doncs, jo crec que estem fent una molt bona feina per concentrar tota aquesta edificació en un punt cèntric, un punt de primera, i evidentment que sigui compatible amb la generació de riquesa i un pols d'atracció comercial pel nostre municipi, que a més això el que farà és generar llocs de treball a la nostra ciutat. Per tant, doncs, jo crec que l'oposició en aquest cas s'equivoca a plantejaments, perquè no vol dir que sigui incompatible construir un mercat municipal en crear vivenda doncs, de protecció oficial o vivenda pública doncs, per aquelles persones o aquelles famílies que ho estiguin passant pitjor. Per tant, doncs, jo crec que el govern municipal que està fent és una aposta decidida per totes dues doncs, opcions, i per tant, doncs, si tot plegat la Generalitat de Catalunya ens dona ja el vistiplau definitiu a aquest planejament, doncs ens posarem en marxa perquè això sigui una realitat la propera legislatura, tant una cosa com l'altra.
9: En el ple també es va llegir un escrit per part de l'entitat Marea Blanca fent preguntes respecte al triambulatori.
10: Sí, fins i tot doncs, també es va doncs, manifestar doncs, no, la preocupació de moltes famílies de Castelldefels per què succeirà amb la redistribució doncs, dels ambulatoris i també doncs, de quina serà doncs, l'atenció que es prestarà a cada un d'ells. I sí que és veritat que la regidora en aquest sentit doncs, va donar totes les explicacions i a més va emplaçar doncs, a properes reunions per anar clarificant doncs, tots aquests dubtes, totes aquestes preocupacions, aquests neguits que tenen doncs, moltes persones que estan doncs, involucrades també en aquesta lluita que és el millorar la sanitat pública de Castelldefels. I aquí doncs, estem treballant de forma incansable, sobretot exigint a la Generalitat de Catalunya no només que posi en marxa ja definitivament aquest tercer CAP, sinó que ja treballin amb la creació de l'Hospital de Castelldefels. No pot ser que nosaltres, com a municipi doncs, prioritari d'aquesta zona del Baix Llobregat, a més amb més de 70.000 habitants i amb una població flotant a l'estiu de més de 2 milions, doncs, home, crec que ja és més que necessària doncs, aquesta projecció d'aquest hospital que doni cobertura no només als veïns de Castelldefels, sinó tots aquells que venen també a gaudir de Castelldefels i també dels municipis que al voltant.
9: Destacaria alguna cosa més de l'hora del dia abans de passar a comentar les mocions?
10: Doncs no, la veritat és que doncs, pels diferents motius que van succeir en el ple doncs, va ser un ple força curt, al que estem acostumats, i algunes de les mocions van ser retirades o no es van poder debatre. Per tant, doncs, esperem doncs, que els propers plens doncs, siguin doncs, uns plens més constructius i sobretot en els que podem aportar més solucions i que, evidentment, doncs, aquestes problemàtiques doncs, ja més concretes les podem tractar en un altre moment en el qual doncs, puguem trobar millors solucions.
9: Doncs passem ara a parlar de la Junta Local de Seguretat, que es va celebrar la passada setmana. Han baixat els delictes a Castelldefels un 0,2%. Ahir ho comentàvem amb l'alcalde, l'espai parlament alcalde, va destacar alguns dels delictes que al seu parer doncs, han baixat i són molt positives aquestes dades.
10: Són les dades molt positives perquè a més marquen una tendència durant els últims 4 anys, que és que portem 4 anys consecutius reduint els delictes a Castelldefels. I jo crec que, i vostè porta uns anys doncs de periodista en aquesta casa, i suposo que recordarà poques legislatures en què tots els anys de la legislatura s'hagin reduït els delictes a Castelldefels. Jo crec que això és una molt bona notícia per Castelldefels. I més quan tenim doncs, un entorn cada vegada més hostil, en el que el creixement dels delictes és algo que està a l'ordre del dia, on tenim factors com la multireincidència doncs, que estan provocant devastalls a molts municipis, a grans problemes de convivència, i la veritat és que Castelldefels, per quart any consecutiu redueix els delictes, doncs, ja té mèrit, i sobretot s'ha d'agrair doncs, a la gran professionalitat que té la policia local de Castelldefels, que és una de les millors policies locals de Catalunya, però a més aquesta gran coordinació que teníem amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i a més també amb els jutjats, per intentar resoldre doncs, tots els delictes que tenim a la nostra ciutat. Ha pujat també doncs, aquesta resolució de delictes i, per tant, l'eficiència de la policia local de Castelldefels, un fet que jo crec que és destacable. A més, s'han reduït els delictes contra els establiments, els robatoris en domicilis, les agressions sexuals a la nostra ciutat. Per tant, doncs, tot plegat indica que anem en molt bona direcció i, a més, posa de manifest que l'aposta que vam fer des de l'inici de la legislatura d'incrementar el nombre d'agents de policia local, de dotar de millors medis als nostres agents, de renovar doncs, quasi la totalitat de la flota de vehicles doncs, de la policia, i a més doncs, també doncs, d'incorporar aquesta sàvia nova, no? aquest jovent a la policia local per doncs, rebaixar l'edat doncs, del nostre cos de policia, doncs, està donant doncs, l'efecte esperat i, per tant, doncs, són dades molt positives i estem molt, molt satisfets en matèria de seguretat a Castelldefels.
9: Doncs encara en aquest sentit, en matèria de seguretat, també s'ha anunciat la implementació d'un servei de càmeres de seguretat. Per a què serviran aquestes càmeres?
10: Doncs sí, és una altra... Clar, no ens podem quedar aquí, no? Fins ara anem molt bé, però queda encara doncs, 8 mesos de legislatura i hem de seguir avançant. I per tant, doncs, venen dues coses també en matèria de seguretat que jo crec que són molt importants. La primera, la que comentava, que és doncs, la posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs, aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels, per a intentar doncs, que hi hagi un programari, doncs, un sistema que les unifiqui, en la qual doncs, tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs, detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'Estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs, amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial. Això què pot permetre? Això pot permetre doncs, millorar les cerques la ciutat, doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs, interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs, fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs, un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat. I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi i especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat, i això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat. I a més tindrem una segona part que no només té a veure amb la tecnologia sinó també amb el factor humà, i és que ara en aquests moments estem ja treballant perquè abans que acabi l'any doncs, es convoquin ja 10 noves places d'agents de policia i, per tant, doncs, acabarem aquesta legislatura amb més de 50 incorporacions d'agents de policia local a Castelldefels. Més de 50. Portem ja 4 anys consecutius fent processos de selecció per incorporar doncs, noves perfils, noves persones al cos de policia local. I això no passa enlloc. Això no passa enlloc i la veritat és que aquest esforç pressupostari que estem fent per millorar la seguretat de Castelldefels i sobretot per tindre quantes més patrulles possibles cada dia en cada un dels torns als carrers de la ciutat doncs, té un objectiu molt clar, que és tolerància zero amb la delinqüència, millorar la convivència a la ciutat de Castelldefels i especialment reduir els delictes i doncs, que tothom se senti molt més segur a la seva casa i també quan surt de casa seva.
9: Per cert que ahir en el programa de nou vaig a ell, parlem amb l'alcalde. L'alcalde contestava una pregunta d'una ciutadana, un ciutadà, que feia referència al Tom Manta i l'alcalde que han extendit per erradicar. El Tom Manta necessita la presència d'altres cossos policials que reforcin la feina de la policia local.
10: És evident. Mira, nosaltres hem treballat doncs, amb garantir durant doncs, tot l'any, i ho estem aconseguint, una presència policial als 5 quilòmetres de platja des de les 10 del matí fins aproximadament les 7 de la tarda. Això també només passa aquí. És a dir, podem mantenir aquest esforç no només de personal, sinó també a nivell econòmic per intentar reduir o eliminar doncs, la presència del Tomant de Castelldefels, és un esforç gegantí. Però sí que és veritat que no només la policia local té competències en aquesta qüestió, també doncs, la Policia Nacional per matèria doncs, d'estrangeria i també la Guàrdia Civil per qüestions fiscals, perquè hem de recordar tots que els productes que estan venent al Tom Manta són productes falsificats, són productes que no tenen cap tipus de garantia, que no estan homologats i que a més fan la competència deslleial a tot el comerç de la nostra ciutat. I això ho hem de recordar, perquè no només és una qüestió de dir no, és que no molesten a ningú. No, a mi sí, clar que molesten a algú. Molesten aquells veïns de Castelldefels que tenen un negoci, que aixequen cada dia la persiana, que doncs, paguen els seus impostos i que, a més, quan anem nosaltres a comprar els seus comerços, ens ofereixen una garantia i una sèrie de condicions que, evidentment, el Tom Manta no ofereix. I, per tant, doncs, hem d'intentar doncs, que aquesta pràctica doncs, estigui completament erradicada dels nostres carrers i en això estem. I sí que és veritat que cal recordar doncs, que als inicis d'aquesta legislatura podíem trobar entre 170 i 180 manters a la platja de Castelldefels a tota hora, perquè era un bazar obert doncs, 24 hores, i ara, en aquests moments, hem reduït la presència de manters a la mínima expressió. Sí que és veritat que no tots els dies podem mantenir tanta pressió policial a la zona, perquè passen moltes coses a Castelldefels, però ho hem intentat i ho estem fent doncs, de forma decidida. I, per tant, doncs, seguirem el que queda de la legislatura en aquest sentit i, sobretot, en les juntes locals de seguretat, el que fem és reforçar aquests vincles amb els diferents cossos per generar doncs, nous dispositius per garantir que la presència dels altres cossos estigui present a la ciutat de Castelldefels i ataquem de forma conjunta doncs, aquest fenomen que és el del Tom Manta. I estem veient doncs, com altres municipis doncs, això està completament desbordat. Només cal anar a Sitges o Vilanova i veiem el desastre doncs, que això està doncs, provocant en el comerç de les ciutats i, per tant, doncs, nosaltres això no ho volem i, per tant, doncs, seguirem atacant amb contundència el Tom Manta Castelldefels.
9: És a dir, que dedueixo que la darrera edició, la darrera Junta Local de Seguretat, es va posar sobre la taula aquest tema també.
10: Es posa sempre sobre la taula. Des de que vam començar la legislatura, doncs, aquesta és una obsessió que tenim tant l'alcalde com jo mateix, de que, evidentment, doncs, no podem permetre aquesta imatge a la ciutat de Castelldefels. Castelldefels és una ciutat de primera, és una ciutat de qualitat, és una ciutat en la que els serveis que oferim són magnífics i, per tant, doncs, no podem tindre tot el front marítim ocupat per determinades persones que no volen doncs, entrar dins del que seria la normalitat doncs, legal del nostre país, que a més fan una pràctica que és irregular i que, a més, estan doncs, fent-li la competència de deslleial a moltes persones. És que vostè, quan jo em trobo pel carrer amb un comercial que té una sabateria, per exemple, em diu, és que jo, si això segueix igual, agafaré, posaré la meva manta al passeig marítim i vendré els meus productes de la sabateria al passeig marítim i tanco la botiga i aquí no ha passat res. I té tota la raó del món. Per tant, això no es pot permetre. Això no es pot permetre i la via pública és per transitar, no per generar un mercat ambulant amb aquestes condicions. I, per tant, nosaltres seguirem atacant doncs, amb tots els recursos que tinguem a la nostra disposició aquest fenomen que és el Tom Manta.
9: Doncs parlant també de seguretat i, en aquest cas, de trànsit, entra en vigor també una ordenança relativa als vehicles de mobilitat personal o als patinets.
10: Sí, i a partir d'ara doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal o un patinet, no, com es diu, doncs, que llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment doncs, cada vegada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs, que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectant les regles. I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara doncs, veurem doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament doncs, de la Direcció General de Trànsit.
9: Doncs parlava també de la campanya de civisme, que aquí entren més qüestions, a banda d'aquest reglament, oi?
10: Sí, entren moltes més qüestions, i a més és una campanya molt transversal que té a veure també doncs, amb la neteja, amb, la, doncs, amb cuidar l'espai públic, amb com doncs, també fem ús de tots aquells espais oberts a la ciutadania, però també doncs, tindrà una part important com és la del patinet, perquè és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que evidentment doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat, i per tant doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i sobretot doncs, que evitar doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i sobretot aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
9: Després de les vacances, canviant de tema radicalment, torna l'iniciativa alcaldia, l'alcaldia als barris. Ahir es trobava l'alcalde doncs, justament al barri de Baixador.
10: Sí, vam estar al barri del Baixador i també al barri de Llumineres. El primer torn del matí doncs, va tocar a Baixador i a la tarda vam estar a Llumineres, no? Rebent a veïns, a totes aquelles persones doncs, que volguessin adreçar-se a la carpa i sobretot que volguessin comentar, no només amb l'alcalde, sinó amb la resta de l'equip de govern, doncs, aquelles qüestions doncs, que li importin i que li afectin en el seu barri, ja siguin doncs, queixes, ja siguin problemàtiques, ja siguin doncs, possibles solucions a altres problemes o fins i tot doncs, per felicitar doncs, la tasca feta fins al moment. No? I per tant, doncs, jo crec que són jornades molt interessants, que ens posen al peu de carrer i que ens fan sortir doncs, moltes vegades d'aquesta voràgine diària de feina doncs, institucional per conèixer de primera mà doncs, quins són els problemes dels nostres veïns, no? I quines són les seves necessitats. I així es construeix una ciutat, no? Doncs, coneixent de primera mà què està passant al carrer, què necessiten els veïns, què és el que està bé i el que no està tan bé, i per tant, a partir d'aquí, doncs, poder gestionar i poder governar doncs, de la millor manera possible. Per tant, doncs, jo crec que estic molt satisfet doncs, de la jornada d'ahir. Doncs, van ser molts els veïns que es van adreçar en aquestes carpes, i la veritat és que seguirem doncs, treballant en les properes setmanes amb diferents ubicacions, perquè jo crec que és necessari, i a més, jo crec que és algo que esperen tots els veïns doncs, de Castelldefels, no? Que puguem treballar doncs, conjuntament amb ells i podem doncs, construir Castelldefels doncs amb allò que necessitem realment els veïns.
9: Concretament ahir a Llumineres i al Baixador, quins temes preocupen el veïnatge?
10: Doncs en són molts. Són sobretot les zones verdes, també el manteniment doncs, de la via pública, també qüestions relacionades amb la neteja, amb la seguretat, amb el comerç, amb l'hostaleria, amb la pacificació de moltes vies de la ciutat. Doncs en són molts els problemes o les propostes veïnals per intentar millorar Castelldefels. I nosaltres el que fem és prendre bona nota i sobretot moltes d'elles van ja enfocades a molts dels projectes que ja estan en marxa i que estan treballant. I per tant, doncs, jo crec que anem en línia en el que realment necessiten els veïns de Castelldefels, que jo crec que és la prioritat que han de tindre tots els governs. Si nosaltres fem programes electorals o fem doncs, programes de govern doncs només pensant en els nostres les nostres idees, estaríem doncs, fent molt malament la nostra feina. Si ho fem al revés, primer escoltem, coneixem què està passant a Castelldefels, quines són les necessitats reals dels veïns i fem doncs, aquesta volta general de tota la ciutat, podem crear doncs, un programa de govern, un programa polític, un programa doncs, de campanya que realment vagi ajustat a les necessitats dels veïns de la ciutat. I per tant, doncs, el que hem de fer és fer-ho d'aquesta manera, si després ens donen la confiança, executar-ho i després, al final del mandat, doncs, donar doncs, balanç i resultats de tot allò que vam doncs, dir que faríem i que hem fet i el que no hem fet, per què no ho hem fet? I doncs, jo crec que aquest és el retorn que esperen tots els veïns de Castelldefels.
9: És una iniciativa que es duia a terme de manera mensual?
10: Quasi setmanal, a partir d'ara. Quasi setmanal. Són molt els barris que hi ha a Castelldefels. L'agenda també està molt apretada i, evidentment, doncs, el que hem d'intentar és arribar als màxims de barris possibles en el, doncs, el menor temps possible. I també doncs, també venen dates complicades. Vostè sap que el mes de desembre doncs, és un mes complicat, hi ha moltes doncs, festivitats i, per tant, doncs, també és un mes doncs, més destinat a la família que no pot ser segurament al carrer i, per tant, doncs, hem d'intentar doncs, gestionar-ho de la millor manera possible per arribar a tots els barris, quan abans millor.
9: Doncs el que se celebra aquest cap de setmana i en un barri de la ciutat com és el barri de la Muntanyeta és la tradicional mostra de cuina.
10: Sí, i esperem que el temps ens ho permeti. La veritat és que la predicció del cap de setmana no és que sigui molt, molt bona, però va, esperem i creuem els dits que puguem doncs, celebrar aquesta nova edició de la Mostra de Cuina, perquè sí que és veritat que és un dels referents i una de les doncs, activitats més esperades a la ciutat de Castelldefels i que posa doncs, sobre la taula doncs, el millor doncs, de cada un dels restaurants i comerços de la nostra ciutat. I per tant, doncs, jo crec que és un moment doncs, molt, molt màgic de la nostra ciutat i, a més, que cada vegada doncs, té més acceptació, més èxit, i quan es van millorant les qüestions, doncs, cada vegada passa més gent doncs, per la Mostra de Cuina. Per tant, doncs, jo esperem doncs, que, mirant el cel, doncs, ens permeti doncs, gaudir d'aquest dissabte i, per tant, doncs, convido a tothom a que pugui assistir.
9: amb el sector de la restauració, present també a la mostra de cuina, que també, com sempre, doncs, tindrà activitats, evidentment, a banda de la degustació dels plats que preparen els diferents restaurants que hi participen.
10: Sí, sí, segons tinc entès, ja han previstos fins i tot algun show cooking i fins i tot alguna explicació d'algun dels chefs de Castelldefels, i per tant, doncs, jo crec que és un molt bon moment per la restauració. Abans comentàvem, no?, que també hem rebut, doncs, alguna nova distinció, no?, que vam recollir a través del regidor de Turisme i també, doncs, del president del Gremi Hostaleria, doncs, aquest nou guardó relacionat amb la gastronomia de Castelldefels. Per tant, estem en un gran moment de ciutat, un gran moment, doncs, del sector de la gastronomia i la restauració a Castelldefels. I el que hem de fer és explicar tot allò que tenim de bo, i sobretot per intentar competir doncs, de forma sana i raonable amb els diferents municipis i, per tant, doncs, posicionar-se en el mapa. Sí que Castelldefels té un dels atractius principals, que sempre ha sigut la gastronomia, però no s'exportava aquesta idea, doncs segurament ens estàvem perdent algú pel camí. I jo crec que això ara ho estem aconseguint i estem, doncs, generant aquest posicionament a nivell nacional i a nivell, doncs, internacional de la gastronomia, doncs, de Castelldefels, que és molta, variada i de gran qualitat.
9: També a Fitur recollim un guardó relacionat amb l'estant, doncs, quan vam ser a aquesta Fira Internacional de Turisme a començaments d'any.
10: Doncs sí, la veritat és que algú estarem fent bé. Algú estarem fent bé perquè no parem de rebre aquests reconeixements, guardons. També aquesta setmana també recolliran també les banderes blaves, doncs, a Castelldefels, i que hi haurà una cerimònia també al municipi de Rota. Per tant, doncs, jo crec que hi ha una línia de treball, doncs, molt professionalitzada, una línia de treball que no només, doncs, té a veure amb la gastronomia i la restauració, sinó també amb el conjunt de ciutat, perquè al final, doncs, tots aquests guardons també tenen en compte molts altres variables, sobretot també els que estan relacionats amb la qualitat de la platja i dels serveis que oferim a tothom que ve a gaudir de Castelldefels. I per tant, doncs, jo crec que estem fent una molt bona feina a nivell transversal, i que això acaba generant, doncs, una molt bona imatge de la ciutat de Castelldefels, i hem d'estar orgullosos de que veritablement tenim una ciutat de primera.
9: Doncs alguna cosa més a afegir, senyor Soler?
10: Doncs jo crec que avui ja n'hi ha hagut prou. Jo crec que hem trocat molts temes, i la veritat és que anem amb la bona línia, o almenys això crec jo, i per tant, doncs, espero, doncs, que les properes setmanes podem inclús, doncs, millorar aquestes notícies tan extraordinàries que hem tingut durant, doncs, aquest matí.
9: Doncs moltíssimes gràcies, David Soler, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelldefels, regidor de Governació, de Neteja, Recollida de Residus i de Llicències. Moltíssimes gràcies.
10: Moltes gràcies a vostè i fins la propera setmana.
9: Fins la propera setmana, bon dia.
8: Castelldefels Coffee. El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local. La policia local distingirà aquest divendres 2 d'octubre agents, membres d'altres cossos i ciutadania que han millorat la seguretat i la convivència. L'acte arriba a motiu de la celebració del patró de la policia local. El cos i l'Ajuntament reconeixeran aquesta tasca destacada enguany dels agents, membres d'altres cossos de seguretat i ciutadania. Amb aquests premis també, la celebració inclourà divendres a la tarda una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. En marxa la campanya Castelldefels amb C de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament recorden que abandonar residus a la via pública o en espais naturals pot comportar sancions de fins a 750 euros. I des de l'àrea de gastronomia, amb la mirada posada a la mostra de cuina d'aquest dissabte, però prèviament al divendres, ens arriba l'acte d'adhesió de Castelldefels a la ruta del Xató. La ciutat s'assuma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional, l'amanida tradicional catalana. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. I fins aquí el repàs al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. L'objectiu és que la ciutadania pugui saber en tot moment quines informacions procedents de la seva administració local han estat generats o modificats utilitzant la IA. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Per què se li va acudir a la Diputació a fer aquest document?
1: Aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. I aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial. I per què vam impulsar Localia? Doncs també dins de l'estratègia de Municipi 360 de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
0: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no. És així?
1: Bueno, sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant per als ajuntaments doncs, per poder anar a donar resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un canvi que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i per tant des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
0: Per exemple, has dit que en alguns casos pot ser contraproduent utilitzar l'IA, la intel·ligència artificial. En quins casos ho heu detectat vosaltres?
1: Bueno, jo crec que no cal tampoc, no desvetllaré cap secret. Qualsevol que ha utilitzat una intel·ligència artificial, diguem, a nivell d'usuari, sap perfectament que poden haver al·lucinacions, que és molt important tot el tema de la gestió de les dades, del context que li donem, de la base de coneixement amb la que utilitzem qualsevol intel·ligència artificial i, per tant, evidentment té uns riscos si no s'utilitza de forma correcta. Per exemple, un exemple que potser és molt radical, però és molt visual, no? Uh-huh. Evidentment, un funcionari no pot agafar dades personals i ficar-les al ChatGPT i dir-li fes-me un resum d'aquestes dades. Evidentment, això no es pot fer, no? I llavors, això podria ser una mala utilització de l'intel·ligència artificial. Jo crec que, per sort, una de les primeres coses que es va fer una mica entre tots va ser l'entendre que aquestes pràctiques no eren acceptables, no? O que eren perilloses i que tenien riscos. I, per tant, els casos no crec que siguin extensius al conjunt. Per tant, què volem? Doncs el que volem, sobretot, és donar eines als ajuntaments perquè utilitzin de forma correcta la intel·ligència artificial. I quan dic ajuntaments, dic sobretot als tècnics, als funcionaris i a la gent doncs, que ha d'anar fent. Jo crec que la intel·ligència artificial, des de la nostra perspectiva, és molt útil, superútil, és una eina increïble si l'utilitzem per automatitzar processos. Hi ha molts expedients que són processos reglats, per tant, que són ABC, i per tant, si utilitzem la intel·ligència artificial per treure-li càrrega burocràtica al funcionari, que el funcionari pugui dedicar-se a donar millor servei i més resposta a la ciutadania, aquí encertem de ple.
0: També el document que vostès han preparat proposa als governs locals informar de manera explícita quan una imatge, un vídeo o un àudio han estat generats o alterats amb intel·ligència artificial. No només textos, eh?
1: Jo crec que és el camí que no només hem d'implementar l'administració pública, que hem de ser exemplars en la utilització de la intel·ligència artificial. Quan van començar a plantejar tots aquests documents, totes aquestes eines, era un moment en què no hi havia quasi cap regulació ni marc que es pogués utilitzar. Ara, per sort, ja tenim marcs regulatoris per part de la Comissió Europea, també una llei estatal, i es van fent ja protocols i, per tant, tenim tot el que és l'utilització de la IA molt més ordenat. Però jo crec que és evident que, igual que li estem exigint a les xarxes socials que ens indiquin si un vídeo és fet amb intel·ligència artificial per verificar que allò, que allò ho ha dit, per exemple, una persona o no ho ha dit, l'administració pública també hem de ser exemplars en aquest sentit.
0: Alguna cosa més a afegir, senyor Vélez?
1: Jo crec que estem davant d'un repte molt emocionant, perquè la intel·ligència artificial, si l'apliquem bé, pot ajudar-nos a sortir d'aquest nus burocràtic en què tenim molts ajuntaments, però a la vegada hem de ser molt curosos, hem de sortir de l'enlluernament que moltes vegades hi ha sobre la intel·ligència artificial. O sigui, ni ens traurà la feina, ni ens dominaran un exèrcit de robots, ni coses similars, però podem fer que algunes tasques molt repetitives, molt tedioses, que fan molts funcionaris, les podem automatitzar i, per tant, que aquells funcionaris deixin d'estar tot el dia mirant el teclat i puguin mirar els ulls de la ciutadania, que al final és el que volem tots, no? Servei públic, servei a la ciutadania i que la ciutadania se senti acompanyada per les administracions. Per tant, una eina més, com poden ser altres estratègies i altres eines que podem donar als ajuntaments, i sense enlluernament, sense tornar-nos bojos, però a la mateixa vegada implementar a poc a poc, perquè el que no pot ser és que ens quedem en darrere les administracions públiques, comencem quedat amb altres revolucions digitals anteriors.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies, per explicar-nos amb més profunditat aquesta iniciativa de la Diputació, una iniciativa que vol ajudar els municipis i la ciutadania a identificar continguts creats amb intel·ligència artificial. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

Doncs Catalunya afronta un episodi de pluges intenses que pot deixar acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat. A Castelldefels es troba en situació d'alerta per risc d'inundacions, risc de pluges torrencials fins a la una del migdia d'aquest dimarts 29 de setembre. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha activat el seu pla de protecció civil en fase d'alerta amb motiu de l'avís de la situació meteorològica de perill. La Protecció Civil ha enviat un alerta a tots els telèfons mòbils de la nostra comarca avisant de la possibilitat de pluges torrencials fins a la una del migdia. En aquest sentit, s'han dut a terme actuacions preventives adscrites al pla, com neteja dels embornals crítics i principals, control i neteja de les capçaleres de conca, control i obertura de les sortides al mar, control de posada en marxa de les estacions de bombament, previsió de control d'accessos i materialització de possibles talls, desviaments i rutes alternatives. La situació de risc contemplada es donarà per finalitzada un cop acabi el període meteorològic especificat. En aquests moments, la policia local treballa en protecció civil per anar solventant les incidències que estan causant aquestes pluges. Actualment està tallat a l'avinguda Pineda, Joanot Martorell i també l'avinguda Màlaga i també el carrer Barcelona a l'altura del Molinot. I com dèiem, la policia local i protecció civil estan treballant per anar solventant, per anar solucionant aquestes incidències. Es recomana a la població evitar desplaçaments innecessaris i davant qualsevol situació de risc poden avisar el 092 o el 112.

0: Skrijfster Le Fels, Aishi Sam.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les habaneres. A Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, actualització local. Matí de pluja intensa a Castelldefels amb l'alerta activada per part de Protecció Civil, una situació que evoluciona minut a minut i ja s'estan gestionant per part dels cossos de seguretat diverses incidències a Castelldefels. Actualment hi ha talls de circulació a carrer Joanot Martorell, avinguda Màlaga, a carrer Barcelona a Molinot i també a Doctor Ferran. Avinguda Pineda estava tancada fins fa pocs instants, però ja ha recuperat la circulació, segons informa policia local. Des de Rodalies s'informa de limitacions temporals de velocitat a causa de les condicions meteorològiques amb possibles aturades i un augment del temps de recorregut. Davant de qualsevol situació, recorden des de Protecció Civil i Policia Local de Castelldefels trucar al 092 o 0112. Passem ara a l'àrea de Pau i Solidaritat, ja que aquestes protagonitzen les 37enes jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació. A partir del 5 d'octubre i fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebrarà tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau, contes, xerrades, tallers, poesia o teatre que omplen activitats solidàries la ciutat. I aquest passat dissabte, des de policia local, es va procedir a la detenció d'un home per una agressió sexual a Castelldefels. Un home que es trobava de visita turística al nostre municipi com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual en un establiment de la platja del nostre litoral. Els agents van ser requerits arran d'una discussió entre diverses persones després que es produís l'agressió. Un cop al lloc dels fets i després de revisar les imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment, es van confirmar aquestes acusacions. Castelldefels rebutja qualsevol forma de violència masclista i reafirma el seu compromís amb la tolerància zero davant les agressions sexuals. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. D'aquí una hora ja és el torn de l'informatiu i les notícies en detall amb Xavi Martín. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

Alerta Ràdio Castelldefels. Llibres a la vista. Acompanyeu-nos en aquesta aventura literària cada dijous a 2:15 del vespre.

0: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Sine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sine Demo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Sine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sine Demo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sine Demo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo, que no era de la ciutat, havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
1: Bocins d'història.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: En cuanto...
1: Castel de Fels, així som.
2: Los aniversarios del 2026.

0: Clive Stellefels, així som.
1: radiocastelldefels.org. Tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Així som.
3: Així som.
2: El magazín de ràdio Castelldefels.
4: I want to talk to you.
5: The last time we talked, Mr.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els saludem quan comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dimarts 29 de setembre. Per començar, les presentem en titulars. Continua activat l'estat d'alerta per pluges aquest dimarts, ruixats que es podrien reproduir a la tarda sense la intensitat del matí, quan s'han recollit 64 mil·límetres d'aigua de pluja al centre. Alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunicava a quarts d'una que la situació s'anava normalitzant i es reobrien tots aquests carrers. Un escrit que presentava l'Associació de Veïns de la Nova Muntanyeta, en nom de la Marea Blanca, va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Es licita tot plegat per més de 600.000 euros en 3 anys. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Castelldefels participa demà a Terrassa a la jornada principal de la novena edició d'Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Cristian Cano i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Hores d'ara, Protecció Civil manté activada l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels durant l'episodi de pluges intenses d'aquest dimarts, amb un nivell de perill de 4 sobre 6 fins a les 8 del vespre. Aquest matí ha plogut de manera intensa i han sonat els telèfons mòbils les alertes que recomanaven, entre d'altres, allunyar-se dels soterranis. A Castelldefels, alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunica a quarts d'una, fa una estona, que la situació s'anava normalitzant i es reobrien aquests carrers. La policia local ha informat també d'una acumulació d'aigua a una escola bressol del carrer Antonio Machado i han intervingut agents del cos municipal sense que s'hagin registrat danys personals. Protecció Civil informava a dos quarts d'una que la principal bossa de precipitacions intenses ja s'anava dissipant i es desplaçava cap a la ciutat de Barcelona, tot i que aquí podria continuar plovent a la tarda però amb menys intensitat. La informació del temps ens la porta al Meteocat. Bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimarts tenim una situació complicada per que fa el temps. Una perturbació ens afecta durant tot el dia, acompanyada de molta humitat en l'atmosfera, i això afavoreix ruixats, xàfecs, que puguin ser d'intensitat entre forta i puntualment torrencial. Per això hi ha un avís activat per intensitat de pluja en 30 minuts que poden superar en algunes comarques els 20 litres i d'altres els 40. Per tant, intensitat forta o torrencial respectivament. A més, també poden arribar a superar-se en 3 hores entre els 60 i 90 litres per metre quadrat. Per això també hi ha un avís en aquest sentit. Per tant, situació complicada, especialment litoral per litoral i Catalunya central. La temperatura, evidentment, avui quedarà més baixa i la situació marítima s'ha d'anar remenant una mica al llarg de la tarda amb maró. Aquesta tarda, per cert, s'hi hauran algunes clarianes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Aquest matí de dimarts, les estacions meteorològiques de Castelldefels, les tres que són operatives i que hi té en relació i té connexió l'Ajuntament, han recollit aquestes dades. A la del centre, a l'Ajuntament mateix, s'han registrat 63,8 mil·límetres de pluja. A la Guaita l'han superat, aquesta xifra, 68,2. I a l'estació meteorològica de la plaça de les Palmeres també ha plogut, s'han registrat 43,2 mil·límetres. Un escrit que presentava l'associació de veïns La Nova Muntanyeta en nom de la Marea Blanca va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'escrit plantejava a l'Ajuntament una sèrie de preguntes. El va llegir Miquel Martínez Cortella.
3: Volem saber de quina manera, a través de quins canals i on es durà a terme aquesta atenció i informació als veïns i veïnes, una vegada rebuda la informació oficial. Com es gestionarà el procés en cas d'acceptar o rebutjar la nova assignació del centre? Si el metge o metgessa de referència d'un pacient es trasllada al nou CAP, quines opcions tindrà l'usuari per quedar-se al seu centre actual o per traslladar-se amb el seu professional? Així com la planificació i plantilla de personal. No queda clar quin personal i de nova incorporació se sumarà realment al municipi. Exigim que s'especifiqui quins professionals es traslladaran del CAP del Castell i quins del CASAP Can Bou i concretar explícitament quants metges, infermeres i administratius d'atenció primària seran de nova contratació i quants es mantindran.
1: A aquestes preocupacions del veïnat va respondre al ple la regidora de Salut, Paquita Cruz.
4: Estem davant d'un canvi important per a la ciutat. L'ordre 160-2026 del 26 d'agost ja ha creat formalment la nova àrea bàsica Castelldefels 3 i ha modificat la limitació de les dues àrees bàsiques ja existents. Ara bé, una cosa és l'entrada en vigor de la nova delimitació territorial i una altra és el desplegament del material organitzatiu en el nou centre, que s'ha de fer amb informació, recursos i garanties suficients. La posició de l'Ajuntament està clara sempre. Des que vam conèixer la proposta, valorem positivament que Castelldefels disposi d'un tercer CAP, d'un nou CAP, però aquest nou equipament ha de significar una millora real de l'atenció primària i no d'una mera distribució dels recursos, com ja hem dit abans, que ja tenim.
1: En relació amb la informació que rebrà la ciutadania, es crearan punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Aquesta és la previsió que en feia la regidora de Salut.
4: Pel que fa a la informació a la ciutadania, la previsió és que la campanya informativa s'iniciï durant el mes d'octubre, abans de l'obertura del nou CAP, quan el CatSalut enviarà una carta generalitzada als ciutadans i una carta personalitzada. Això és informació que m'ha traslladat al CatSalut. Segons la planificació que ens ha traslladat, s'habilitaran punts específics d'informació a la ciutadania als dos CAPs actuals, al Castell i a Can Bou. I una vegada entri en funcionament la Muntanyeta, també al nou centre.
1: Aquests punts tindran com a missió facilitar informació i assessorar els veïns davant els canvis que comportarà aquesta nova tercera àrea bàsica de salut.
4: Aquesta informació ha d'explicar de manera entenedora quin centre correspon a cada persona, quines opcions té, què passa amb els seus professionals de referència i com pot tramitar, si ho vol, una lliure elecció de centre o de professional.
1: La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professionals mèdics de referència ni de centre. La regidora defensa que ha de prevaldre el dret a la lliure elecció de metge.
4: Aquí és important precisar una qüestió. La nova delimitació territorial no suprimeix el dret de lliure elecció. Aquest dret continua existint i s'assetgeix d'acord amb el procediment establert pel CatSalut, amb les limitacions organitzatives i assistencials que preveu la normativa.
1: Pel que fa a la plantilla i als recursos humans, l'Ajuntament defensa que s'incrementi el nombre de professionals. És una preocupació expressada també pels veïns i la Marea Blanca. Així ho expressava la regidora de Salut.
4: La proposta inicial era que el Departament de Salut va presentar distribuir els tres centres professionals que ara prestaven servei al CAP Castell i al CAP Can Bou sense promoure cap increment global de professionals. L'Ajuntament ja va manifestar públicament que aquesta proposta era insuficient. La contractació i la configuració concreta de les plantilles correspon als proveïdors sanitaris i al CatSalut, no a l'Ajuntament. Nosaltres no podem contractar. Però això no significa que l'Ajuntament s'hagi de limitar a observar. Continuarem exigint informació i quan el mapa de personal estigui definitivament tancat, demanarem que es pugui explicar de manera transparent quins professionals procedeixen dels centres de salut actuals, al Castell i de Can Bou, i quines circumforacions són realment noves, diferenciades per categories professionals.
1: Per la seva banda, els veïns, en l'escrit que presentaven al ple, van manifestar també la seva inquietud per com serà gestionat el futur nou CAP La Muntanyeta. A Castelldefels ara mateix conviuen dos models de gestió. D'una banda, el CAP del Castell és de gestió de l'ICS, l'Institut Català de la Salut. En canvi, el CAP Can Bou el gestiona l'anomenat CASAP, és un consorci públic format per l'ICS i l'Ajuntament. El CASAP va ser creat l'any 2005 i gestiona Can Bou des d'aleshores. Els veïns demanen informació sobre com, quan i qui ha de prendre aquesta decisió sobre com serà la gestió del nou CAP La Muntanyeta.
3: S'ha pres ja la decisió sobre si la gestió del nou centre serà directa X o concertada indirecta CASAP? Exigim saber quan es prendrà la decisió oficial, on i com es formalitzarà i de quina manera es comunicarà als ciutadans. Si l'opció triada és finalment CASAP, la ciutadania hauria de disposar ja de tota la informació, tenint en compte que aquest Ajuntament forma part del Consorci amb un 28% de representació. Volem posar de manifest la simetria i el risc financer que aquest model representa per al municipi. Si l'entitat incorreix en pèrdues o desequilibris financers, l'Ajuntament assumeix la responsabilitat patrimonial proporcional del 28%, comprometent els recursos de tota la ciutadania. En canvi, si hi ha superàvit o beneficis, les arques municipals no veuen ni un sol euro, ja que la llei exigeix la reinversió interna.
1: La regidora de Salut va matisar pel que fa a aquest suposant risc. Va puntualitzar Paquita Cruz què comporta la participació de l'Ajuntament en el model de gestió consorcial CASAP.
4: El fet que l'Ajuntament designi dos dels seus membres del Consell Rector aproximadament un 28% de la representació no significa que existeixi automàticament una responsabilitat patrimonial municipal del 28% davant de qualsevol dèficit del Consorci. No es pot convertir el percentatge de representació en l'òrgan de govern en una quota automàtica de pèrdues.
1: La informació concreta, per tant, del que significarà l'entrada en servei del nou ambulatori de La Muntanyeta resta pendent de cara a la setmana vinent. La regidora de Salut anunciava que el dia 6, dimarts, el Departament de Salut ha d'informar al municipi sobre tots aquests aspectes que generarà l'entrada en servei del nou CAP. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. L'Ajuntament vol centralitzar la gestió de les càmeres i reforçar així la capacitat de control i resposta per part de la policia local. El tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler, explica en què consisteix aquest nou sistema.
5: La posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels per a intentar doncs, que hi hagi un programari, doncs, un sistema que les unifiqui, en la qual doncs, tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs, detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs, amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial.
1: Soler detalla també quins són els objectius del desplegament d'aquest sistema de videovigilància i què permetrà aquesta nova tecnologia.
5: Això pot permetre doncs, millorar les cerques a la ciutat. Doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs, interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs, fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs, un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat.
1: Entén el tinent d'alcaldia que aquesta tecnologia permetrà millorar l'eficàcia policial.
5: I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi, i especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat, i això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència, i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat.
1: Aquest sistema de gestió de les càmeres de videovigilància té un pressupost de 632.000 euros i un termini d'execució de 3 anys. El contracte es troba actualment en fase d'avaluació després que el termini per presentar ofertes acabés el juny passat. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels, la del centre, acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri definitivament en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Això és una forquilla de 6 mesos. Els treballs van començar el 2020 i tenen un pressupost global de 30 milions d'euros. L'actuació permetrà reordenar les vies i separar els serveis de rodalies de les circulacions de combois de mitjana i llarga distància. La remodelació és una de les actuacions previstes per millorar la capacitat ferroviària del corredor sud de Barcelona, segons Adif. Al retard, a les obres, s'hi ha referit l'alcalde Manuel Reyes.
6: Aquestes obres de l'estació de Castelldefels, hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans, i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible d'una vegada i que podem tornar a la normalitat.
1: Són manifestacions de Manuel Reyes al programa Parlem amb l'alcalde d'aquest mes de setembre. És un espai en què repassa qüestions d'actualitat i respon preguntes concretes que formula el veïnat. El programa el pot recuperar íntegre a la carta al web de l'emissora radiocastelldefels.org.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Hem superat l'equador de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 29 de setembre. A la segona part de l'informatiu d'avui ens interessarem per la mostra de cuina de Castelldefels que arriba aquest dissabte a la 35a edició. Al Parc de la Muntanyeta s'hi viuran 12 hores d'activitats amb més de 50 propostes gastronòmiques com a grans protagonistes. La mostra de cuina de Castelldefels arriba aquest dissabte a la 35a edició. El Parc de la Muntanyeta acollirà de 12 del migdia a 12 de la nit una 50ena d'establiments i més de 50 propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Xavier Lladó és tècnic municipal de turisme.
8: Jo crec que és una oportunitat per descobrir en un mateix espai tota una bona representació de la restauració local. Al final és una oportunitat molt, molt especial per poder això, doncs, conèixer, descobrir la diversitat de la nostra restauració i totes aquestes propostes que ens porten els restauradors.
1: L'entrada és gratuïta i les degustacions de menjar tindran preus d'entre 3 euros i mig i 5 euros. També hi haurà propostes dolces, begudes i còctels, així com activitats infantils i la possibilitat de pagar amb targeta. És una novetat. Es podrà pagar directament als establiments participants. La mostra incorpora, a més, enguany, un passaport propi.
8: Aquest any el tríptic, el llibret que teníem, aquest any inclou unes imatges dels plats i la gent que participi a la mostra pot anar reunint segells dels diferents establiments i quan aconsegueixin doncs, un mínim de 6 segells poden participar en un sorteig que permetrà doncs, això als visitants tenir un premi molt interessant. Un àpat en algun dels establiments participants. El que passa és que sortejarem fins a 6 àpats per 2 persones.
1: El programa de la mostra de cuina inclou també les actuacions musicals de l'excantant de tequila, Alejo Stil.

per formar-ne part, per formar part d'aquesta xarxa, l'Ajuntament de Castelldefels va haver de demostrar que era un ajuntament que feia ús de la tecnologia, dels avanços i de la innovació per prestar millors serveis a la seva ciutadania. Vam presentar una sèrie de memòries, una sèrie de documents per demostrar-ho i des de fa 4 anys que formem part d'aquesta red Impulso. En aquesta xarxa formen part al voltant de 100-120 municipis del territori espanyol, de tres tipus de dimensió petita, mitjana i gran. Va? I tots, de forma conjunta, diguem, ens organitzem en grups de treball per impulsar algun tipus d'innovació. Nosaltres, concretament, estem dintre d'un grup que tracta de treballar per fomentar la transferència de la tecnologia. Una d'aquestes activitats, una de les activitats que organitza la Red Impulso, cada any és un concurs que es diu Impulso Emprende. Aquest concurs es fa en un municipi de la xarxa. Enguany es fa a Terrassa, que també forma part de la xarxa, i consisteix en que que cada alcalde, alcaldessa, tinent d'alcalde, es fa acompanyar d'una empresa del seu municipi que d'alguna forma és un model d'utilització de la tecnologia per resoldre algun problema o per tenir alguna activitat empresarial, d'acord? Nosaltres enguany ens fem acompanyar d'una iniciativa que es diu Forest Fire. És com en anglès és bosque y fuego, val? Uh-huh. I el nom respon, diguem, a la seva activitat. Ells el que fan és fer... han desenvolupat una resposta per emergències, per incendis forestals. De manera que ells el que han aconseguit és que quan els bombers i protecció civil estan dintre, estan intentant apagar un foc enmig del bosc, doncs tinguin a través d'un dispositiu la informació que a través d'uns models matemàtics doncs, els endivinen, o sigui, els diuen cap a on anirà el foc. I així poden reaccionar in situ. Va? I és això el que anem, diguem, a explicar demà pel matí a Terrassa.

0: El proper 3 d'octubre a Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, és, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
0: I en el teu cas, Eva?
2: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són els motors. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'avi,
1: ja
0: però tampoc.
1: Sempre l'autoritat ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònom, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?

0: Mira, això els hi deixo un beix, a veure què diuen, que es mullin, que es mullin.
1: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
3: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
0: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és si es pot fer tot en 3 rondes millor i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent i intentes muntar el castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
3: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la tercera edició del concurs de castells de Tarragona.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.

L'últim minut de l'informatiu serà per repassar els titulars del dia. Continua activat l'estat d'alerta per pluges aquest dimarts, ruixats que es podrien reproduir a la tarda sense la intensitat del matí, quan s'han arribat a recollir fins a 64 mil·límetres d'aigua de pluja al centre. Alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunica a hores d'ara que la situació s'ha anat normalitzant, s'han anat reobrint aquests carrers, tot i que algun punt on encara s'havia acumulat brutícia continuava tallat al trànsit, com era una de les sortides de l'autopista C32. Un escrit que presentava l'Associació de Veïns La Nova Muntanyeta, en nom de la Marea Blanca, va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, la meitat de les quals gairebé incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Es licita tot el sistema per més de 600.000 euros en 3 anys. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. I això és tot pel que fa a l'informatiu d'aquest dimarts 29 de setembre. Gerard Carreras ha estat al control tècnic, Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
1: Contracte fins a final del 2027. En futbol sala, el Barça ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral del coix esquerre i serà intervingut en els propers dies. I el Barça d'handbol ha superat amb contundència l'últim partit de la Lligueta del Mundial de Clubs d'Egipte. El conjunt entrenat per Carlos Ortega, que ja estava classificat matemàticament per la final de dijous contra el Veszprém, ha superat 51-15 el Montada marroquí.

0: fons.
1: La temporada de platges arriba al final a Castelldefels. Després de mesos de molta afluència, toca fer balanç del funcionament dels serveis, la neteja, el salvament, la seguretat, també de les principals incidències que s'han produït durant l'estiu. En parlem amb el regidor de platges de l'Ajuntament de Castelldefels, Marc Soler. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Benvingut. Quin ha estat, o com ha anat aquesta temporada, així en línies generals?
2: En línies generals estem molt contents. Una temporada més ha sigut un any amb molta afluència, tornem a ser un altre any, a part de Barcelona, la platja amb més afluència de l'àrea metropolitana. No tenim dades encara exactes, però bueno, nosaltres estem contents de l'afluència i la veritat que ha sigut un any relativament tranquil. No han hagut grans incidències i jo crec que la gent, tant els veïns de Castelldefels com els turistes que han vingut fora, han pogut gaudir d'un bon estiu, un estiu molt calorós, que això també fa que la gent vagi més al platja i més tard també canvia una mica els hàbits dels horaris de la gent, la calor que fa. Però nosaltres en línies generals estem molt contents perquè no hi ha hagut grans incidències i jo crec que ha sigut un estiu molt, molt bo per tots.
1: Parlem de 2 milions de banyistes, de visitants.
2: Sí, sí, això es parla molt fàcil, per això hi ha que implementar moltes àrees i molta gent ara quan parlem, tu has dit final de temporada, no? I jo sempre comento el mateix. A l'àrea de platges no parem de treballar tot l'any. La gent es pensa que diu ara cogis vacaciones, no? Ara feu vacances, que ni tot el contrari, perquè funcioni tot bé, perquè quan comenci la temporada, les guinguetes que comencen a final de març, abril, i tenim totes les licitacions, que totes les de les banderes, les homologacions, tenim les auditories, ja que treballo tot durant tot l'hivern, per quan arribi la temporada d'estiu i de bany, que bueno, que la temporada d'estiu i bany ara bueno, està fent molt mal temps i realment aquesta setmana crec que no anirà a banyar-se ningú, però tenim a l'octubre moltes vegades setmanes de solet que encara va gent a la platja a banyar-se. No és com en plena temporada, però tenim una temperatura durant l'any molt bona.
1: La platja de Castelldefels és un ganxo per l'atracció de moltíssims visitants, però també és una responsabilitat per a l'Ajuntament, una despesa per tothom, pública, a més, en aquesta ocasió, amb el suport de l'àrea metropolitana.
2: Sí, correcte. La veritat que nosaltres, des de l'equip de govern, entenem que la platja és un dels motors econòmics de Castelldefels. Castelldefels sempre ho diem, ho escoltem moltes vegades a l'alcalde, no? Que diu que la gastronomia i el sector del turisme és molt potent a Castelldefels i com no la platja és un d'aquests atractius. La gent ve a la nostra platja, es ve a banyar i després es queda a dinar a algun restaurant, a sopar o a passar el dia aquí a Castelldefels, no? Per això fem un gran esforç econòmic al pressupost. És molt important també tindre un bon servei de salvament i socorrisme, que és on se'n van quasi tots els cèntims de l'àrea de platges, però creiem que és molt important, abarquem, ara ja acaben el servei de salvament i socorrisme, però abarquem tot el màxim temps possible perquè entenem que la seguretat i que la gent pugui estar tranquil·la, que en qualsevol moment passi qualsevol cosa, tindre el servei de salvament i socorrisme actiu és molt important.
1: Uh-huh. Em deia vostè, regidor, que no ha hagut incidències greus, però algunes sí que han hagut.
2: Si han hagut, no lamentem morts, com altres temporades, però sí que jo també comento moltes vegades. Tenim una platja de mar realment tranquil·la. No és una platja, ho dic ara l'estiu que ve, igual la cago, sí. No? Però no és una platja que tinguem morts per ofegament, per mareja i perquè està l'aigua malament. Tenim una platja relativament tranquil·la. El que més passa és els incidents més greus normalment són per patologies, infarts, gent que igual està amb un problema de salut, que té alguna cosa, igual s'està banyant i li dona un infart quan s'està banyant. No és perquè s'ofegui, perquè hi hagi una aigua molt, molt malament. Aleshores, sí que estem molt contents perquè aquest any han hagut 2-3 incidents, ara no recordo 2-3, i s'ha actuat molt ràpid, des de salvament, en policia, en protecció civil, s'ha actuat molt ràpid i s'han pogut salvar les vides, que si no hagués hagut ningú, doncs aquella persona podria haver tingut la mort aquell dia.
1: No específicament a Castelldefels, però sí en general, en el conjunt de Catalunya, aquest estiu ha hagut un cert rum-rum de notícies a propòsit de fer cas als vigilants, especialment en moments de bandera groga. No? La bandera groga, moltes vegades, alguna gent pensa això no és res, però pot generar algun problema, oi?
2: Correcte. Tothom té molt assimilat que bandera vermella no et pots banyar i ho té molt al cap, i bandera groga, moltes vegades la gent s'ho pena a broma. La bandera groga pot ser per molts motius diferents, però és important, i des de Salvament i Socorrisme no paren d'avisar la gent que tinguin precaució, que si hi ha bandera groga és per alguna cosa. En verda, pues, potser està més tranquil, perquè en teoria no hi ha cap problema. En groga, pues, se avisa moltes vegades que, bueno, que vagin en cuidado, perquè si està groga és perquè no està tot 100% correcte. Llavors, que vigili molt la gent i que vagin en cuidado. Sempre en vermella ja saps que, bueno, se lamenten a vegades que tens vermella i tenen que avisar gent que li estan dient que surtin del bany. Tenen vermella, però bueno, normalment la gent acaba fent cas.
1: El dispositiu de salvament i socorrisme a Castelldefels és suficient? Hi hauria encara marge per millorar?
2: Sí. El que passa, el problema és com tot, són diners. Al final parlem de diners, són persones que treballen i que fan hores. Hem notat que amb les canvi de temperatures que hi ha ara, la gent cada vegada s'apropa més a final de la tarda, no? Nosaltres tenim uns horaris i amb el nou conveni que tenen el de salvament i socorrisme no poden fer unes hores màximes al dia, i llavors pues, pleguen a les 7:30, ara no recordo, de la tarda, i molta gent diu, ostres, si és que són les 8:30 i és quan millor s'està a la platja. Bueno, estem repensant, però clar, és que no arriben a totes les hores. Són 9 hores màximes que poden fer els treballadors, ells tenen el seu sindicat i tenen que respectar. I aleshores, claro, no pots, si fas un altre torn, claro, encareix molt. Bueno, se mira molt des de l'àrea, i sí que veiem que si podia implementar pues, més horaris, estaria bé, sobretot allargar en plena temporada d'estiu, si es pogués fer, arribar més tard. Però ja et dic que és complicat, és un tema de pressupost. La veritat és que tenim un pressupost molt alt amb el tema de salvament, perquè ha pujat molt, com tots els sous, hi ha molta gent, llavors bueno, se fa un esforç molt important.
1: Està quantificat quan destina l'Ajuntament així en conjunt? Deia vostè que també hi ha molts serveis, molts departaments que influeixen, no?
2: Sí, no, a la marxa de la marxa. Salvament i socorrisme a l'any són uns 800.000 euros per temporada.
1: Uh-huh. Pues, anirem veient com evolucionen els hàbits. És una cosa que no la veus venir fins que es va desenvolupant, no? I els canvis de temperatura, lògicament, van incrementant.
2: Correcte.
1: I canvien doncs això, els hàbits de la gent. Hi ha un hàbit que els darrers anys ha anat a l'alça, que és la festivitat de Sant Joan, la diada de Sant Joan, amb un ús de la platja molt intensiu i amb despeses també de neteja.
2: Mira, vam estar tot l'estiu passat en l'àrea metropolitana, que és que fa el servei de neteja de la platja, treballant junt amb policia per veure com podíem atacar aquest any, perquè sí que portem anys millorant tot el tema de la neteja, però per nosaltres és molt important que el dia Sant Joan, el dia festiu, quan s'aixequen els veïns o els turistes castelldefels, que se trobin a la platja, que puguin a gaudir d'un dia de mar com qualsevol altre. El problema que hi ha a la platja Sant Joan és que la verbena, bueno, tenim 1.000 incidents i veient pues, que fan coses que no es poden fer. Se va fer un treball molt d'avisar, de precaució, no només aquí a Castelldefels, van parlar amb la MBA, a tota l'àrea metropolitana, avisant a la gent que no podien fer festes, quan van detectar gent que anunciava festes, perquè van trobar festes detectades, prohibides, des de policia es va ficar en contacte amb aquesta gent, se li va avisar que se li vigilaria, que no se permetria, així tot, per molt que avisis, va vindre gent. El nostre objectiu aquest any era arribar als 5 quilòmetres de platja, com a mínim els primers metres de platja fins al que són les guinguetes, que estiguessin tot net, que poguessin fer de punta de Gavà a botigues de Sitges, que estiguessin tot net. Pràcticament aquest any se va assolir, quan havia anys que igual no arribàvem i es quedàvem a mitja platja. S'ha fet un treball molt bo en policia, de prevenció, ja abans a les 6 del matí comença la neteja, abans de les 6 del matí ja se li estava avisant a la gent que estava a partir, que es tenien que aixecar, que tenien que marxar. Pels micros i els altaveus s'anava avisant a la gent que a partir de les 6 del matí que venia el servei de neteja i que tenien que marxar perquè el dia següent pogués gaudir la gent d'un dia de platja normal i a més en un dia festiu.
1: Parlava vostè de la intervenció de la policia i justament aquesta setmana hi ha el Congrés de Bandera Blava, en el qual participarà una delegació de Castelldefels, vostè mateix i l'encapçalarà, i Castelldefels hi presentarà el dispositiu de policia de platja, no? Davant de tota la resta de municipis que ostenten aquesta bandera.
2: Correcte. Es va ficar en contacte amb nosaltres Bandera Blava fa auditories i controla molt bé i sap la feina que es fa a totes les platges i valoren molt bé el servei de policia d'implantació que hi ha a la sorra, a la platja, que tenim els agents a la mateixa sorra, amb els quacs, amb bicis, amb les motos, movent-se a la mateixa platja per actuar al mateix moment. No? Llavors ens van dir que ens agradaria que si podíem fer una formació i una ponència sobre tota la implantació, la història de Castelldefels a la platja, que és per nosaltres com se treballa conjuntament en protecció civil, en salvament i socorrisme, partint de la seguretat, com van de la mà la policia amb totes les guinguetes, parlant amb els propietaris i els treballadors perquè li filtrin si hi ha qualsevol persona que està molestant o poden haver qualsevol tipus de coses malament, i ens ho van proposar. La veritat que estem molt contents perquè nosaltres i dos platges més de Castelldefels d'Espanya seran les que presentarem tot el format aquest de la policia de platges, i molt contents de participar i també anar a aprendre nosaltres, perquè el que comentava, tenim aquest congrés i després a final de mes tenim el de Cuplatges i anem a aprendre, anem amb els tècnics de l'àrea de platges, perquè a pesar que nosaltres aquest Bandera Blava farem una ponència, hi ha altres municipis que aprenem moltes coses, hi ha professionals del sector de la platja que també expliquen moltes coses perquè podem millorar temporada per temporada. Ara és un mes molt bo, on tenim diversos congressos, on anem a aprendre i veure coses que podrem implementar els pròxims anys o el pròxim estiu a Castelldefels, que normalment d'aquests congressos es treuen coses molt, molt interessants.
1: Pel que vostès reben d'informació per part de la policia local, en quin punt es troba, pel que fa a la seguretat, parlem de petita delinqüència, la platja de Castelldefels?
2: Bueno, és que ha baixat molt i és això, està la policia a la mateixa sorra. Quan la gent veu que està la policia a la mateixa sorra, pues avisa que vagin a les guinguetes i tinguin contacte directe, i quan ja per desgràcia, sempre hi ha vegades pues, algú que pugui estar molestant o ells veuen a vegades quan roben, no? hi ha robatoris sempre a la platja, i des de les guinguetes veuen normalment si és un tio que està per allí, els avisen, i llavors si aquesta està tan pròxim ajuda molt. De fet, parlava amb el Leo, amb el inspector de la policia, que s'estan trobant, perquè normalment teníem allà l'oficina de turisme, tenim un quarto on la policia atén a les incidències, que els últims anys ha baixat les incidències de robatoris. Es passava moltes vegades que venia un turista, no tenien que anar a l'hotel, anaven a la platja, s'anaven a banyar, deixaven allà les coses i quan sortien de l'aigua li havien robat tot, no tenien ni roba, ni claus, ni res, no? Han baixat molt aquests incidents. Aquest any, de fet, no sé si hi ha hagut algun, però per el que em van dir l'altre dia havia hagut molt poc, i la veritat tenim des de la policia, tenen pues, una miqueta de roba per atendre aquesta gent, perquè és que hi ha gent que està en banyador
1: sense res,
2: li han pres la sabatilla, li han pres el pantaló, i tenim una roba preparada per aquesta gent, per donar-los, i per sort pràcticament no el tenim que utilitzar perquè han baixat molt els robatoris a la sorra.
1: En l'horitzó tenim, fa anys que se'n parla, la nova, la futura comissaria o destacament de la policia a la platja. Com està aquesta qüestió?
2: Bueno, això no depèn de nosaltres, sabem que està en zona marítim terrestre, depèn de costes i s'està treballant. Per això, perquè es vegi, no? que és una aposta molt important de l'equip de govern pel tema de la seguretat de la platja. És que volem tindre una comissaria a la sorra de la platja per tindre la policia allí, perquè entenem que la platja Castelldefels, com t'he dit abans, és un dels nostres motors econòmics. Com no tenim a dia d'avui la comissaria, però sí que tenim a la platja, doncs tenim allà uns mòduls que muntem cada estiu perquè els policies no tinguin que vindre a la comissaria del poble i no perdin aquell espai de temps de traslladar-se. Ells ja des de la seva casa van directament a la platja i tenim allà uns mòduls, no és el millor, però tenen uns mòduls on poden menjar, poden dinar, on es poden canviar, es poden dutxar i allà ja fan el seu horari directe. El perfecte i el que estem treballant i a veure si Costa se'ns ho autoritza és aconseguir aquesta comissaria a la platja on, ostres, treballaria molt més conjunt, on podrien estar també oficines de protecció civil, de salvament i socorrisme, i a la mateixa línia de platja pues, és, sempre seria molt millor.
1: Hem parlat de neteja, hem parlat de salvament i socorrisme, també de seguretat. Ara parlem de l'atenció al bany adaptat. Com està funcionant? Sé que és una de les qüestions que se subratlla sovint.
2: Bueno, jo quan vaig començar a fer 3 anys i mig de regidor de platges, se va ficar en contacte amb mi un veí que anava en cadira de rodes i em va demanar tindre una cita i em va dir: Marc, podem quedar un dia, podem quedar a la platja i que tu veguis els problemes que jo tinc cada dia quan jo vaig a banyar-me o com està. I la veritat que vaig a dir una cosa, i parlo d'equips del govern anteriors, s'ha fet una feina molt bona aquí a Castelldefels des de fa molts anys. Però vaig anar amb ell i em va dir: mira, veus, ara no tinc prou jocs per aparcar perquè en tenim només 2 places de no puc. Aquí la rampa... I vaig acompanyar-lo tot el dia i em vaig donar compte, i perquè a vegades si no trepitges, si no estàs en la seva posició, no et dones compte, no? Llavors em va tocar molt i vam començar a treballar de la seva mà. Ja teníem 5 llocs adaptats on tenim la silla amfíbia, on se reserva la gent que té mobilitat reduïda, que pugui fer el bany, però vam comprar també, perquè ells ho demanaven, una cadira trial, que es diu, que té més autonomia, que no té en gent que té més autonomia i pot anar i sol o amb el seu familiar que es pugui banyar. L'hem adaptat, hem ficat closes també perquè puguin utilitzar gent que vulgui caminar per la sorra, adaptades a la sorra, i estem prenent moltes mides i mesures per aquest col·lectiu. De fet, hem treballat també que, a part de tindre totes les homologacions, van començar a dir: ostres, volem tindre la distinció de ser, tindre la ISO, no? de ser platja sense barreres, no? I ens ho han donat, ja ho som l'única platja a Catalunya que tenim l'ISO de platges sense barreres. Qualsevol veí o turista pot anar des de la seva casa, tant en transport públic com el seu vehicle privat, i pot anar a banyar-se totalment autònom, en molta comoditat. Per nosaltres era molt important i estem treballant, ho volíem haver volgut implantar aquest estiu, no vam arribar a temps, amb l'AMB estem treballant per el proper estiu, que ja estem treballant, ficar un mòdul, que és un mòdul, un canviador en l'accés 32, que és on tenim més assidus d'aquest col·lectiu, mòdul molt guapo, que tenen taquilles en canviadors, on poden anar ell i deixar les seves coses, i la idea és tindre-ho ja per aquest pròxim estiu.
1: Parlem de la platja com un espai on la gent va a passar-ho bé, però també té una dimensió de caràcter ambiental important, lògicament, no? Com ha funcionat? Com està funcionant la protecció, la gestió de les dunes, la protecció d'aquest espai natural?
2: Doncs també et dic una cosa, les dunes, molta gent a vegades no li dona el valor que tenen, no? I mira, avui tenim temporal, començaran a vindre marelles, i hi ha un problema molt important a tota la costa catalana i espanyola, que és la regressió de les platges. I nosaltres a Castelldefels sí que tenim una zona on tenim molta sorra i creiem que no ens afecta, però tota la zona que toca a Gavà, ha hagut moments, ha hagut anys que la guingueta que estava més tocant a Gavà no ha pogut obrir perquè no hi havia prou aigua prou sorra fins on tenia la guingueta. I què fa la duna? Pues la duna és un protector. És un protector que fa que no regressi la platja. Tenim veïns que tocant a prop, el Prat, Viladecans i Gavà, que s'estan quedant sense platja, i ja no paro la zona de Montcat i el nord de Barcelona, que han tingut temporals, i diuen els experts, i si diuen experts jo m'ho crec, la duna el que ajuda és a que no regressi la platja. Llavors la tenim que potenciar. Jo ho dic això perquè moltes vegades a mi, fins que no vaig arribar a l'àrea de platja, no ho entenia, no? Dic, ostres, al final són 4 herbes, no? Sí. Per pensar allí, però no, fan una feina molt important per tot el tema de la regressió del mar. Protegeixen que no la platja ens invadeixi, que no arribi al passeig i rebenti el passeig, com vam veure a Montcato o Badalona. Sí. Llavors, tindrà aquesta barrera de natural ajuda molt. Llavors, treballem conjuntament doncs, per mantindre una bona duna. També va haver una iniciativa molt maca i agraïm tant a la Diputació com a l'AMB que van voler fer com un projecte pilot, que és a la passarel·la número 3, aquesta passarel·la que van treure per sobre de la duna, que jo crec que ha quedat molt maca, i va ser tota costellada i pagada per l'AMB i la Diputació. Van triar Castelldefels ells com per fer aquesta prova pilot. Nosaltres vam estar encantats. Ja li hem dit que ens ha agradat molt, que si volen fer alguna més, que estem oberts, perquè la veritat que per la gent d'accessibilitat té el tema d'accessibilitat molt bo. I, a part, manté tota la duna baix i estèticament, també dir-ho, crec que ha quedat molt maca.
1: Parlava vostè de la regressió de les platges. El Castelldefels no afecta per la seva configuració, però sí que fa uns anys es va parlar de la problemàtica de la draga. Això ha acabat? Està continuant? Fem una mica de memòria?
2: No, la draga... Nosaltres tenim... Hi ha un acord que hi ha des del Port de Barcelona... quan bueno, va ampliar tot el tema del port, això fa que al final arribi menys sorra i que es reparteixi diferent. Llavors això costella des del port i això costella, llavors tota la zona, des del Prat fins a Castelldefels, tota aquesta sorra va tirant, la marea la va portant i la porta aquí al costat del Port Ginesta. Llavors la draga aquesta el que fa és recollir aquesta sorra i tornar a repartir-la Prat, Gavà, Viladecans, perquè va venir cap aquí. Sí que ens han presentat projectes, vam estar l'any passat, vam estar a França, a un poble que es diu Set, que es van ensenyar, vam anar a l'AMB, i es van ensenyar un projecte per mirar de millorar tot això. El que passa que com depèn de costes, tot és molt costós, molt farragós, ells porten una forma de veure les coses, nosaltres entenem que no es pot estar tota la vida amb la draga aquesta, movent la sorra i movent-la, se tenen que prendre decisions per d'aquí 10, 15, 20 anys i fer coses, infraestructures en la qual ja mantinguin la platja estable, perquè al final... La platja no és un, bueno, no, el que t'he dit, és un motor econòmic de molta ciutat, és una part natural on els veïns volen anar a gaudir. I si no es fa res, hi ha municipis que es poden quedar sense platges. Aleshores, se tenen que prendre decisions estructurals per mirar d'aquí a 50 anys, ja et dic, i no tindrà que estar sempre amb el tema de la draga, que està movent la sorra, que això és, com diuen, pan para hoy y hambre para mañana, no? Que no és una mesura temporal per ara, però no resol el problema.
1: Uh-huh. En aspectes més generals, l'Ajuntament tradicionalment, és lògic que sigui així, subratlla la importància del civisme. Si parlem de la platja, quins nivells de convivència hi ha? Perquè, esclar, pot haver sorolls, pot haver gossos. Quina és la percepció que té vostè com a regidor?
2: Com has dit abans, passen quasi 2 milions de persones. I quan passen moltes persones, pues hi ha problemes. Jo entenc que la platja de Castelldefels és molt tranquil·la, eh? Sí que ens arriben DCs i queixes de veïns per coses puntuals, i poden passar. Entenem que és una platja tranquil·la. En l'última licitació, per exemple, van treure... que poguessin tindre música a totes les guinguetes i que poguessin fer una festa o una actuació al mes. Amb algun propietari no van acabar d'entendre el concepte que hi havia. Van fer festes multitudinàries que no era l'objectiu que des de l'Ajuntament volíem. Van tindre diverses reunions amb ells. Per desgràcia, van tindre que multar algun dels més i unes multes molt potents econòmicament. I per això molts d'ells van deixar de fer-les. Jo em vull tornar a reunir amb tots els propietaris de guinguetes aquest hivern per tornar a donar-li una volta. Perquè la nostra idea és que quan se volia buscar que tinguessin música i que fessin aquesta festa al mes, era dinamitzar la platja. Durant unes hores a la tarda, sempre era de tarda, era de 5 a 8 de la tarda, en un horari que no molestin a la gent a la nit. Però bueno, que poguessin fer pues, una festa, una música en directe, alguna cosa per amenitzar la platja. Una cosa d'amenitzar, i ells, alguns van portar més de 1.000 persones, i amb els aforaments que permet la platja no era el cas. Llavors volem treballar i volem parlar amb ells un altre cop per buscar un format que li sigui rentable a ells, que dinamitzin la platja i que sigui econòmicament rentable per ells també, no? I bueno, va ben inquietes que no ha hagut cap problema, que ho han estat fent tot l'estiu i estan encantats, però amb alguns altres no m'ha arribat a aquest entendre, no? I al final els últims mesos van deixar de fer-les. Treballarem per veure si el pròxim estiu tots poden fer totes les seves festes i que no sigui una molèstia pas veí. Nosaltres volem dinamitzar la platja, però entenem que hi ha veïns allà al costat i que no siguin una molèstia pels veïns.
1: Aquest és un espai d'entrevistes en profunditat, regidor, i no puc estar de fer-li dues preguntes o d'exposar-li dues qüestions que jo crec que poden ser d'interès. Una seria, i de tant en tant s'han parlat també, gossos a la platja. Hi ha alguna previsió de mantenir, d'acotar alguna zona per gossos? És un tema recurrent, va sortint estiu rere estiu.
2: Correcte, i en parlem molt d'això, i ens diuen que... Però mira, com t'he comentat abans, marxem ara a Congrés de Bandera Blava, no? Si fiques platja de gossos, Bandera Blava treu el distintiu. Bandera Blava és molt rigorós, no gossos a les platges. Clar, doncs, a nosaltres ens costa molt passar totes les auditories de Bandera Blava, Ecoplatges, Biosphere... hi ha molta feina, hi ha molta inversió, hi ha molts diners ficats i molt treball per tindre una platja tan maca, no? com tenim, i ja Bandera Blava te diu d'entrada, si fiques platges de gossos, no adapten, te traiem. Llavors, sí que és una pregunta recurrent, és una pregunta que ho estem meditant. Probablement algun dia tindrem que fer alguna cosa, perquè cada vegada les famílies tenen més animals i els animals són part de la família, i algun dia tindríem que prendre alguna decisió, però ja et dic, ara no ho implantem per aquest motiu, perquè ostres, creiem que es fa un esforç molt gran per tindre aquests distintius i ens el trauríem del moment. Llavors, en principi no està contemplat fer la platja per gossos.
1: I una altra qüestió controvertida, si m'ho permet, seria fumar. Fumar a la platja és una de les qüestions que també de tant en tant se'n parla. Com està la qüestió, Castelldefels? Quines intencions té el govern?
2: Mira, doncs aquest estiu no prohibien fumar ni l'estiu passat. Ja la Diputació portava uns anys a darrere en la qual ens anava dient a totes les platges de la província de Barcelona que ells estaven fent aquesta iniciativa de ser platja sense fums. Mira, nosaltres aquest estiu i el passat no ho vam contemplar perquè... Entenien que no hi havia un conflicte a la platja, igual que t'he dit, no hi havia un problema real, no es venien queixes de gent que es queixava perquè es fumava ni no creia que hi havia un problema, i llavors a vegades fer segons quines coses crees un problema o no hi havia problema, o per lo menos nosaltres no teníem queixes d'això. El que passa que si la Diputació ha seguit insistint i ens va proposar de fer una fórmula que ens ha agradat i que la estem implantant, estem canviant ara l'ordenança de platges, llavors per l'estiu que ve no es podrà fumar les platges de Castelldefels, passarem a ser platges sense fums també, però sí que estarà permet fumar la Guingueta. És a dir, el fumador, tenim cada 200 metres, tenim 12 guinguetes al llarg de la platja, podrà apropar-se com en qualsevol altra terrassa i podrà fumar dintre de la guingueta. També si prohibien fumar la guingueta, i estàvem igual en altres terrasses del poble.
1: I probablement vulneren la llei, perquè no? A les terrasses de moment...
2: Es pot,
1: no sé què. Sí,
2: per això, llavors, el que s'ha decidit és això. En canvi, la nova ordenança de platja s'està treballant perquè a partir de primers d'any no estarà permès fumar a la sorra, si podràs fumar a la guingueta.
1: És una novetat de cara a l'any que ve, per tant, o anirem seguint, regidor, ja per acabar, si hagués d'escriure la carta als Reis, és a dir, què li demanem a l'àrea metropolitana i també, en el sentit de l'autocrítica, de en què ens comprometem a millorar de cara a l'estiu 2027 a les platges?
2: Bueno, seguir treballant en la línia que estem treballant, tema seguretat és molt important per nosaltres i bueno, nosaltres sobretot el que estem treballant més ara i com hem parlat fa una estona és el col·lectiu de gent amb alguna discapacitat o alguna mobilitat reduïda, no? S'està treballant molt amb això, amb l'AMB, i som nosaltres una mica els que els estem apretant a ells, no? Perquè com t'he comentat abans, des que vaig parlar amb aquell veí i em vaig involucrar tant, ells anaven un pas a darrere i nosaltres hem sigut els que li hem fet fer un pas endavant. Com nosaltres els serveis se gestionem en l'AMB i preferíem no fer-ho a part, anem de la mà d'ells. I s'està treballant, pues, lo que te dic, per ficar més mòduls, per millorar tot el tema de la mobilitat reduïda, i ja anem problemes, o bueno, alguna discapacitat, podríem dir, pues que puguin anar a la platja com qualsevol de nosaltres. I és l'esforç que s'estan fent per a la pròxima temporada.
1: Marc Soler, regidor de platges, avui, en què hem analitzat, doncs, el final d'aquesta temporada 2026, ho hem fet al Castelldefels a fons. Gràcies, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: A fons.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: les 6 cordes a Ràdio Castell de...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Com vaig comunicar als seguidors del Club del Jazz, segueixo la mateixa temàtica amb els convidats d'avui, com és la pianista canadenca Diana Kroll. Pel seu currículum i trajectòria professional, és nascuda a Nanaimo, de Canadà, el 16 de l'11 del 64. El seu pare, Stephen James Jim Kroll, tocava el piano i Diana va començar a tocar el piano i estudiar-lo als 4 anys. Va fer exàmens al Conservatori de Música i als 15 anys va crear un grup de jazz estudiantil i va començar a tocar el piano amb locals i restaurants de la seva localitat. El 1981 fins al 83 va obtindre una beca al Berklee College of Music de Boston i el primer disc el va gravar el 1992 Stephen Hood i el 1983 junt amb el bajista Johnny Clanton es va produir el segon àlbum. El 2000 es va associar amb el popular cantant estadounidens Tony Bennett, iniciant una gira de 20 ciutats i el 2006 es retroben per iniciar un espectacle de televisió de Elvis Costello Witt, que seria el seu marit en futur. La revista Billboard la nombra segona millor artista de jazz i una dels cantants més venguda amb 1,5 milions d'àlbums. El 2004 ingressa al Passeig de la Fama del Canadà i ja és hora d'iniciar el Club del Jazz amb la discografia de Diana Kroll per encetar amb el swing, que és el primer tema jazzístic de Diana al Club del Jazz, una composició de Duke Ellington i el swing es titula Agafa el tren.

Aquest segon tema és un blues molt romàntic, primícia al Club del Jazz, titulat La mirada de l'amor.

El swing, amb molt jazz, és el que li escoltarem amb solos de baix i bateria, inclosos de molta qualitat. El Club del Jazz està bastant actualitzat pel moment per escoltar aquest swing. M'encanta estar aquí amb tu.

Tots els dimarts, a les 10 de la nit, estic presentant el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El tema que escoltarem tot seguit és el blues popular que han interpretat molts cantants, però Diana li dona el seu ADN per escoltar-li Porta'm a la Lluna.

I Diana segueix amb el swing, sempre benvinguts als clàssics al Club del Jazz per gaudir-ne i el programa que el pugui escoltar als nostres oients. Tot o res en absolut.

I si ets aficionat al jazz, tots els dimarts a les 10 de la nit podràs escoltar el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

Ja estem quasi a la fi del programa i crec que Diana Kroll ha lograt fer gaudir els oients del Club del Jazz de Ràdio Castelldefels per escoltar-li aquesta bossa nova al programa fent duet amb el guitarrista i cantant Joao Bosco per escoltar-los la popular i coneguda bossa nova Noia d'Ipanema.

I això ha sigut tot per avui. El que ha portat el programa, i esperem que en gaudireu molt i ens hem d'acomiadar. Donar les gràcies al Miquel per la seva tasca tècnica. Com a cloenda us deixem amb la gran pianista i cantant Diana Kroll, acompanyada per aquesta meravellosa orquestra simfònica, per escoltar-li aquesta bossa nova, Klaus Ogermann.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, els saludem quan comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dimarts 29 de setembre. Per començar, les presentem en titulars. Continua activat l'estat d'alerta per pluges aquest dimarts, ruixats que es podrien reproduir a la tarda sense la intensitat del matí, quan s'han recollit 64 mil·límetres d'aigua de pluja al centre. Alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunicava a quarts d'una que la situació s'anava normalitzant i es reobrien tots aquests carrers. Un escrit que presentava l'Associació de Veïns de la Nova Muntanyeta, en nom de la Marea Blanca, va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Es licita tot plegat per més de 600.000 euros en 3 anys. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Castelldefels participa demà a Terrassa a la jornada principal de la novena edició d'Impulso Emprende, la trobada anual de la red Impulso que agrupa ciutats compromeses amb la innovació, l'emprenedoria i la transferència de coneixement. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Cristian Cano i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. Hores d'ara, Protecció Civil manté activada l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels durant l'episodi de pluges intenses d'aquest dimarts, amb un nivell de perill de 4 sobre 6 fins a les 8 del vespre. Aquest matí ha plogut de manera intensa i han sonat els telèfons mòbils les alertes que recomanaven, entre d'altres, allunyar-se dels soterranis. A Castelldefels, alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunica a quarts d'una, fa una estona, que la situació s'anava normalitzant i es reobrien aquests carrers. La policia local ha informat també d'una acumulació d'aigua a una escola bressol del carrer Antonio Machado i han intervingut agents del cos municipal sense que s'hagin registrat danys personals. Protecció Civil informava a dos quarts d'una que la principal bossa de precipitacions intenses ja s'anava dissipant i es desplaçava cap a la ciutat de Barcelona, tot i que aquí podria continuar plovent a la tarda però amb menys intensitat. La informació del temps ens la porta al Meteocat. Bon dia.
2: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimarts tenim una situació complicada per que fa el temps. Una perturbació ens afecta durant tot el dia, acompanyada de molta humitat en l'atmosfera, i això afavoreix ruixats, xàfecs, que puguin ser d'intensitat entre forta i puntualment torrencial. Per això hi ha un avís activat per intensitat de pluja en 30 minuts que poden superar en algunes comarques els 20 litres i d'altres els 40. Per tant, intensitat forta o torrencial respectivament. A més, també poden arribar a superar-se en 3 hores entre els 60 i 90 litres per metre quadrat. Per això també hi ha un avís en aquest sentit. Per tant, situació complicada, especialment litoral, prelitoral i Catalunya central. La temperatura, evidentment, avui quedarà més baixa i la situació marítima s'ha d'anar remenant una mica al llarg de la tarda amb maró. Aquesta tarda, per cert, s'hi hauran algunes clarianes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Aquest matí de dimarts, les estacions meteorològiques de Castelldefels, les tres que són operatives i que hi té en relació i té connexió l'Ajuntament, han recollit aquestes dades. A la del centre, a l'Ajuntament mateix, s'han registrat 63,8 mil·límetres de pluja. A la Guaita l'han superat, aquesta xifra, 68,2. I a l'estació meteorològica de la plaça de les Palmeres també ha plogut, s'han registrat 43,2 mil·límetres. Un escrit que presentava l'associació de veïns La Nova Muntanyeta en nom de la Marea Blanca va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'escrit plantejava a l'Ajuntament una sèrie de preguntes. El va llegir Miquel Martínez Cortella.
3: Volem saber de quina manera, a través de quins canals i on es durà a terme aquesta atenció i informació als veïns i veïnes, una vegada rebuda la informació oficial. Com es gestionarà el procés en cas d'acceptar o rebutjar la nova assignació del centre? Si el metge o metgessa de referència d'un pacient es trasllada al nou CAP, quines opcions tindrà l'usuari per quedar-se al seu centre actual o per traslladar-se amb el seu professional? Així com la planificació i plantilla de personal. No queda clar quin personal i de nova incorporació se sumarà realment al municipi. Exigim que s'especifiqui quins professionals es traslladaran del CAP del Castell i quins del CASAP Can Bou i concretar explícitament quants metges, infermeres i administratius d'atenció primària seran de nova contratació i quants es mantindran.
1: A aquestes preocupacions del veïnat va respondre al ple la regidora de Salut, Paquita Cruz.
4: Estem davant d'un canvi important per a la ciutat. L'ordre 160-2026 del 26 d'agost ja ha creat formalment la nova àrea bàsica Castelldefels 3 i ha modificat la delimitació de les dues àrees bàsiques ja existents. Ara bé, una cosa és l'entrada en vigor de la nova delimitació territorial i una altra és el desplegament del material organitzatiu en el nou centre, que s'ha de fer amb informació, recursos i garanties suficients. La posició de l'Ajuntament està clara sempre. Des que vam conèixer la proposta, valorem positivament que Castelldefels disposi d'un tercer CAP, d'un nou CAP, però aquest nou equipament ha de significar una millora real de l'atenció primària i no d'una mera distribució dels recursos, com ja hem dit abans, que ja tenim.
1: En relació amb la informació que rebrà la ciutadania, es crearan punts d'atenció als usuaris als dos CAP que ja funcionen a la ciutat. Aquesta és la previsió que en feia la regidora de Salut.
4: Pel que fa a la informació a la ciutadania, la previsió és que la campanya informativa s'iniciï durant el mes d'octubre, abans de l'obertura del nou CAP, quan el CatSalut enviarà una carta generalitzada als ciutadans i una carta personalitzada. Això és informació que m'ha traslladat al CatSalut. Segons la planificació que ens ha traslladat, s'habilitaran punts específics d'informació a la ciutadania als dos CAPs actuals, al Castell i a Can Bou. I una vegada entri en funcionament la Muntanyeta, també al nou centre.
1: Aquests punts tindran com a missió facilitar informació i assessorar els veïns davant els canvis que comportarà aquesta nova tercera àrea bàsica de salut.
4: Aquesta informació ha d'explicar de manera entenedora quin centre correspon a cada persona, quines opcions té, què passa amb els seus professionals de referència i com pot tramitar, si ho vol, una lliure elecció de centre o de professional.
1: La nova ABS, vinculada al CAP de la Muntanyeta, obligarà a redistribuir els pacients entre els tres ambulatoris, tot i que l'Ajuntament vol que no sigui obligatori canviar de professionals mèdics de referència ni de centre. La regidora defensa que ha de prevaldre el dret a la lliure elecció de metge.
4: Aquí és important precisar una qüestió. La nova delimitació territorial no suprimeix el dret de lliure elecció. Aquest dret continua existint i s'assetgeix d'acord amb el procediment establert pel CatSalut, amb les limitacions organitzatives i assistencials que preveu la normativa.
1: Pel que fa a la plantilla i als recursos humans, l'Ajuntament defensa que s'incrementi el nombre de professionals. És una preocupació expressada també pels veïns i la Marea Blanca. Així ho expressava la regidora de Salut.
4: La proposta inicial era que el Departament de Salut va presentar distribuir als tres centres professionals que ara prestaven servei al CAP Castell i al CAP Can Bou sense promoure cap increment global de professionals. L'Ajuntament ja va manifestar públicament que aquesta proposta era insuficient. La contractació i la configuració concreta de les plantilles correspon als proveïdors sanitaris i al CatSalut, no a l'Ajuntament. Nosaltres no podem contractar. Però això no significa que l'Ajuntament s'hagi de limitar a observar. Continuarem exigint informació i quan el mapa de personal estigui definitivament tancat, demanarem que es pugui explicar de manera transparent quins professionals procedeixen dels centres de salut actuals, al Castell i de Can Bou, i quines circumforacions són realment noves, diferenciades per categories professionals.
1: Per la seva banda, els veïns, en l'escrit que presentaven al ple, van manifestar també la seva inquietud per com serà gestionat el futur nou CAP La Muntanyeta. A Castelldefels ara mateix conviuen dos models de gestió. D'una banda, el CAP del Castell és de gestió de l'ICS, l'Institut Català de la Salut. En canvi, el CAP Can Bou el gestiona l'anomenat CASAP. És un consorci públic format per l'ICS i l'Ajuntament. El CASAP va ser creat l'any 2005 i gestiona Can Bou des d'aleshores. Els veïns demanen informació sobre com, quan i qui ha de prendre aquesta decisió sobre com serà la gestió del nou CAP La Muntanyeta.
3: S'ha pres ja la decisió sobre si la gestió del nou centre serà directa X o concertada indirecta CASAP? Exigim saber quan es prendrà la decisió oficial, on i com es formalitzarà i de quina manera es comunicarà als ciutadans. Si l'opció triada és finalment CASAP, la ciutadania hauria de disposar ja de tota la informació, tenint en compte que aquest Ajuntament forma part del Consorci amb un 28% de representació. Volem posar de manifest la simetria i el risc financer que aquest model representa per al municipi. Si l'entitat incorreix en pèrdues o desequilibris financers, l'Ajuntament assumeix la responsabilitat patrimonial proporcional del 28%, comprometent els recursos de tota la ciutadania. En canvi, si hi ha superàvit o beneficis, les arques municipals no veuen ni un sol euro, ja que la llei exigeix la reinversió interna.
1: La regidora de Salut va matisar pel que fa a aquest suposant risc. Va puntualitzar Paquita Cruz què comporta la participació de l'Ajuntament en el model de gestió consorcial CASAP.
4: El fet que l'Ajuntament designi dos dels seus membres del Consell Rector aproximadament un 28% de la representació no significa que existeixi automàticament una responsabilitat patrimonial municipal del 28% davant de qualsevol dèficit del Consorci. No es pot convertir el percentatge de representació en l'òrgan de govern en una quota automàtica de pèrdues.
1: La informació concreta, per tant, del que significarà l'entrada en servei del nou ambulatori de La Muntanyeta resta pendent de cara a la setmana vinent. La regidora de Salut anunciava que el dia 6, dimarts, el Departament de Salut ha d'informar al municipi sobre tots aquests aspectes que generarà l'entrada en servei del nou CAP. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, gairebé la meitat de les quals incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. L'Ajuntament vol centralitzar la gestió de les càmeres i reforçar així la capacitat de control i resposta per part de la policia local. El tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler, explica en què consisteix aquest nou sistema.
5: La posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels per a intentar doncs que hi hagi un programari, doncs un sistema que les unifiqui, en la qual doncs tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial.
1: Soler detalla també quins són els objectius del desplegament d'aquest sistema de videovigilància i què permetrà aquesta nova tecnologia.
5: Això pot permetre doncs millorar les cerques a la ciutat. Doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat.
1: Entén el tinent d'alcaldia que aquesta tecnologia permetrà millorar l'eficàcia policial.
5: I això millorarà l'eficàcia policial doncs de forma exponencial, perquè a més doncs tindrem una visió doncs quasi 360 doncs de tots els carrers del nostre municipi i especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs per desconcentració doncs de mobilitat, i això doncs millorarà moltíssim aquesta eficiència i estem convençuts de que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs els delictes als carrers de la ciutat.
1: Aquest sistema de gestió de les càmeres de videovigilància té un pressupost de 632.000 euros i un termini d'execució de 3 anys. El contracte es troba actualment en fase d'avaluació després que el termini per presentar ofertes acabés el juny passat. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels, la del centre, acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri definitivament en servei durant el primer semestre de l'any que ve. Això és una forquilla de 6 mesos. Els treballs van començar el 2020 i tenen un pressupost global de 30 milions d'euros. L'actuació permetrà reordenar les vies i separar els serveis de rodalies de les circulacions de combois de mitjana i llarga distància. La remodelació és una de les actuacions previstes per millorar la capacitat ferroviària del corredor sud de Barcelona, segons Adif. Al retard, a les obres, s'hi ha referit l'alcalde Manuel Reyes.
6: Aquestes obres de l'estació de Castelldefels, hi ha diversos treballs que només es poden fer en horari nocturn quan no hi passen trens, i això es pot entendre, no? Clar, s'ha de fer les obres quan no hi circulen trens. El problema que tenim és que ja portem 2 anys d'endarreriment i que no tenim encara una data real sobre la taula per saber quan acabarà aquesta obra i podrem gaudir de la nostra estació en plenes condicions, no? Clar, ja portem molt de temps patint aquestes obres, la pateixen els usuaris, la pateixen els veïns que viuen al costat de la via, perquè, clar, aquests sorolls que també es fan per la nit els afecten el seu descans, i, clar, nosaltres com a Ajuntament el que volem és que aquestes obres s'acabin el més aviat possible d'una vegada i que podem tornar a la normalitat.
1: Són manifestacions de Manuel Reyes al programa Parlem amb l'alcalde d'aquest mes de setembre. És un espai en què repassa qüestions d'actualitat i respon preguntes concretes que formula el veïnat. El programa el pot recuperar íntegre a la carta al web de l'emissora radiocastelldefels.org.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Hem superat l'equador de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dimarts 29 de setembre. A la segona part de l'informatiu d'avui ens interessarem per la mostra de cuina de Castelldefels que arriba aquest dissabte a la 35a edició. Al Parc de la Muntanyeta s'hi viuran 12 hores d'activitats amb més de 50 propostes gastronòmiques com a grans protagonistes. La mostra de cuina de Castelldefels arriba aquest dissabte a la 35a edició. El Parc de la Muntanyeta acollirà de 12 del migdia a 12 de la nit una 50ena d'establiments i més de 50 propostes gastronòmiques. La mostra l'organitza el Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. Xavier Lladó és tècnic municipal de turisme.
8: Jo crec que és una oportunitat per descobrir en un mateix espai tota una bona representació de la restauració local. Al final és una oportunitat molt, molt especial per poder això, doncs, conèixer, descobrir la diversitat de la nostra restauració i totes aquestes propostes que ens porten els restauradors.
1: L'entrada és gratuïta i les degustacions de menjar tindran preus d'entre 3 euros i mig i 5 euros. També hi haurà propostes dolces, begudes i còctels, així com activitats infantils i la possibilitat de pagar amb targeta. És una novetat. Es podrà pagar directament als establiments participants. La mostra incorpora, a més, enguany, un passaport propi.
8: Aquest any el tríptic, el llibret que teníem, aquest any inclou unes imatges dels plats i la gent que participi a la mostra pot anar reunint segells dels diferents establiments i quan aconsegueixin doncs, un mínim de 6 segells poden participar en un sorteig que permetrà doncs, això als visitants tenir un premi molt interessant. Un àpat en algun dels establiments participants. El que passa és que sortejarem fins a 6 àpats per 2 persones.
1: El programa de la mostra de cuina inclou també les actuacions musicals de l'excantant de Tequila, Alejo Stivel, i de diferents bandes tribut.
9: Parlem d'emprenedoria, innovació i oportunitats per a projectes empresarials. Ho fem amb Santi Amaro, cap de la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament, per conèixer en concret avui la iniciativa de la Red Impulso, Impulso Emprende. Santi, molt bon dia.
10: Hola, què tal? Molt bon dia.
9: Què és exactament aquesta iniciativa? Quin és el seu objectiu?
10: Doncs mira, resulta que l'Ajuntament de Castelldefels forma part d'una xarxa que es diu Red Impulso. La Red Impulso és una iniciativa que, valgui la redundància, impulsa el Ministeri d'Indústria del govern d'Espanya i que té per objectiu fomentar la innovació dintre de les entitats locals, dintre dels ajuntaments. Aleshores, per formar part d'aquesta xarxa, l'Ajuntament de Castelldefels va haver de demostrar que era un ajuntament que feia ús de la tecnologia, dels avanços i de la innovació per prestar millors serveis a la seva ciutadania. Vam presentar una sèrie de memòries, una sèrie de documents per demostrar-ho i des de fa 4 anys que formem part d'aquesta Red Impulso. En aquesta xarxa formen part al voltant de 100-120 municipis del territori espanyol de 3 tipus de dimensió petita, mitjana i gran. Val? I tots, de forma conjunta, diguem, ens organitzem en grups de treball per impulsar algun tipus d'innovació. Nosaltres, concretament, estem dintre d'un grup que tracta de treballar per fomentar la transferència de la tecnologia. Una de les activitats que organitza la Red Impulso cada any és un concurs que es diu Impulso Emprende. Aquest concurs es fa en un municipi de la xarxa. Enguany es fa a Terrassa, que també forma part de la xarxa, i consisteix en que que cada alcalde, alcaldessa, tinent d'alcalde, es fa acompanyar d'una empresa del seu municipi que d'alguna forma és un model d'utilització de la tecnologia per resoldre algun problema o per tenir alguna activitat empresarial. D'acord? Nosaltres enguany ens fem acompanyar d'una iniciativa que es diu Forest Fire. És com en anglès és bosque i fuego, va? Uh-huh. I el nom respon, diguem, a la seva activitat, eh? Ells el que fan és han desenvolupat una resposta per emergències per incendis forestals. De manera que ells el que han aconseguit és que quan els bombers i Protecció Civil estan intentant apagar un foc enmig del bosc, doncs tinguin a través d'un dispositiu la informació que a través d'uns models matemàtics els endivinen, o sigui, els diuen cap a on anirà el foc. I així poden reaccionar in situ. Va? I és això el que anem, diguem, a explicar demà pel matí a Terrassa.

0: El proper 3 d'octubre, Tarragona acollirà la 30a edició del concurs de castells, un concurs en el qual participaran els castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Per això som amb nosaltres Jan Molero, president de l'agrupació. Què tal, Jan?
1: Molt bon dia.
0: Bon dia. I Pau Anyel i Eva Herrero. Ella i ell són castellers de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs primer de tot volia parlar, Jan, amb els dos, que els fa que vulguin dedicar-se, implicar-se en el món casteller.
3: Doncs, no sé, m'agrada molt sobretot l'ambient i, doncs, no sé, m'agrada molt allò. També m'agrada, doncs, bueno, òbviament pujar.
0: I en el teu cas, Eva?
2: Jo crec que al final els castells és una cosa que quan ho veus a plaça et crida l'atenció d'una manera o una altra, i entrar a la colla i formar part i fer cultura d'aquesta manera amb tothom, doncs és molt xulo i t'acaba enganxant.
0: Quants anys teniu?
3: Jo tinc 14.
2: Jo 18.
0: Doncs ja en som part de l'equip dels castellers, gent molt jove que, bueno, que evidentment va als assajos i després actua i tot això.
1: I tant, són part fonamental de la colla, igual que qualsevol altre membre, però en especial ells, que són els motors. Bueno, fa gràcia perquè tu només tinc 3 o 4 anys més que ells.
0: Sembla que l'avi,
1: ja
0: però tampoc.
1: Sempre l'autoritat, ja. Però això, que al final la canalla que va pujant i ja es converteix en castellers al 100% formats, no? I preparats per pujar i ser autònoms, doncs és molt important que aquesta gent s'impliqui, i aquí estan intentant convèncer la gent perquè vinguin al concurs, que com sabeu és una data molt important i assenyalada per nosaltres, i enguany encara més, que podem tornar a Tarragona. Doncs fa 32 anys, si no vaig errat, que vam deixar d'anar, perquè el concurs es compon per 3 edicions diferents des del 2014, i nosaltres havíem anat fins ara, en aquesta època del segle XXI, doncs a la sessió de Torredembarra, que es fa el diumenge anterior, és a dir, aquest diumenge.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu dels castells de Castelldefels en aquest concurs?
1: Això els hi deixo amb ells, a veure què diuen. Que es mullin, que es mullin.
3: Jo crec que voldran tirar màxims.
2: Sí, el concurs sempre és una diada que volem apretar. En aquest cas, si la gent està una mica atenta del nostre Instagram i dels assajos, es pot intuir els castells que volem fer, però bueno, al final serà la tècnica qui decidirà el que sigui millor per tots i el màxim que puguem fer.
0: Jan, quants castells podeu presentar al concurs?
1: Doncs el concurs de castells té 5 rondes i puntuen els 3 millors castells. Llavors la intenció és, si es pot fer tot en 3 rondes, millor, i si es cal millorar o algun castell t'ha quedat carregat o has fet algun intent desmuntat del castell, doncs pots fer 2 castells més per aconseguir puntuar aquests 3 castells. A la sessió de dissabte serem 18 colles, totes més o menys del nivell que ara hem assolit. Aquesta pujada a nivell nostre ens ha permès estar dissabte a Tarragona amb colles de 8 i 8 i mig.
0: Gràcies, Pau Anyel, Eva Herrero, ells són part de la colla dels castells, i gràcies al president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, que aquest proper 3 d'octubre tingueu molta sort en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A vosaltres, bon dia.

L'últim minut de l'informatiu serà per repassar els titulars del dia. Continua activat l'estat d'alerta per pluges aquest dimarts, ruixats que es podrien reproduir a la tarda sense la intensitat del matí, quan s'han arribat a recollir fins a 64 mil·límetres d'aigua de pluja al centre. Alguns carrers, com ara l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, s'han hagut de tallar el trànsit a causa de l'acumulació d'aigua. Protecció Civil comunica, a hores d'ara, que la situació s'ha anat normalitzant, s'han anat reobrint aquests carrers, tot i que algun punt on encara s'havia acumulat brutícia continuava tallat al trànsit, com era una de les sortides de l'autopista C32. Un escrit que presentava l'associació de veïns La Nova Muntanyeta, en nom de la Marea Blanca, va fer evident la preocupació de part de la població pels canvis que comportarà en l'atenció sanitària bàsica l'entrada en servei del nou ambulatori de la Muntanyeta. L'Ajuntament treballa en el desplegament d'un nou sistema de videovigilància als carrers que gestionarà imatges de fins a 300 càmeres, la meitat de les quals gairebé incorporaran tecnologia d'intel·ligència artificial. Es licita tot el sistema per més de 600.000 euros en 3 anys. Les obres de remodelació de l'estació de Castelldefels Centre acumulen més d'un any de retard. Adif preveu ara que la nova configuració de vies i andanes entri en servei durant el primer semestre de l'any que ve. I això és tot pel que fa a l'informatiu d'aquest dimarts 29 de setembre. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
1: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
2: Thank you for that lovely tune, that funky music.
1: Os espero cada viernes, Radio Castell de Fels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
3: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
4: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia. S'acaba de rebre a la ciutat un nou S-Alert de Protecció Civil amb canvis pel que respecta a les recomanacions al llarg de les properes 3 hores. No sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe, no baixar soterranis i, si arriba aigua, evitar les zones, pujar a les zones elevades. Si sou a l'exterior, refugieu-vos. Aquestes són les noves mesures que acaben d'arribar a través d'aquest S-Alert. Tot i així, la situació des de Protecció Civil Castelldefels fins ara aquí a la ciutat ha estat tranquil·la, sense incidències reportades. Al llarg de les 9 del matí sí que ha començat a ploure amb més intensitat. Ara mateix ja aquesta ha baixat. Hem tingut petits intervals de precipitació més intensa. Es preveu que aquest episodi d'intensitat que va evolucionant de sud-oest des de Tarragona fins a nord-est Girona, a través del ple litoral i litoral, pugui anar baixant intervals de precipitació intensa amb aquesta manera irregular i localitzada durant aquest matí i migdia i allargant-se amb menor intensitat fins al vespre. A partir d'aquest nou S-Alert s'activa per part de Protecció Civil, es continua amb aquesta coordinació dels serveis municipals i es preveu que durant les properes hores arribin noves comunicacions amb els consells d'autoprotecció i recomanacions, com ens arribaven des de Protecció Civil Generalitat, per aquestes properes 3 hores. I continuem repassant titulars de ciutat. En aquest cas hem de parlar d'un nou premi que arriba per l'àrea de turisme, el Premio Astronómico Nacional als 5ens Premis Viajar. La ciutat consolida així la seva aposta per la gastronomia com a motor turístic. El reconeixement el van recollir a Madrid el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana, i el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Manuel Ángel Ortiz Chumillas. Un premi que arriba com a prèvia per a aquesta nova edició de la Mostra de Cuina que tindrem aquest dissabte a la ciutat, una nova edició, la 35a, que torna a posar de relleu aquest gran motor turístic de l'àrea gastronòmica local. I la crònica del ple ens deixava el passat divendres, el ple de setembre, amb l'aprovació de mesures de garantia i protecció del patrimoni arquitectònic. La sessió plenària del 25 de setembre, tensa i marcada pel debat sobre la crisi de l'habitatge, va aprovar la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'entorn de les Torres de Defensa Climent Savall i Gabriel Folcher i Carrer Església número 1. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa local. D'aquí una hora, una nova actualització. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som

0: Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.
1: Bon dia, Castell de Fels. Buenos días, Castell de Fels. Aquí comienza Castell de Fels, així som. Por cierto, en alerta en la comarca del Baix Llobregat, por supuesto Castell de Fels también, sobre aguaceros, según indicaban desde Protección Civil, sobre fuertes inundaciones en estas horas en el día de hoy. En el programa del día, a las 8 de la tarde, llega Canto Popular Latinoamericano, como todos los martes. Ernesto Duclosón nos hablará de sus contenidos. I en el nostre Castell de Fels Coffee, la nostra tertúlia política, avui el Partit Popular i el seu portaveu a l'Ajuntament de Castell de Fels, regidor també de Governació, de Neteja i de Llicències, David Soler. Parlarem d'una eina que ofereixen els ajuntaments, la Diputació de Barcelona, sobre la intel·ligència artificial. I també d'una interessant iniciativa que ha unit a l'Escola de Dansa amb l'entitat ISTEA. Comencem, welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Castelldefels, així som.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Viajando por las ondas.
3: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0.
4: El lunes a las 8
5: de la tarde.
2: En Radio Castelldefels.
6: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
0: Castelldefels, així som.
8: Castelldefels Coffee.
9: Doncs com cada dimarts en aquest espai rebem el Partit Popular i en aquest cas ens acompanya el portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels, també regidor responsable de neteja, recollidor de residus, llicències municipals i governació, David Soler. Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Fem un repàs, si li sembla, el darrer ple una mica convuls.
10: Bueno, una mica complicat, sí. Un ple en el qual doncs, moltes persones van voler vindre a manifestar la seva problemàtica, especialment relacionada amb la vivenda i la situació que moltes famílies estan patint, doncs, degut a diversos desnonaments que tenim a la nostra ciutat i també doncs, situacions de vulnerabilitat important de moltes famílies. No? I, evidentment, doncs, això es tradueix doncs, que quan algú vol vindre doncs, a llegir un escrit en el ple, doncs, a vegades passa el que passa, no? I el que ens trobem és una situació molt complicada de gestionar i especialment quan moltes vegades doncs, costa no? establir aquest diàleg, perquè evidentment doncs, la situació doncs, requereix doncs, una atenció més personalitzada i segurament el foro més adient per discutir aquestes qüestions no és precisament el ple municipal, perquè no pots mantenir doncs, aquest contacte de tu a tu i aquesta proximitat que mereixen aquestes famílies que en aquests moments ho estan passant tan malament. No? I per tant, doncs, jo crec que des de la regidoria s'intentarà doncs, treballar doncs, de forma doncs, més serena amb aquestes famílies per veure quines alternatives tenim a nivell municipal.

0: quan precisament, i tothom sap que els ajuntaments no tenen competència en matèria de vivenda, o sigui, és una competència que té la Generalitat de Catalunya i l'Estat, i per tant doncs, nosaltres poc podem fer en matèria d'habitatge a la ciutat de Castelldefels, més el que estem fent en aquests moments, que és intentar projectar doncs, alguna promoció de pisos doncs, a la ciutat, fins i tot un dels solars que teníem a disposició doncs, el vam voler cedir a la Generalitat de Catalunya, i la Generalitat de Catalunya ens ha denegat doncs, aquesta cessió, perquè consideren doncs, que no reuneix les condicions necessàries d'aquest solar perquè la Generalitat pugui construir.
1: Perdona, s'està referint al del carrer Giralda?
0: Sí, correcte, sí, al barri de Vista Alegre es podien projectar més de 11 vivendes de protecció oficial i en aquest cas doncs, la Generalitat de Catalunya doncs, no li sembla bé aquest solar. Per tant, a mi el que m'agradaria saber és quina li sembla bé. És a dir, nosaltres a Castelldefels tenim esgotat el terreny en el 99,9%. Un solar que tenim a disposició públic i que podem ser la Generalitat de Catalunya per construir 11 vivendes i ens diuen que no. Jo què vol que li digui? O sigui, em sembla un absurd absolut que la Generalitat de Catalunya estigui demanant sòl públic als municipis per poder executar una competència que tenen exclusiva, com és l'habitatge, i quan se'ls cedeix un solar, en aquest cas a Castelldefels, doncs ens diguin que no.
1: Però quines raons s'han al·legat?
0: No, són raons tècniques, que segurament no els és rentable doncs, poder fer aquesta edificació pel número de pisos que surten. Però és que ara jo crec que no és una qüestió de rentabilitat, és una qüestió de que hi ha una necessitat vital d'habitatge a les ciutats. Si tenim un sòl de terreny públic i la Generalitat ens està demanant perquè vol construir de forma immediata, perquè té els recursos econòmics per fer-ho i la competència per fer-ho, i que se'ns digui que no. Miri, què vol que li digui? Això sí, corren per donar doncs, permisos per construir doncs, tot el que seria la zona de costat d'aquí de Castelldefels, tocant a Gavà, amb tot el que és aquesta gran edificació de més de 4.000 pisos a nivell privat, i aquí no hi ha cap problema. Doncs, per tant, em sorprèn molt que la Generalitat de Catalunya estigui enfocant el tema de la vivenda amb aquesta desídia i aquesta falta de comprensió, perquè 11 vivendes a Castelldefels doncs, poden resoldre la vida a 11 famílies que ho estiguin passant malament, i per tant, doncs, jo crec que aquí la competència de la Generalitat de Catalunya, doncs, com li diuen, doncs, brilla per su ausència, i per tant, doncs, això em preocupa encara més, no?
1: En aquest cas i en aquest sentit, a l'habitatge, en el ple també es passava a un punt l'aprovació inicial del projecte del carrer de Balaguer, que és el major d'aquella pastilla on hi ara hi ha un aparcament en superfície. I en aquest sentit l'oposició ha demanat que aquí es construeixin habitatges. L'equip de govern té una altra idea del que s'ha de fer aquí.
0: Doncs és que no és incompatible, i a més ho hem explicat moltes vegades, perquè la modificació del planejament d'Arcàdia Balaguer suposarà un creixement econòmic per la ciutat molt important, perquè com tots sabem, quan es construeix un mercat municipal, doncs això genera un pols d'atracció al centre de les ciutats doncs, de forma doncs, molt contundent. Això pot acabar beneficiant també a tot el comerç de proximitat que hi ha al voltant, i a més s'està projectant la construcció d'un aparcament soterrani amb més de 400 places d'aparcament de rotació, cosa que és completament necessari al centre de la ciutat perquè no hi ha aparcament, i per tant, doncs, si volem fer créixer el comerç, volem tindre també places destinades a veïns i, per tant, millorar la mobilitat, necessitem construir aparcament. I, a més, quan tota l'edificabilitat que hi havia prevista per pisos doncs, en aquesta superfície l'estem concentrant en un altre punt de la ciutat que encara segurament podria ser fins i tot millor, que és al voltant de la plaça de l'Església, a la cantonada entre el carrer Església i Primer de Maig, que tenim un solar municipal on hi havia l'antiga escola Lluís Vives i que es projectaria tot un nou edifici del 100% de l'edificació amb habitatge públic. Per tant, doncs, jo crec que estem fent una molt bona feina per concentrar tota aquesta edificació en un punt cèntric, un punt de primera, i evidentment que sigui compatible amb la generació de riquesa i un pols d'atracció comercial pel nostre municipi, que a més això el que farà és generar llocs de treball a la nostra ciutat. Per tant, doncs, jo crec que l'oposició en aquest cas s'equivoca a plantejaments, perquè no vol dir que sigui incompatible construir un mercat municipal en crear vivenda de protecció oficial o vivenda pública doncs, per aquelles persones o aquelles famílies que ho estiguin passant pitjor. Per tant, doncs, jo crec que el govern municipal que està fent és una aposta decidida per totes dues doncs, opcions, i per tant, doncs, si tot plegat la Generalitat de Catalunya ens dona ja el vistiplau definitiu a aquest planejament, doncs ens posarem en marxa perquè això sigui una realitat la propera legislatura, tant una cosa com l'altra.
1: En el ple també es va llegir un escrit per part de l'entitat Marea Blanca fent preguntes respecte al Tristan Volatori.
0: Sí, fins i tot doncs, també es va doncs, manifestar doncs, no, la preocupació de moltes famílies de Castelldefels per què succeirà amb la redistribució doncs, dels ambulatoris i també doncs, de quina serà doncs, l'atenció que es prestarà a cada un d'ells. I sí que és veritat que la regidora en aquest sentit doncs, va donar totes les explicacions i a més va emplaçar doncs, a properes reunions per anar clarificant doncs, tots aquests dubtes, totes aquestes preocupacions, aquests neguits que tenen doncs, moltes persones que estan doncs, involucrades també en aquesta lluita que és el millorar la sanitat pública de Castelldefels. I en aquí aquí doncs, estem treballant de forma incansable, sobretot exigint a la Generalitat de Catalunya no només que posi en marxa ja definitivament aquest tercer CAP, sinó que ja treballin amb la creació de l'Hospital de Castelldefels. No pot ser que nosaltres, com a municipi doncs, prioritari d'aquesta zona del Baix Llobregat, a més amb més de 70.000 habitants i amb una població flotant a l'estiu de més de 2 milions, doncs, home, crec que ja és més que necessària doncs, aquesta projecció d'aquest hospital que doni cobertura no només als veïns de Castelldefels, sinó tots aquells que venen també a gaudir de Castelldefels i també dels municipis que tenim al voltant.
1: Destacaria alguna cosa més de l'ordre del dia abans de passar a comentar les mocions?
0: Doncs no, la veritat és que doncs, pels diferents motius que van succeir en el ple doncs, va ser un ple força curt, al que estem acostumats, i algunes de les mocions van ser retirades o no es van poder debatre. Per tant, doncs, esperem doncs, que els propers plens doncs, siguin doncs, uns plens més constructius i sobretot en els que podem aportar més solucions i que, evidentment, doncs, aquestes problemàtiques doncs, ja més concretes les podem tractar en un altre moment en el qual doncs, puguem trobar millors solucions.
1: Doncs passem ara a parlar de la Junta Local de Seguretat, que es va celebrar la passada setmana. Han baixat els delictes a Castelldefels un 0,2%. Ahir ho comentàvem amb l'alcalde, l'espai parlament alcalde, va destacar alguns dels delictes que al seu parer doncs, han baixat i són més positives aquestes dades.
0: Són les dades molt positives perquè a més marquen una tendència durant els últims 4 anys, que és que portem 4 anys consecutius reduint els delictes a Castelldefels. I jo crec que, i vostè porta uns anys doncs de periodista en aquesta casa, i suposo que recordarà poques legislatures en què tots els anys de la legislatura s'hagin reduït els delictes a Castelldefels. I jo crec que això és una molt bona notícia per a Castelldefels. I més quan tenim doncs, un entorn cada vegada més hostil, en el que el creixement dels delictes és algo que està a l'ordre del dia, on tenim factors com la multireincidència doncs, que estan provocant devastalls a molts municipis, a grans problemes de convivència, i la veritat és que Castelldefels, per quart any consecutiu redueix els delictes, doncs, ja té mèrit i sobretot s'ha d'agrair doncs, a la gran professionalitat que té la policia local de Castelldefels, que és una de les millors policies locals de Catalunya, però a més aquesta gran coordinació que teníem amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i a més també amb els jutjats, per intentar resoldre doncs, tots els delictes que tenim a la nostra ciutat. Ha pujat també doncs, aquesta resolució de delictes i, per tant, l'eficiència de la policia local de Castelldefels, un fet que jo crec que és destacable. A més, s'han reduït els delictes contra els establiments, els robatoris en domicilis, les agressions sexuals a la nostra ciutat. Per tant, doncs, tot plegat indica que anem en molt bona direcció i, a més, posa de manifest que l'aposta que vam fer des de l'inici de la legislatura d'incrementar el nombre d'agents de policia local, de dotar de millors medis als nostres agents, de renovar doncs, quasi la totalitat de la flota de vehicles doncs, de la policia, i a més doncs, també doncs, d'incorporar aquesta sàvia nova, no? aquest jovent a la policia local per doncs, rebaixar l'edat doncs, del nostre cos de policia, doncs, està donant doncs, l'efecte esperat i, per tant, doncs, són dades molt positives i estem molt, molt satisfets en matèria de seguretat a Castelldefels.
1: Doncs encara en aquest sentit, en matèria de seguretat, també s'ha anunciat la implementació d'un servei de càmeres de seguretat. Per a què serviran aquestes càmeres?
0: Doncs sí, és una altra... Clar, no ens podem quedar aquí, no? Fins ara anem molt bé, però queda encara doncs, 8 mesos de legislatura i hem de seguir avançant. I per tant, doncs, venen dues coses també en matèria de seguretat que jo crec que són molt importants. La primera, la que comentava, que és doncs, la posada en marxa d'un nou sistema, un nou software que doncs, aglutinarà més de 300 càmeres de seguretat que tenim a la ciutat de Castelldefels, per a intentar doncs, que hi hagi un programari, doncs, un sistema que les unifiqui, en la qual doncs, tots podem veure el que està passant a la ciutat en qualsevol moment en aquests 300 punts que tenim instal·lats arreu de Castelldefels. Les càmeres que ja teníem de lectura de matrícules per intentar doncs, detectar vehicles que han sigut sostrets arreu de l'Estat i que poguessin vindre a Castelldefels a cometre delictes, això s'afegirà que dins d'aquestes 300 càmeres, aproximadament unes 110 estaran doncs, amb la disposició de poder utilitzar un software amb intel·ligència artificial. Això què pot permetre? Això pot permetre doncs, millorar les cerques a la ciutat. Doncs, per exemple, si es comet un furt al carrer Església, per posar un exemple, i sabem que ho ha comès una persona que anava amb una samarreta de color negre i una gorra de color vermell, doncs aquest software podrà doncs, interconnectar aquestes 110 càmeres que tindrem amb aquest software i podrà doncs, fins i tot anar seguint per la ciutat de Castelldefels aquesta persona o aquest grup de persones que hagin comès doncs, un delicte, un robatori o quelcom a la nostra ciutat. I això millorarà l'eficàcia policial doncs, de forma exponencial, perquè a més doncs, tindrem una visió doncs, quasi 360 doncs, de tots els carrers del nostre municipi, i especialment en aquells llocs de la ciutat on es cometen doncs, més delictes, ja sigui per població, per comerç, doncs, per desconcentració doncs, de mobilitat, i això doncs, millorarà moltíssim aquesta eficiència, i estem convençuts que gràcies a aquest sistema fins i tot seguirem reduint doncs, els delictes als carrers de la ciutat. I a més tindrem una segona part que no només té que veure amb la tecnologia sinó també amb el factor humà, i és que ara en aquests moments estem ja treballant perquè abans que acabi l'any doncs, es convoquin ja 10 noves places d'agents de policia, i per tant doncs, acabarem aquesta legislatura amb més de 50 incorporacions d'agents de policia local a Castelldefels, més de 50. Portem ja 4 anys consecutius fent processos de selecció per incorporar doncs, noves perfils, noves persones al cos de policia local, i això no passa enlloc. Això no passa enlloc, i la veritat és que aquest esforç pressupostari que estem fent per millorar la seguretat de Castelldefels i sobretot per tindre quantes més patrulles possibles cada dia en cada un dels torns als carrers de la ciutat doncs, té un objectiu molt clar, que és tolerància zero amb la delinqüència, millorar la convivència a la ciutat de Castelldefels i especialment reduir els delictes i doncs, que tothom se senti molt més segur a la seva casa i també quan surt de casa seva.
1: Per cert, que ahir en el programa de nou vaig a ell, parlem amb l'alcalde, contestava una pregunta d'una ciutadana, un ciutadà, que feia referència al Top Manta, i l'alcalde, que en aquest sentit, per erradicar el Top Manta es necessita la presència d'altres cossos policials que reforcin la feina de la policia local.
0: És evident. Mira, nosaltres hem treballat doncs, en garantir durant doncs, tot l'any, i ho estem aconseguint, una presència policial als 5 quilòmetres de platja des de les 10 del matí fins aproximadament les 7 de la tarda. Això també només passa aquí. És a dir, podem mantenir aquest esforç no només de personal, sinó també a nivell econòmic per intentar reduir o eliminar doncs, la presència del Top Manta de Castelldefels, és un esforç gegantí. Però sí que és veritat que no només la policia local té competències en aquesta qüestió, també doncs, la Policia Nacional per matèria doncs, d'estrangeria i també la Guàrdia Civil per qüestions fiscals, perquè hem de recordar tots que els productes que estan venent al Top Manta són productes falsificats, són productes que no tenen cap tipus de garantia, que no estan homologats i que a més fan la competència de deslleial a tot el comerç de la nostra ciutat. I això ho hem de recordar, perquè no només és una qüestió de dir no, és que més que no molesten a ningú. No, mira, sí, clar que molesten a algú. Molesten aquells veïns de Castelldefels que tenen un negoci, que aixequen cada dia la persiana, que doncs, paguen els seus impostos i que, a més, quan anem nosaltres a comprar els seus comerços, ens ofereixen una garantia i una sèrie de condicions que, evidentment, el Top Manta no ofereix. I, per tant, doncs, hem d'intentar doncs, que aquesta pràctica doncs, estigui completament erradicada dels nostres carrers, i en això estem. I sí que és veritat que cal recordar doncs, que als inicis d'aquesta legislatura podíem trobar entre 170 i 180 manters a la platja de Castelldefels a tota hora, perquè era un bazar obert doncs, 24 hores, i ara, en aquests moments, reduir la presència de manters a la mínima expressió. Sí que és veritat que no tots els dies podem mantenir tanta pressió policial a la zona, perquè passen moltes coses a Castelldefels, però ho hem intentat i ho estem fent doncs, de forma decidida. I, per tant, doncs, seguirem el que queda de la legislatura en aquest sentit, i sobretot en les juntes locals de seguretat el que fem és reforçar aquests vincles amb els diferents cossos per generar doncs, nous dispositius per garantir que la presència dels altres cossos estigui present a la ciutat de Castelldefels i ataquem de forma conjunta doncs, aquest fenomen que és el del Top Manta. I estem veient doncs, com altres municipis doncs, això està completament desbordat. Només cal anar a Sitges o Vilanova i veiem el desastre doncs, que això està doncs, provocant en el comerç de les ciutats, i per tant doncs, nosaltres això no ho volem, i per tant doncs, seguirem atacant amb contundència el Top Manta Castelldefels.
1: És a dir, que dedueixo que la darrera edició, la darrera Junta Local de Seguretat, es va posar sobre la taula aquest tema també.
0: Es posa sempre sobre la taula. Des de que vam començar la legislatura, doncs, aquesta és una obsessió que tenim tant l'alcalde com jo mateix, de que, evidentment, doncs, no podem permetre aquesta imatge a la ciutat de Castelldefels. Castelldefels és una ciutat de primera, és una ciutat de qualitat, és una ciutat en la que els serveis que oferim són magnífics, i, per tant, doncs, no podem tindre tot el front marítim ocupat per determinades persones que no volen doncs, entrar dins del que seria la normalitat doncs, legal del nostre país, que, a més, fan una pràctica que és irregular i que, a més, estan doncs, fent-li la competència deslleial a moltes persones. És que vostè, quan jo em trobo pel carrer amb un comercial que té una sabateria, per exemple, em diu, és que jo, si això segueix igual, agafaré, posaré la meva manta al passeig marítim i vendré els meus productes de la sabateria al passeig marítim i tanco la botiga i aquí no ha passat res. I té tota la raó del món. Per tant, això no es pot permetre. Això no es pot permetre i la via pública és per transitar, no per generar un mercat ambulant amb aquestes condicions. I, per tant, nosaltres seguirem atacant doncs, amb tots els recursos que tinguem a la nostra disposició aquest fenomen que és el Top Manta.
1: Doncs parlant també de seguretat i en aquest cas de trànsit, entra en vigor també una ordenança relativa als vehicles de mobilitat personal o als patinets.
0: Sí, i a partir d'ara doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal o un patinet, no, com es diu, doncs que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix doncs, els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és doncs, que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment doncs, cada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs, que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectar les regles. I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara doncs, veurem doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament doncs, de la Direcció General de Trànsit.
1: Doncs parlava també de la campanya de civisme, que aquí entren més qüestions, a banda d'aquest reglament, oi?
0: Sí, entren moltes més qüestions, i a més és una campanya molt transversal que té a veure també doncs, amb la neteja, amb cuidar l'espai públic, amb com doncs, també fem ús de tots aquells espais oberts a la ciutadania, però també doncs, tindrà una part important com és la del patinet, perquè és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que evidentment doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat i per tant doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i sobretot doncs, que evitar doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i sobretot aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
1: Després de les vacances, canviant de tema radicalment, torna la iniciativa alcaldia, l'alcaldia als barris. Ahir es trobava l'alcalde doncs, justament al barri de Baixador.
0: Sí, vam estar al barri del Baixador i també al barri de Llominetes. El primer torn del matí doncs, va tocar a Baixador i a la tarda vam estar a Llominetes, no? Rebent a veïns, a totes aquelles persones doncs, que volguessin adreçar-se a la carpa i sobretot que volguessin comentar, no només amb l'alcalde, sinó amb la resta de l'equip de govern, doncs, aquelles qüestions doncs, que li importin i que li afectin en el seu barri, ja siguin doncs, queixes, ja siguin problemàtiques, ja siguin doncs, possibles solucions a altres problemes o fins i tot doncs, per felicitar doncs, la tasca feta fins al moment. No? I per tant, doncs, jo crec que són jornades molt interessants, que ens posen al peu de carrer i que ens fan sortir doncs, moltes vegades d'aquesta voràgine diària de feina doncs, institucional per conèixer de primera mà doncs, quins són els problemes dels nostres veïns, no? I quines són les seves necessitats. I així es construeix una ciutat, no? Doncs, coneixent de primera mà què està passant al carrer, què necessiten els veïns, què és el que està bé i el que no està tan bé, i per tant, a partir d'aquí, doncs, poder gestionar i poder governar doncs, de la millor manera possible. Per tant, doncs, jo crec que estic molt satisfet doncs, de la jornada d'ahir. Doncs, van ser molts els veïns que es van adreçar en aquestes carpes, i la veritat és que seguirem doncs, treballant en les properes setmanes amb diferents ubicacions, perquè jo crec que és necessari, i a més, jo crec que és algo que esperen tots els veïns doncs, de Castelldefels, no? Que puguem treballar doncs, conjuntament amb ells i podem doncs, construir Castelldefels doncs amb allò que necessitem realment els veïns.
1: Concretament ahir a Llominetes i al Baixador, quins temes preocupen el veïnatge?
0: Doncs en són molts. Són sobretot les zones verdes, també el manteniment doncs, de la via pública, també qüestions relacionades amb la neteja, amb la seguretat, amb el comerç, amb l'hostaleria, amb la pacificació de moltes vies de la ciutat. Doncs en són molts els problemes o les propostes veïnals per intentar millorar Castelldefels i nosaltres el que fem és prendre bona nota i sobretot moltes d'elles van ja enfocades a molts dels projectes que ja estan en marxa i que estan treballant. I per tant, doncs, jo crec que anem en línia en el que realment necessiten els veïns de Castelldefels, que jo crec que és la prioritat que tindrà que tindre tots els governs. Si nosaltres fem programes electorals o fem doncs, programes de govern doncs només pensant en els nostres les nostres idees, estaríem doncs, fent molt malament la nostra feina. Si ho fem al revés, primer escoltem coneixem què està passant a Castelldefels, quines són les necessitats reals dels veïns, i fem doncs, aquesta volta general de tota la ciutat, podem crear doncs, un programa de govern, un programa polític, un programa doncs, de campanya que realment vagi ajustat a les necessitats dels veïns de la ciutat. I per tant, doncs, el que hem de fer és fer-ho d'aquesta manera, si després ens donen la confiança, executar-ho, i després, al final del mandat, doncs, donar doncs, balanç i resultats de tot allò que vam doncs, dir que faríem i que hem fet, i el que no hem fet, per què no ho hem fet. I doncs, jo crec que aquest és el retorn que esperen tots els veïns de Castelldefels.
1: És una iniciativa que es diu a terme de manera mensual?
0: Quasi setmanal, a partir d'ara. Quasi setmanal. Són molt els barris que hi ha a Castelldefels. L'agenda també està molt apretada i, evidentment, doncs, el que hem d'intentar és arribar als màxims de barris possibles en el, doncs, el menor temps possible. I també doncs, també venen dates complicades. Vostè sap que el mes de desembre doncs, és un mes complicat, hi ha moltes doncs, festivitats i, per tant, doncs, també és un mes doncs, més destinat a la família que no pot ser segurament al carrer. I, per tant, doncs, hem d'intentar doncs, gestionar-ho de la millor manera possible per arribar a tots els barris, quan abans millor.
1: Doncs el que se celebra aquest cap de setmana i en un barri de la ciutat com és el barri de la Muntanyeta és la tradicional mostra de cuina.
0: Sí, i esperem que el temps ens ho permeti. La veritat és que la predicció del cap de setmana no és que sigui molt, molt bona, però va, esperem i creuem els dits que puguem doncs, celebrar aquesta nova edició de la Mostra de Cuina, perquè sí que és veritat que és un dels referents i una de les doncs, activitats més esperades a la ciutat de Castelldefels i que posa doncs, sobre la taula doncs, el millor doncs, de cada un dels restaurants i comerços de la nostra ciutat. I per tant, doncs, jo crec que és un moment doncs, molt, molt màgic de la nostra ciutat i a més que cada vegada doncs, té més acceptació, més èxit, i quan es van millorant les qüestions, doncs, cada vegada passa més gent doncs, per la Mostra de Cuina. Per tant, doncs, jo esperem doncs, que, mirant el cel, doncs, ens permeti doncs, gaudir d'aquest dissabte i, per tant, doncs, convido a tothom a que pugui assistir.
1: El sector de la restauració present també a la Mostra de Cuina, que també, com sempre, doncs, tindrà activitats, evidentment, a banda de la degustació dels plats que preparen els diferents restaurants que hi participen.
0: Sí, sí, segons tinc entès, ja han previstos fins i tot algun show cooking i fins i tot alguna explicació d'algun dels chefs de Castelldefels i, per tant, doncs, jo crec que és un molt bon moment per la restauració. Abans comentàvem no, que també hem rebut doncs, alguna nova distinció no, que, doncs, que vam recollir a través del regidor de Turisme i també doncs, del president del Gremi Hostaleria doncs, aquest nou guardó relacionat amb la gastronomia de Castelldefels. Per tant, estem en un gran moment de ciutat, un gran moment doncs, del sector de la gastronomia i la restauració a Castelldefels. I el que hem de fer és explicar tot allò que tenim de bo i sobretot per intentar competir doncs, de forma sana i raonable amb els diferents municipis i per tant doncs, posicionar-se en el mapa. Sí que Castelldefels té un dels atractius principals que sempre ha sigut la gastronomia, però no s'exportava aquesta idea, doncs segurament ens estàvem perdent algú pel camí i jo crec que això ara ho estem aconseguint i estem doncs, generant aquest posicionament a nivell nacional i a nivell doncs, internacional de la gastronomia doncs, de Castelldefels, que és molta, variada i de gran qualitat.
1: També a Fitur recollim un guardó relacionat amb l'estand doncs, quan vam ser a aquesta Fira Internacional de Turisme a començaments d'any.
0: Doncs sí, la veritat és que algú estarem fent bé. Algú estarem fent bé perquè no parem de rebre aquests reconeixements, guardons. També aquesta setmana també recolliran també les banderes blaves doncs, a Castelldefels i que hi haurà una cerimònia també al municipi de Rota. Per tant, doncs, jo crec que hi ha una línia de treball doncs, molt professionalitzada, una línia de treball que no només doncs, té a veure amb la gastronomia i la restauració, sinó també amb el conjunt de ciutat, perquè al final doncs, tots aquests guardons també tenen en compte molts altres variables, sobretot també els que estan relacionats amb la qualitat de la platja i dels serveis que oferim a tothom que ve a gaudir de Castelldefels. I per tant, doncs, jo crec que estem fent una molt bona feina a nivell transversal i que això acaba generant doncs, una molt bona imatge de la ciutat de Castelldefels i hem d'estar orgullosos de que veritablement tenim una ciutat de primera.
1: Doncs alguna cosa més a afegir, senyor Soler?
0: Doncs jo crec que avui ja n'hi ha hagut prou. Jo crec que hem trucat molts temes i la veritat és que anem amb la bona línia, o almenys això crec jo, i per tant doncs, espero doncs, que les properes setmanes podem inclús doncs, millorar aquestes notícies tan extraordinàries que hem tingut durant doncs, aquest matí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, David Soler, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelldefels, regidor de Governació, de Neteja, Recollida de Residus i de Llicències. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vostè i fins la propera setmana.
1: Fins la propera setmana, bon dia.
2: Castelldefels Coffee. El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència, tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem l'actualitat local. La policia local distingirà aquest divendres 2 d'octubre agents, membres d'altres cossos i ciutadania que han millorat la seguretat i la convivència. L'acte arriba a motiu de la celebració del patró de la policia local. El cos i l'Ajuntament reconeixeran aquesta tasca destacada enguany dels agents, membres d'altres cossos de seguretat i ciutadania. Amb aquests premis també, la celebració inclourà divendres a la tarda una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. En marxa la campanya Castelldefels amb ser de civisme, que vol fomentar la convivència i el respecte a l'espai públic. La campanya aborda qüestions com la neteja, la mobilitat, la tinença d'animals i el soroll. Des de l'àrea de neteja de l'Ajuntament recorden que abandonar residus a la via pública o en espais naturals pot comportar sancions de fins a 750 euros. I des de l'àrea de gastronomia, amb la mirada posada a la mostra de cuina d'aquest dissabte, però prèviament al divendres, ens arriba l'acte d'adhesió de Castelldefels a la ruta del Xató. La ciutat s'assuma així a una iniciativa gastronòmica que promociona aquest plat tradicional, l'amanida tradicional catalana. La incorporació es justifica, segons els experts, en la llarga història d'aquest plat a la nostra ciutat, més enllà, per tant, de l'Alt Penedès i el Garraf. I fins aquí el repàs al butlletí Castelldefels avui. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: La Diputació de Barcelona ha creat un document de referència per ajudar els municipis de la província a identificar continguts tractats amb intel·ligència artificial. L'objectiu és que la ciutadania pugui saber en tot moment quines informacions procedents de la seva administració local han estat generats o modificats utilitzant la IA. Parlem del tema amb Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes d'IA i tecnologies. Què tal? Molt bon dia, senyor Vélez.
1: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Per què se li va acudir a la Diputació fer aquest document?
1: Bueno, aquest document està englobat dins d'una estratègia més global de desplegament de la intel·ligència artificial arreu de la demarcació que té el nom Localia. I aquest document és part del que diem un calaix d'eines que poden utilitzar els ens locals doncs per anar desplegant, analitzant o recolzant-se en tot allò relacionat amb la intel·ligència artificial. I per què vam impulsar Localia? Doncs també dins de l'estratègia de Municipi 360 de donar resposta a totes les necessitats de digitalització que tenen els ajuntaments. I, evidentment, doncs, la intel·ligència artificial es va veure com un neguit per part dels ens de com aplicar-la, de com gestionar-la i de com utilitzar-la com una eina per millorar la seva eficiència i fer administracions doncs, més útils per a la ciutadania.
0: D'aquesta manera, la ciutadania, quan vegi un document elaborat per un ajuntament, pot saber si s'ha tractat amb intel·ligència artificial o no. És així?
1: Bueno, sí, exactament. La idea és anar una mica traient les pors de certa part de la ciutadania doncs, que té el neguit de que les seves dades o el seu expedient o la seva queixa doncs, pugui estar identificada o no feta amb intel·ligència artificial. Per tant, aquesta és una eina més que creiem que és interessant pels ajuntaments doncs, per poder anar donant resposta a aquests neguits i anar construint entre tots un camí que encara està una mica en les beceroles, que vindria a ser la implementació de la intel·ligència artificial als ajuntaments i jo crec que al conjunt una mica de tota la ciutadania. No? Hem d'aprendre una mica tots plegats a veure en què utilitzem la intel·ligència artificial, per què pot ser útil, per què pot ser contraproduent. No tot val, igual que quan vam digitalitzar els ajuntaments doncs fa 10, 15, 20 anys no tot era útil, doncs ara intentem no cometre els mateixos errors i per tant des de la Diputació de Barcelona el que intentem és donar suport als ajuntaments en tot el que bonament podem.
0: Per exemple, has dit que en alguns casos pot ser contraproduent utilitzar l'AI, l'intel·ligència artificial. En quins casos ho heu detectat vosaltres?
1: Bueno, jo crec que no cal tampoc, no desvetllaré cap secret. Qualsevol que ha utilitzat una intel·ligència artificial, diguem, a nivell d'usuari, sap perfectament que poden haver al·lucinacions, que és molt important tot el tema de la gestió de les dades, del context que li donem, de la base de coneixement amb la que utilitzem qualsevol intel·ligència artificial i, per tant, evidentment té uns riscos si no s'utilitza de forma correcta. Per exemple, un exemple que potser és molt radical, però és molt visual, no? Uh-huh. Evidentment, un funcionari no pot agafar dades personals i ficar-les al ChatGPT i dir-li fes-me un resum d'aquestes dades. Evidentment, això no es pot fer, no? Llavors, això podria ser una mala utilització de l'intel·ligència artificial. Jo crec que, per sort, una de les primeres coses que es va fer una mica entre tots va ser l'entendre que aquestes pràctiques no eren acceptables, no? O que eren perilloses i que tenien riscos. I, per tant, els casos no crec que siguin extensius al conjunt. Per tant, què volem? Doncs el que volem, sobretot, és donar eines als ajuntaments perquè utilitzin de forma correcta la intel·ligència artificial. I quan dic ajuntaments, dic sobretot als tècnics, als funcionaris i a la gent doncs, que ha d'anar fent. Jo crec que la intel·ligència artificial, des de la nostra perspectiva, és molt útil, superútil, és una eina increïble si l'utilitzem per automatitzar processos. Hi ha molts expedients que són processos reglats, per tant, que són ABC, i per tant, si utilitzem la intel·ligència artificial per treure-li càrrega burocràtica al funcionari, que el funcionari pugui dedicar-se a donar millor servei i més resposta a la ciutadania, aquí encertem de ple.
0: També el document que vostès han preparat proposa als governs locals informar de manera explícita quan una imatge, un vídeo o un àudio han estat generats o alterats amb intel·ligència artificial, no només textos, eh?
1: Jo crec que és el camí que no només hem d'implementar l'administració pública, que hem de ser exemplars en la utilització de la intel·ligència artificial. Quan van començar a plantejar tots aquests documents, totes aquestes eines, era un moment en què no hi havia quasi cap regulació ni marc que es pogués utilitzar. Ara, per sort, ja tenim marcs regulatoris per part de la Comissió Europea, també una llei estatal, i es van fent ja protocols i, per tant, tenim tot el que és l'utilització de la IA molt més ordenat, però jo crec que és evident que, igual que li estem exigint a les xarxes socials que ens indiquin si un vídeo és fet amb intel·ligència artificial per verificar que allò ho ha dit, per exemple, una persona o no ho ha dit, l'administració pública també hem de ser exemplars en aquest sentit.
0: Alguna cosa més a afegir, senyor Vélez?
1: Jo crec que estem davant d'un repte molt emocionant, perquè la intel·ligència artificial, si l'apliquem bé, pot ajudar-nos a sortir d'aquest nus burocràtic en què tenim molts ajuntaments, però a la vegada hem de ser molt curosos, hem de sortir de l'enlluernament que moltes vegades hi ha sobre la intel·ligència artificial. O sigui, ni ens traurà la feina, ni ens dominaran un exèrcit de robots, ni coses similars, però podem fer que algunes tasques molt repetitives, molt tedioses, que fan molts funcionaris, les podem automatitzar i, per tant, que aquells funcionaris deixin d'estar tot el dia mirant el teclat i puguin mirar els ulls de la ciutadania, que al final és el que volem tots, no? Servei públic, servei a la ciutadania i que la ciutadania se senti acompanyada per les administracions. Per tant, una eina més, com poden ser altres estratègies i altres eines que podem donar als ajuntaments, i sense enlluernament, sense tornar-nos bojos, però a la mateixa vegada implementar a poc a poc, perquè el que no pot ser és que ens quedem en darrere les administracions públiques, comencem quedat amb altres revolucions digitals anteriors.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Antonio Vélez, diputat d'Innovació Digital, Integritat Institucional i expert en temes de IA i tecnologies, per explicar-nos amb més profunditat aquesta iniciativa de la Diputació, una iniciativa que vol ajudar els municipis i la ciutadania a identificar continguts creats amb intel·ligència artificial. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Los aniversarios del 2026.

Doncs Catalunya afronta un episodi de pluges intenses que pot deixar d'acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat. A Castelldefels es troba en situació d'alerta per risc d'inundacions, risc de pluges torrencials fins a la una del migdia d'aquest dimarts 29 de setembre. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha activat el seu pla de protecció civil en fase d'alerta amb motiu de l'avís de la situació meteorològica de perill. A Protecció Civil ha enviat un alert a tots els telèfons mòbils de la nostra comarca avisant de la possibilitat de pluges torrencials fins a la una del migdia. En aquest sentit, s'han dut a terme actuacions preventives adscrites al pla, com neteja dels embornals crítics i principals, control i neteja de les capçaleres de conca, control i obertura de les sortides al mar, control de posada en marxa de les estacions de bombament, previsió de control d'accessos i materialització de possibles talls, desviaments i rutes alternatives. La situació de risc contemplada es donarà per finalitzada a un cop acabi el període meteorològic especificat. En aquests moments, la policia local treballa en protecció civil per anar solventant les incidències que estan causant aquestes pluges. Actualment està tallat a l'avinguda Pineda, Joanot Martorell, i també l'avinguda Màlaga i també el carrer Barcelona a l'altura del Molinot. I com dèiem, la policia local i protecció civil estan treballant per anar solventant, per anar solucionant aquestes incidències. Es recomana a la població evitar desplaçaments innecessaris i davant qualsevol situació de risc poden avisar el 092 o el 112.

0: Castelldefels, així som.
1: Habaneres. Cançó de taverna i aroma de mar. Cada setmana, la nostra tradició més viva a la taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som.
2: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.